0: Bona tarda, són les 6 i 7 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Estamos extasiados, no? De calor.
1: Sí.
0: La Núria ha arribat, que jo crec que no podia més ja amb la seva vida.
1: És que
0: normal.
1: Hem passat ja els 30 graus, vull dir, quasi no, 35.
0: I 35. No, no, i 37, quasi. Sí,
1: que...
0: sí. Bueno, la ràdio ens té aquí fresquets, almenys, no?
1: Sí.
0: Perquè no se puede pedir más hoy. Bones sèries, també. Però no parlarem de sèries avui. Sorpresa. Perquè avui, a la sèrie de la setmana, doncs, tindrem la segona pel·lícula d'aquesta quarta temporada del nostre programa. Concretament, la primera entrega de Star Wars en quasi 7 anys als cinemes. Parlem del Mandaloriano i Grogu, que ens va arribar el passat dijous a la gran pantalla, per continuar la història dels dos personatges més icònics, no, dels últims anys a la petita pantalla, no, d'aquest univers fictici, i que no veiem en acció. Jo pensava que eren 2 anys, no? Més de 3 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Que no els veiem als dos. Mm-hmm. Veurem si ha valgut la pena, Núria.
1: Bueno, ara ho comentarem.
0: Nosaltres ja ens coneixeu pel que hem parlat abans,
1: sí.
0: No? Llavors, bueno, se puede intuir. I, a més, doncs, donarem protagonista també a una nova adaptació de Spider-Man, una mica estranya, ja ho comentarem les estrenes, i també a una de les nostres muses, Paquita Salas, no?
1: Home.
0: Això al final del programa. Però abans, comencem, com sempre, amb actualitat, estrenes i notícies.

0: Doncs avui les notícies les centra la plataforma de HBO Max i primer ens anem amb un nou teaser, no? Una oferta a les estrenes que queden d'aquest 2026, Núria.
1: Doncs sí, HBO va llançar aquesta setmana un petit tràiler on es veuen noves imatges dels seus propers llançaments del 2026. Entre aquests es troben noves sèries com Lanterns, The Steward Fails to Save the Universe o el reboot de Harry Potter i continuacions com La Casa del Dragón.
0: Aquesta sèrie de spin-off de Big Bang Theory, que ara comentarem que és una cosa molt estranya, no?
1: Sí.
0: Però bueno, ja dèiem, HBO aquest any era un any bastant potent per la plataforma, encara que potser li faltava The Last of Us, per exemple, que sí, o The White Lotus, que són dues grans sèries, però traient això, van amb tot aquest any 2026 i veiem què ens ofereixen. I got a good feeling that you're gonna be just fine. You got so many wonderful things to see. So many people to love ahead of you. So many wonderful things to see. This is the moment you become queen. None of this is normal. Oh my God, what is this? Are you serious? The Green Lantern's oath is to protect the people. We both know I do a better job of this than you. Do you think you can still be sexy when you're 60? Yes! Hey, Jerry, call for you. Hello? He's the Pablo Escobar of reptiles. Life's meaning isn't where we came from. It's where we're going. Mr. Potter. I think we can expect great things from you. Let's see who you are. Donant-nos algun tastet més de Harry Potter, no, el més interessant, potser, d'aquest avançament, i a part, pues, La Casa del Dragón, segurament, pues, els dos estrenes més potents, no, del que li queda d'any.
1: Sí, vull dir, les noves imatges de Harry Potter tenien bastant de bona pinta, hem vist una miqueta més, vull dir, no molt, però bueno, alguna cosa hem vist, i la veritat és que tenen bona pinta. Jo haig de dir que aquesta de Big Bang Theory em sembla com una cosa molt random, o sigui, no esperava ni que la sèrie en si tingués un spin-off ni res, perquè ja fa bastants anys que va acabar la seva missió, però que sigui així en format com ciència-ficció estrany, que en veritat l'enganxa perquè eren uns friquis, sí, d'aquestes coses, però és com molt estrany, i sobretot a persones de Stuart, o sigui, no ho sé, bueno, em fa gràcia.
0: Bueno, però potser li han de donar una ullada. Jo vaig veure molts capítols de la sèrie, però no vaig veure la sèrie com a tal ben vista en ordre, i no vaig veure no vaig veure el final, llavors
1: sí,
0: no sé si veure aquesta sèrie o no. La Núria la veurà, entenc.
1: Sí, potser
0: que,
1: sí.
0: Bueno, ja ens donaràs la teva opinió, però sembla molt boig tot el que planteja. I, bueno, el rebut de Harry Potter ara parlarem, perquè

0: tot pel que diem de la tercera temporada, no? Que és un personatge que no sortirà fins a aquesta entrega, però potser ja a la cadena li interessa tenir el personatge allà, o és que sortirà algun flashback o alguna cosa així.
1: Sí.
0: Perquè igual passava amb el personatge de Voldemort, que no sabíem res. Es deia que seria Paul Bettany, per cert, l'actor que teníem a Marvel des de fa molts anys. Mm. Però bueno, aquest actor, en teoria, ens agrada bastant i encaixa, jo crec, amb el personatge, sobretot amb la versió més literària, més jove, més atractiu, potser, que també... Sí. Lligava bastant en com es descrivia Sidious, no?
1: Sí, o sigui, jo, a mi em fa molta gràcia perquè és com, estando en los lares d'internet, hi ha hagut com moltes versions dels actors que podrien interpretar, no, els headcanons que es diuen, que podrien interpretar aquests personatges que sobretot doncs, són molt importants per explicar la història dels pares del Harry, i que prenen un paper encara més important als següents llibres. I jo la veritat és que el Ben Barnes el veig moltíssim, i a més perquè... crec que ha interpretat papers com molt diferents, tipo, per exemple, va fer una versió de Dorian Gray quan era molt jove, i és com que donava aquest estil del Sirius com molt desenfadado i tal, llavors està guai. Després també va fer aquesta sèrie de Sombra y Hueso, mi eterna cancelada, però bueno.
0: Que, i de Punisher també, que no sí, sé, i Westworld, evidentment. També,
1: que té personatges
0: mi.
1: Així com més seriosos, més, no, més enfadats, vull dir que realment jo crec que té el... i a més té molt d'encant, vull dir, com a actor, sí. Que
0: té carisma, sí, té carisma, li encaixa carisma. Sirius, sí. Evidentment, no? Doncs home, hi ha molts rumors, però hi ha hagut molts rumors també que s'han fet realitat. John Lithgow també va començar així i al final va ser cert. El sí. Papa Sidious com a Snape també va començar així i va ser cert. Llavors potser tenim aquí un altre nou actor. Aquesta sèrie recordem que sortirà al desembre, que ha anat un dia. No sé si faran el que vam dir del dia de Nadal per fer la gràcia. Però bueno, veurem què passa. Una sèrie que estarà creada per la Francesca Gardiner, que recordem que va ser la creadora també de La matèria oscura, una altra adaptació de llibres britànics. I bueno, veurem com surt, però nosaltres aquí sempre informando. Encara que J.K. Rowling no sabem quina involucració tindrà en aquest projecte. Això bueno, no ho sabem. Però bueno, anem a passar ja als estrenes d'aquesta setmana. Tenim més temps i vull comentar aquesta sèrie perquè és una cosa molt estranya, a priori, però que ha tingut molt bones crítiques. Es diu Spider-Noir i va arribar ahir mateix a Amazon Prime Video, i la història segueix en Ben Reilly, un experimentat investigador privat amb mala ratxa a la Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre la ciutat compta amb el seu únic superheroi. Aquesta sèrie és una mena de spin-off, podríem dir, prequela, o no sé,
1: sí,
0: de les pel·lícules d'animació de Spider-Verse, no? que també ho han fet tant a taquilla com a crítica, i ha arribat aquesta sèrie protagonitzada per Nicolas Cage, que era qui donava veu a aquest personatge de Spider-Noir a aquestes dues pel·lícules, i ha sortit aquest projecte, a priori, que ens vam quedar com, això què és, no?
1: Sí.
0: Però que després de veure imatges vam dir, ojo, que té bona pinta, no? Doncs, bueno, veiem el tràiler i l'escoltem, i veurem si aquesta sèrie, jo crec que la Núria i jo segurament l'acabarem veient.
2: ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras...
3: Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero.
2: ¿Vas a ponerte insoportable?
3: Ah, sí. La verdad, me gano la vida siendo así.
4: Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo.
2: ¿Qué coño pasa aquí?
3: Ahora no puedo explicártelo.
5: Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido. Hasta que acaba consumiéndote vivo.
3: Es hora de enseñarle a esta ciudad quién manda aquí.
0: Doncs a M.M. One House, el tràiler, si no se podia pedir més, i un blanc i negre, que aquesta sèrie, per cert, té dues versions, una blanc i negre i una en color, però jo crec que aquesta és la bona, no?
1: Sí.
0: Enganxa amb el personatge i amb el to de la sèrie, que a part del Nicolas Cage, doncs tenim el Brendan Gleeson, gran actor, i a l'Amor Morris, que era un dels protagonistes també de Fargo, o sigui, bueno, molt bon cas i molt bones crítiques. Estem parlant de, en teoria, un dels millors estrenes del 2026, de moment.
1: Però,
0: bueno, hauríem de mirar això, no, Núria?
1: Sí, sí, totalment. Vull dir, té molt bona pinta dintre de, no, del gènere aquest que intenta fer. Vull dir, el tràiler ja pinta que va per aquest camí. La veritat és que, no ho sé, és molt interessant i Vull dir, en general, és això, Spider-Verse ja tenia una creativitat brutal i que ara estiguin sortint projectes

0: en base a això i que també tinguin aquest punt creatiu o sortir una mica de la bombolla, doncs em sembla superinteressant. I a part que el Nicolas Cage a mi m'he captat. Mm-hmm. O sigui que...
1: I amb el doblatge mític també, sí. No? De Nicolas Cage. Que sí, sí. Hi ha actors que tenen tan bon doblatge que ja costa, no sé si vull veure-la en anglès o doblada, no? Ja una sèrie que pinta superbé. Tot i això, el seu creador, que és Oren Uziel, l'estic veient aquí al cafet i, bueno, tampoc són coses... La Sonic, la pel·lícula, vull dir... Bueno, a vegades hi ha aquestes coses rares a Hollywood que potser no els deixen treballar massa al principi i després poden fer alguna cosa que de veritat...
0: Sí, com el Craig Mazin, no?, també, que va fer
1: sempre,
0: coses així.
1: Sempre és el gran exemple, no? Scary Movie. Scary Movie 4 o 3 era, que en part no era ni la primera, que la més bona. No? I després doncs, va fer Chernobyl i The Last of Us, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs veurem aquesta Spider Noir com està, si està tan bé com diuen, i anem a passar al segon estrena d'aquesta setmana, que també ens va arribar ahir mateix, en aquest cas a Disney+, Plus, i és la cinquena temporada ja al complet de Colegio Abbott, aquesta comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació en el seu dia a dia mentre intenten tirar endavant amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, aquesta sèrie que més d'un cop l'hem recomanat la Núria i jo, i ara, bueno, com està dividida en dues parts, diguem, cada temporada, ja teniu disponible totalment a Disney+, Plus, una sèrie que ha guanyat Emmys, Globus d'Or, i que, bueno, que sempre defensa, no?, l'educació pública, i això pues, sempre està bé, no? Veiem imatges i comentem.
2: Attention! I have a very important update regarding our school. Since there aren't enough second graders for two classes, Ms. Teagues will now have 40 students. I, for one, am excited to see if it will break her.
3: It won't. It might.
4: We are family!
5: Y'all know what time it is!
6: Welcome back.
7: I will be turning up.
8: She got me so excited!
9: Guys, this year is gonna be great.
10: You know, guys, I still think it's gonna be a great year.
11: We are family.
12: Ms. Chimenti will be moving up to teach middle school math and homeroom.
13: Preteens are a lot different than second graders.
14: You seemed way smarter when we were in second grade.
15: My student of 20 years ago...
1: Doncs, en tot el cas, no, retornar, com sempre, amb Quinta Branson, que és la creadora, guionista, protagonista, és la cabeza, no?
0: Todo.
1: Aquesta sèrie... Aquesta dona tan petita, per cert, que sempre que veig una gala de premis em sorprèn, no, sí. Això, però és una gran escriptora, no? Guanyadora de l'Emmy, per cert, a millor guió. I una sèrie pues, molt recomanable, no? Sempre ho diem.
0: Sí, vull dir, i de moment és això, porten 5 temporades, i de moment les 5 a mi m'estan agradant, vull dir, crec que no hi ha hagut com una davallada de nivell ni res, vull dir, estan mantenint bastant bé. I inclús això, una sèrie que potser... Sempre les sitcoms els acaba passant, no? Que poden semblar repetitives o tal, i que va, vull dir, saben innovar bé, estan molt al dia amb les temàtiques que hi ha, i en general, vull dir, tots els episodis són superdivertits, vull dir que...
1: Jo espero l'Emmy a Janelle James, si passa algun cop, perquè el seu personatge és increïble, i en aquesta última entrega, que jo vaig veure doncs, la primera meitat, no? Quan la vam posar, l'episodi del béisbol em va encantar, se'm va quedar gravat.
0: A l'episodi del béisbol?
1: Aquest que va amb la parella, la Eva, l'Ivo...
0: Ai, sí!
1: És boníssim.
0: Ai, sí, sí, és veritat.
1: La cinquena temporada estava molt bé, veiem com acabarà la segona meitat, però ja, com diu la Núria, és una sèrie que de moment no ha baixat al seu nivell.
0: Sí.
1: I anem a acabar les estrenes amb una sèrie, en aquest cas, d'Apple TV, això no ho sabia jo, un spin-off de Para toda la humanidad. Parlem d'aquesta sèrie, però Apple TV s'adentra en los spin-offs també, en aquest cas, pues, amb aquesta sèrie que es diu Ciudad de las Estrellas, que no té res a veure amb La La Land, no?
0: El mític
1: tema,
0: pensar,
1: no?
0: Sí, sí.
1: De Sirio Vestars. I s'estrena en aquest cas demà 29 de maig, se centra a la Unió Soviètica quan es converteix a la primera nació a posar un home a la Lluna. Ja sabem que en aquest univers de Para toda la humanidad passa al revés, no? Que la vida real. Aquesta vegada la història s'explica des de darrere, del taló de cert, i mostra les vides dels cosmonautes, els enginyers i els agents de la intel·ligència que formaven part del programa espacial soviètic i els riscos que tots van prendre per a fer avançar a la humanitat. Com diem, és un spin-off d'aquesta sèrie de Para toda la humanidad que amb els anys ha fet la sèrie una de les sèries més ben rebudes a Apple TV, doncs Apple ha dit, per què no? Anem a fer... Crec que és el primer spin-off d'Apple. A mi no em sembla que hagi fet cap altre.
0: Jo crec que sí, no? És que no em sona.
1: Si no anem desencaminats, si no ara el busco en un moment, però jo crec que no. I està protagonitzada per el Reese Ifans, que l'últim que va fer Reese Ifans va ser La Casa del Dragón. Encara que l'últim cop que el vam veure, la segona temporada sortia dos episodis i desapareixia.
0: Sí.
1: Bueno, això no ve al cas, però bueno, anem a veure imatges i comentem què ens sembla la sèrie.
16: Vístase, acompáñanos.
17: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
18: Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista.
19: Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
20: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar.
16: Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
19: Queremos que adelanten el lanzamiento de Sbresta.
6: Enviaríamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura.
7: Estamos amenazados. El nivel de seguridad se ha elevado hasta el nivel 1. Quiero saber qué está haciendo todo el mundo antes de que lo haga. ¿Qué está diciendo todo el mundo antes de que lo diga? ¿Qué está pensando todo el mundo antes de que lo piense?
6: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
7: Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
19: És una missió peligrosa.
1: Tota missió. Doncs m'he sorprès, Núria, perquè estava veient els creadors de la sèrie, són tres guionistes. Un d'ells és Ronald D. Moore, que és el creador d'Outlander.
0: O sigui, bueno,
1: aquí, detall curioso, no?
0: Sí, sí.
1: També aquest home és creador de Battlestar Galactica, una sèrie també bastant mítica. Mm-hmm. I els altres dos són Ben Nevidi i Matt Wolper, que van estar també als guions de Para toda la humanidad, ja té sentit, no? Mm-hmm. I de Fargo, també. O sigui, creadors boníssims, en principi.
0: Sí, sí.
1: Que ara que he dit ja sé que no, tampoc té res a veure, però el creador d'Outlander, el Núria, estàs veient.
0: Sí.
1: L'última temporada és...
0: L'última temporada.
1: I què?
0: Estoy muy triste. Que ja s'acaba.
1: Però t'està agradant.
0: Però m'està agradant,
1: bueno,
0: sí.
1: Això és l'important, no? No hi ha hagut davallada, llavors.
0: No, bueno, o sigui, jo és el que vaig dir, que sempre, o sigui, les dues primeres temporades per mi són les millors, uh-huh. I arriba un moment que potser és com que s'està encara una mica, però vaja, segueix en el mateix nivell, no ha fet allò... No és horrible ni res, eh?
1: Bueno,
0: o sigui,
1: bueno.
0: Està bé, està bé.
1: Doncs ja parlarem algun dia d'Outlander, no se sabe. Jo potser la tinc a veure, perquè ara tinc més pressions que a part de la de la Núria.
0: Ah, sí?
1: Home, bueno, ara després te l'explico.
0: Bé, bé.
1: I anem a parlar de la nostra sèrie de la setmana. En aquest cas és una pel·lícula, però que ve derivada d'una sèrie, és de Mandalorian i Grogu. Doncs no és el nostre top 10, perquè és la nostra sintonia, el top 10, no? Però, evidentment, havíem de posar el tema mític, no? Compost per el Ludwig Göransson, que hem de dir que no ha treballat massa, no?, aquesta pel·lícula, no ha volgut fer nous temes,
0: no.
1: I ha agafat els mateixos i li ha posat una nota més o algo, i s'ha quedat tan tranquil, no? Una pel·lícula que tampoc voldrem explicar massa, ja sabem de què va, vull dir, és de Mandalorian i Grogu, són sí. Aquests personatges que hem vist des de fa 7 anys, perquè la sèrie va començar el 2019, també passa el temps,
0: mm-hmm.
1: Va començar just quan va sortir l'última pel·lícula. El novembre del 2019 va començar la sèrie, el desembre del 2019 va sortir episodi 9, aquella cosa, no?, que va passar als cinemes, no? Per mi l'única pel·lícula dolenta, realment, de Star Wars.
0: Mm.
1: I la Núria em va enviar un missatge dient, buf, que mal he salido del cine, no?
0: Imagina't, eh?
1: Imagina, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens hem gastat diners en això.
0: Claro.
1: Però tampoc, jo en el meu cas no ha sigut massa. Tampoc,
0: no, jo 6 euros en mi cine local.
1: No està malament, jo 5,90 no puc queixar. Vaig mirar entrada, això ho hem de comentar també, perquè el dissabte valien 12,90.
0: És que...
1: Això és una vergonya.
0: Anar el cap de setmana sí. Al cinema és, sí, gastar-te les peles.
1: Però com pot ser que anar un dimarts puguis veure dos pel·lis i et sobra un euro per una Coca-Cola?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, de fora, sí, vull dir, bueno... Brutal. Però bueno, ara parlem de la pel·lícula, però com sempre veiem imatges i comentem una pel·lícula que hem anat, sobretot, analitzant els tràilers i dient que potser no pintava massa bé i jo crec que ha complert les nostres expectatives.
20: Los botones no se tocan. Necesito información.
21: Oh, por este precio te diré lo que quieras.
20: Estoy buscando a un Han.
21: Está cerrado, gracias.
20: Gangsters. Criminales de guerra.
22: Larga vida al imperio.
20: Eliminaremos a todos los malos de tu baraja.
23: No se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra.
20: Cinturón.
24: Vas a sufrir. Y luego le tocará a él.
20: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura. El crío vivirá durante siglos. No siempre estaré ahí para protegerlo.
22: ¿Tienes miedo? Deberías.
1: Doncs, Núria, vamos allá. segona pel·lícula de què parlem aquest any, i vam dir, a sí. veure si ens agrada més que la de Peaky Blinders. A veure, jo diré que potser una mica més, perquè és que Peaky Blinders directament es carregaven personatges.
0: Sí, todo.
1: Clar, aquí no arribem a aquest punt, no? Mm. Però, home, jo espero bastant més. Parlem d'una pel·lícula de Star Wars. Sí. És la primera pel·lícula en quasi 7 anys. Ja sabem que no és la saga principal, bla, bla, bla. Mm-hmm. Però, a veure, que va sortir una pel·li de Han Solo que ningú va demanar i és millor que aquesta, rotundament. Sí,
0: esteu... jo que ja ni me'n recordo. Sí que la vaig veure, però no m'acordo.
1: Te lo digo yo, que és bastant millor que aquesta pel·lícula. I Rogue One ja ni te cuento.
0: Ma, ja, sí.
1: Evidentment. Això ja. Però que es podia fer una pel·lícula. S'ha demostrat que s'ha fet pel·lícules fora de la saga que estan bé.
0: Sí. Llavors,
1: bueno, en aquest cas, no tenen massa excusa amb això. Però, bueno, un altre cas de sèrie a pel·li que surt d'aquella manera.
0: Sí. A veure, jo crec que el problema, més que res, ha sigut que jo crec genuïnament que no sabien què fer a nivell de trama. O sigui... La trama en general és molt buida, al final també en general tampoc no implica un gran canvi o com justifica el fet de que hagis de fer una pel·lícula per tal d'entendre alguna cosa millor del personatge o alguna mena de canvi o alguna cosa que sigui diferent del que ja s'havia establert a la sèrie. Vull dir, en cap moment passa això. Sí que és una pel·lícula que està entretinguda, però és això, a nivell de si has vist la sèrie, els personatges i tal, pues no et suscita molt. Clar, és una pel·lícula que potser si la vas a veure sense haver vist la sèrie, que jo entenc que també, en part, Disney potser ha volgut fer-la així perquè hi ha persones... Sí, jo què sé, jo quan vaig a veure la pel·li tot eren senyors grans que dubto jo molt que hagin vist la sèrie de Mandalorian. Per tant, entenc que també la volen fer de cara a un públic que potser no ha consumit la sèrie. Però clar, fins quin punt pots fer una pel·lícula d'acció sense tenir en compte això. Vull dir, encara que facis una pel·lícula que no tens per què tenir en compte, jo què sé, quan anaves a veure Rogue One, jo quan vaig anar a veure Rogue One no havia vist les pel·lícules de Star Wars originals. Mm-hmm. Llavors, no tenia context, però igualment la vaig gaudir. Per què? Perquè tenia una història i tenia un punt emocional que encara que no tinguis context de les altres pel·lícules, t'arriba igualment. Mm-hmm. Però és que aquí no existeix això, és a dir, no hi ha un canvi de personatge, algo que justifiqui mínimament que existeixi la pel·lícula. No ho sé. Sí que és una pena perquè sento que, per exemple, la primera escena de la pel·lícula, el primer tros, està superbé, o sigui, jo estava muy dentro, les escenes d'acció en general estan bastant bé, però és això, a nivell de personatges crec que no han aconseguit molt. També un altre tema que ja parlàvem amb els trailers és el tema cinematogràfic, que a veure, si has de treure una pel·lícula, no pot ser que la pel·li luzca igual que la sèrie que ves en tu casa. O sigui, hauria de mínim tenir alguna cosa diferent que valgui la pena veure-la a la gran pantalla. Vull dir, i jo això doncs, no ho estava veient tampoc. No ho sé, i en general això, que sento que la trama no estava ben executada o que no tenia com un sentit de ser a l'hora de fer-se pel·lícula. Vull dir, i això és que és evident, i vull dir, i clar, també no et qüestiones fins quin punt han fet la pel·lícula per sacar los cuartos, perquè el Grogu és mono i ja està,
1: sí.
0: Saps?
1: Sí, vull sí, dir... pas, traurà diners, però no, a veure, no massa, és que se'ns entengui.
0: Sí,
1: Star Wars
0: sí.
1: És una saga que amb les seves pel·lícules de normal guanya de 1.000 milions cap amunt.
0: Sí.
1: Això és el que se viene sent un taquillazo. Mm-hmm. De Lorian and Grogu no direm que ha fracassat tampoc, ha guanyat 173 milions, el seu pressupost és 165, però recordem, perquè tu guanyis beneficis s'ha de multiplicar per dos vegades i mitja el teu pressupost, pel sí. màrqueting, anuncis, tal, que es paguen més coses als cinemes i tal. Llavors, The Mandalorian hauria de guanyar 400 i pico. Jo crec que si els guanyarà, però que s'oblida de guanyar 1.000 milions. Aquesta pel·lícula guanyarà menys que Episodi 9, i Episodi 9 al seu moment van dir que era un fracàs.
0: Sí.
1: Que, a veure, no ho va ser, però bueno, s'esperaven més, no? Segurament de la saga principal. Mm-hmm. Jo crec com tu, Núria, és un episodi, per mi, me recordo veure crítiques de... Són les bones, que deien, són tres episodis juntos, però de los buenos. I no, és un, que no són ni tres, sí. I dels normals. No direm que dels pitjors, però dels normals. No?
0: Sí.
1: No, no em pots comparar això amb els millors de la segona, per exemple, que eren brutals, no? L'episodi sí. que sortia a Soca, al final de la segona temporada, al final de la primera, també. Mm-hmm. No hi ha ni punt de comparació. El que dius tu, sobretot, el més important, tu has de justificar que aquesta pel·lícula... o sigui, per què és una pel·lícula?
0: Exacte.
1: O sigui, per què no hem tingut una quarta temporada i hem tingut aquesta pel·lícula?
0: Mm-hmm.
1: La resposta no sé quina és, però jo crec que no menjo el que digui Disney.
0: O sigui,
1: sí. Una trama molt simple amb els Hutt, que sí, que los Java i tot això, sí, nostàlgia, muy bien, però
0: ja,
1: em dona una miqueta igual. També i el Jeremy Allen White, vale? Que el nostre Carmi Versato, no?, de The Bear, que és un Java de Hutt.
0: És molt fort, Jo, clar, la vaig veure doblada i em va fer molta gràcia.
1: És el doblatge.
0: Com el doblatge, o sigui, és com... si de ver, ¿sabes? Es como mi cerebro estaba con todo y contando.
1: Ahí el tío, ¡chef! Oh, sí, és veritat, el doblatge és el mateix, s'agraeix també això,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Així també doncs, tens la gràcia de que no has de veure-la en original per distingir, no?, d'aquesta manera a l'actor, però sí que és veritat que, no sé, traient alguna coseta, la pel·lícula, com dius, al millor és l'inici, la primera seqüència d'acció, com es presenta el personatge de Mandalorian, no?, després d'aquests anys sense veure-la, doncs està guai. I sobretot el que jo et vaig comentar també, els crèdits. A mi m'han agradat molt els crèdits, perquè es veuen les imatges molt més cinematogràfiques que la sèrie, i això de posar els crèdits sempre al principi doncs és una tècnica que a mi m'agrada bastant, i no al final de la pel·lícula. Però més enllà d'això, que són 10 minuts, la resta de la pel·lícula, bueno, a veure, és entretinguda, però és que si li demanem això ja només a les coses, que m'entretenga i ja està. Però no. Ha de tenir alguna cosa més, les sèries i les pel·lícules, i els llibres, i qualsevol mena d'art, no?
0: Sí.
1: Només entreteniment, a Star Wars, per molt que la gent digui, és més que entreteniment.
0: Sí.
1: I ho ha demostrat, ho va demostrar la primera trilogia, ho va demostrar també les prequeles, encara que la gent, hi ha gent que no li agradi, però tenia su cosa, i evidentment ho va fer Andor, per exemple, fa poquet, no? Llavors, home, dir que ens mantenimos, nos contestamos con esto, con, bueno, me como unas palomitas y veo a Grogu dando saltos. A veure, que ole per qui pugui, jo no puc.
0: Yeah.
1: O sigui, a mi em costa molt.
0: Sí, sí, no, i a més tenia en compte que ja la sèrie d'ací parteix d'haver fet això, grans moments emocionals i...
1: Clar, és que la sèrie no és això només, és
0: exacte.
1: Més...
0: Exacte, o sigui, és que si partíssim d'una sèrie que només fos entreteniment i acció i pium-pium, doncs vale, però no és això, vull dir... I és això, també ja és el que vam comentar quan parlàvem de la tercera temporada, no?, aquesta davallada que va fer, que ja havia aquesta sensació en general que potser els escriptors no sabien molt bé cap a on se suposa que havia de tirar el personatge, i ja, o sigui, només partint de la trama de la pel·lícula, tampoc se'ns explica en quin punt estan el Grogu i el Mando del final de la tercera, en plan, què és el que ha passat entremig, o perquè, saps? Vull dir, és com...
1: No hi ha un context general,
0: jo crec. És com, de repente, venga, aceptamos esta misión, toma,
1: y ya está. Sigourney Weaver sale por ahí també, no? Una de les actrius que més destacava, no?, en els anuncis de la pel·lícula.
0: I no surt gaire, tampoc, eh?
1: Tres estonetes.
0: Sí.
1: Pilotant d'una a la X, jo crec que a ella li feia il·lusió, això.
0: Inclús
1: no?
0: Això,
1: perquè, si no...
0: t'anava a dir, el moment en què surten les ales, em va fer també ràbia, perquè vaig pensar, tampoc no es veu com ben fet, o sigui, a nivell també cinematogràfic, és a dir, inclús a les sèries de televisió ja havíem vist aquest tipus de transports, i es veia estèticament com a les pel·lícules originals, no? aquests tons, i aquí tampoc no s'han matat mucho en eso, ¿sabes? Vull dir,
1: hem d'assumir que mai veurem res millor que Andor, jo crec. A nivell de Star Wars, perquè és que parlem d'Andor i som molt pesats, però
0: a
1: nivell de guió, però no, és que Andor a nivell visual, que no és això, una sèrie superpolítica i tal, és que a nivell visual era espectacular. Es veu 300 vegades millor que aquesta pel·lícula, és una pel·lícula que està al cinema, i Andor a casa meva es veu 300 vegades millor que aquesta pel·lícula. Però això és, al final, hi ha un carinyo, hi ha una forma de fer la sèrie, hi ha molts diners també, però és que de Mandalorian i Grogu hi ha 170 milions també. No els hi ha faltat. Això és pereza.
0: Sí.
1: Total i absolut. És un encàrrec, és una pel·lícula d'encàrrec, que es diu que sí, que no és la pitjor pel·lícula que hem vist, però no sé, esperem més, i més d'una sèrie que la primera i segona temporada ens va oferir moltíssim. D'una manera va ser una mica de revivir Star Wars de Mandalorian, perquè va haver-hi tanta crítica amb la nova saga, no? Va haver-hi molta gent que li va agradar també, però bueno, va ser un mix d'opinions, no? L'última trilogia.
0: Sí.
1: I de Mandalorian va semblar que va com agrupar tots els fans un altre cop, que tots estaven contents amb aquesta sèrie. Ja sabem, bueno, la tercera temporada, ja ho sabem què va passar, bueno, se le fue un poco. Però era indudable, no?, que aquesta sèrie era Star Wars, pur Star Wars, però diferent també a la vegada que la seva original. Per això, home, deixar de desitjar que se vayan a lo facilón, no?
0: Sí, vull dir, no ho sé, és que és això, sí, em vaig quedar com amb un molt mal sabor, però per això, perquè va ser com, vull dir, tota la pel·lícula més o menys bastant planera, tampoc, o sigui, inclús el moment potser així com més cúspide, més emocional de la pel·lícula, no? Que és aquest moment que es queden allà al planeta del Java, és com, en plan, o sigui, és com hauria de ser un moment de pànico, no? En plan, i tampoc no em va suscitar com això, perquè vaig pensar, bueno, no crec que arribi a passar res, que hagués pensat, bueno, potser si passa alguna cosa i realment hi ha un canvi important, llavors potser sí que justifica la pel·lícula, però és que no passa. Vull
1: hi ha un moment que estava amb un amic i li dic, i si se muere ahora? I t'imagines que es mor al Mandaloriano?
0: Això, mira, hagués sigut millor.
1: No,
0: o sigui, no, en plan...
1: Jo m'hauria rigut.
0: Clar, però em refereixo que almenys hagués hagut alguna mena de canvi, però és que al principi de la pel·lícula, al final de la pel·lícula, estamos igual.
1: Sí.
0: ¿Qué ha cambiado? ¿Que se ha hecho amigo del Hutt? Ya está.
1: Y que el Hutt ahora forma parte de la rebelión.
0: Sí.
1: Bueno, mai ho havien pensat, no? Era un Hutt amb músculs,
0: Sí,
1: no? I que fos Jeremy Allen White.
0: És que a més, bueno, cada bitxo que salia era més feo que l'anterior. Sí. Bueno, el moment aquell de la batalla és tremendo.
1: És veritat, eh? Bueno, almenys s'han currat els dissenys, no? Sí. Dels bitxos, que això, bueno, a vegades deixa de sitjar, també. Mm. Però l'univers de Star Wars amb això no falla mai.
0: Sí.
1: També tenim el que has dit, lo dels bitxos, el personatge d'Escorsese, no?
0: Ai,
1: que,
0: és, sí.
1: Que Martin Scorsese, pues, el mític director, doncs, fa la veu d'un personatge, un cameíto,
0: sí.
1: Però bueno, li faria gràcia, no? No sé.
0: A mi em faria perquè podries... O sigui, no feia falta que em diguessis que era l'Scorsese, perquè cara. Li veus la puta cara i ja...
1: Sí, les faccions no, de l'alienígena són semblants a les del director, i això també està guai.
0: Sí, sí.
1: I parlant de la sèrie i del seu camí, no, que ha tingut i... d'aquesta davallada que va tenir també lloc en la sèrie de Boba Fett, no? Van passar coses rares,
0: sí.
1: No? I aquesta sortida de Grogu, però després per penedir-se, no?
0: Mm-hmm.
1: Sempre hem parlat d'aquest Mandalorian, hauria d'haver continuat sense la figura de Grogu, o almenys durant un temps,
0: sí.
1: Però no van tenir la valentia de passar un episodi sense Grogu.
0: Yeah.
1: Jo sé que costa.
0: Mm.
1: És un personatge icònic, que vende mucho, que bonito, però home, The Mandalorian es diu The Mandalorian.
0: Clar, clar.
1: Llavors,
0: el bichito va a parte.
1: El bichito va a parte. I sabem que és un icono, que sí. Però que com, tal com va acabar la segona temporada, ja ho vam dir més un cop, aquí és el moment clau on canvia tot. Després està el tema de que no sé si això va passar també per aquest univers que sempre s'ha dit que el Dave Filoni, no, que és ara mateix el jefe, no, podríem dir creatiu de Star Wars i que és el guionista també d'aquesta pel·lícula, doncs vol fer més pel·lícules, vol fer una mena de crossover amb les sèries animades, jo què sé. Hi ha molta gent que diu que Mandalorian va començar a anar malament quan Dave Filoni va començar a posar coses de les sèries animades, quan va sortir Ahsoka i tot això. Jo penso que la segona temporada va funcionar perfectament.
0: Sí.
1: Jo crec que el problema són altres i comença a partir de la tercera i de no tenir massa clara la història. No?
0: Sí.
1: El problema és el que diem, jo crec, d'aquest moment clau on a Boba Fett pues, bueno, van fer el que van fer.
0: Sí, perquè al final, vull dir, jo crec que ara, ja veus i es nota que al final és Disney, que és una empresa que bàsicament ja hem vist en els últims anys que només volen tenir diners perquè... Només parla de les live actions de Disney, per exemple, que això és una sacada de dinero constante. Vull dir, sí, ja es nota que...
1: Però el públic...
0: Sí, sí, no, sí, això sí. Vull dir, però perquè saben que funciona, m'entens? Vull dir, llavors, entenc que amb el Grogu van fer el mateix, de dir, bueno, el tornem a insertar a la sèrie perquè sabem que funciona i que si no hi ha Grogu hi haurà el públic general que potser no està tan ficat en la història o no... valora tant aquestes coses, igualment veurà la sèrie i tindrà aquesta retribució. Potser això els hi pesa més que potser fer una bona història i realment explorar qui és el Mandaloriano sense el Grogu. Vull dir, que de fet per mi és inclús més interessant, per no... Vull dir,
1: totalment.
0: Que me lleve una prisión, però és verdad.
1: Totalment. I no hem parlat també de Mandaloriano, és parlar de Pedro Pascal, no?
0: Sí.
1: Pedro Pascal, evidentment, que si no, havia d'ensenyar la cara
0: sí,
1: a la pel·lícula.
0: Perquè si no, que no sale.
1: Ah, és que si no el seu agent diria, a ver, gente, yo no...
0: yo como promociono esto.
1: Pedro no va a hacer la pel·lícula, no? Sabem, sempre hem dit, ho hem dit a comèdia, però sabem que podria ser perfectament cert, no?, que Pedro Pascal no anés al set i enviés uns àudios de WhatsApp. O sigui, vull dir, ja saben com funciona la sèrie de Mandalorian.
0: Sí. El Jeremy Allen White l'ha hecho.
1: També,
0: o sea...
1: evidentment. No? Ho fan tots. L'única que estava al set era Sigourney Weaver.
0: Sí.
1: L'única. Però Pedro Pascal pues, té un petit moment, no?, on se li veu la cara com a totes les temporades de Mandalorian. Jo,
0: sí.
1: sé que, jo crec que això per contracte ja és que
0: sí.
1: ho tindran firmat. No?
0: Sí, sí. Vull dir, a veure, tiene que passar... A veure, jo també ho entenc, perquè al final,
1: sí.
0: vull dir, poses el nom de Pedro Pascal...
1: Sí.
0: Y no sale en ningún momento, pues dius, a ver, que he venido a ver al Pedro Pascal, un señor con casco.
1: Es que, quan pero... s'enteri, es que los mandalorianos cuando sepan, es que se ha quitado el casco 800 veces.
0: Otra vez,
1: claro,
0: el que liderán,
1: no te
0: chico,
1: claro.
0: chico, para allá.
1: Es que no te va, si segons el seu credo, no te vergonya.
0: Claro.
1: Literalment ja, és un... Bueno, no vamos a decir nada. Pero según los mandalorianos, está desterrado, para siempre.
0: Sí, sí.
1: Ahora queda veure si farà una quarta temporada... O serà la cinquena, o hi haurà una altra pel·lícula, o què passarà amb això. Però
0: sí.
1: ara això es queda en stand-by i veurem quants anys triga això en tornar.
0: Yeah.
1: Però diguem-ne que l'espera no mereció mucho la pena.
0: No, vull dir, això és que al final ens ha deixat això mal sabor de boca, però perquè ja en general es nota que no saben molt bé què fer amb la història, que saben que és un producte que ven moltíssim, que és això, o sigui, el Grogu és la major estratègia de màrqueting dels últims anys de Star Wars, però...
1: De la
0: història. Però, hasta qué punto, pues això serveix a la història, no? Sí. Llavors, bueno...
1: Bueno, veurem què passa. Jo crec que la segona temporada de Soca, que crec que sortirà l'any que ve, començarà a veure's. Jo almenys espero que es comenci a veure per on va aquestes sèries i si té un final o un crossover en plan Avengers o... Però almenys que sàpiga què estan fent, no?
0: Claro.
1: Que jo crec que això és important. Doncs ja parlarem en una altra ocasió de l'univers Star Wars, no sabrem quan tindrem oportunitat, però si no passa un cop a l'any al nostre programa, pues, si no, me pego un tiro, no? Evidentment, era important, no?, parlar d'aquesta pel·lícula. I ara escoltarem una cançó abans del nostre top 10, com sempre, i d'un artista que la Núria pues, va veure fa molt poquet, com molta més gent, perquè ha fet dos concerts aquí a Barcelona, no, Núria?
0: Doncs sí, la cançó és Nueva York, de Bad Bunny, i apareix a la sèrie Will Trent, a la quarta temporada, al quart episodi.
1: Doncs escoltem la cançó de l'artista puertorriqueño i tornem amb el nostre top 10.
2: Nueva York!

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, precisament amb la sèrie que dèiem abans, que ja té un spin-off, que sortirà demà mateix a Apple TV.
1: Doncs sí, la número 10 és Per a tota la humanitat, Apple TV.
0: Que, si no m'equivoco, acaba demà mateix la seva cinquena temporada. O sigui que la gent, que ja sempre ho diem, que no els agrada veure la sèrie setmanalment, doncs ja té completa la temporada d'aquesta sèrie. Passem al 9.
1: Número 9, tenim Hacks, HBO Max.
0: Un altre que també acaba demà mateix ja, però acaba per sempre, amb el seu últim episodi d'aquesta cinquena temporada. Veurem què passa. Tinc ganes jo de veure sempre els finals. Tinc unes expectatives, encara que no sigui el de The Boys, eh? Però bueno, jo tengo ganes. I més després del que ja vaig comentar que va dir l'actriu, que no li va agradar, i als mesos s'ha reconciliat con ell. A veure què passa. Passem al 8.
1: Número 8 tenim Half-Man a HBO Max.
0: Que també acabarà, crec, si no m'equivoco, també aquesta setmana. Totes acaben, totes les sèries del món acaben aquesta setmana. I Half-Man també ho fa amb el Richard Gere, que vaig veure una entrevista on deia que seria molt polèmic al final de la sèrie, no sé què. Jo, bueno, preparant el terreno. Més ganes de veure aquesta sèrie, que aviam que Andrea i jo li donarem l'oportunitat segurament, perquè tenim allà una setmana que no sabem de què parlarem. Hi ha tantes opcions, eh? Tenim aquesta, Spider-Noir, La maldició de Widow's Bay, que hago spoiler, la següent, ja dic, el número 7, La maldició de Widow's Bay, d'Apple, aquesta sèrie, ja ponme la imatge ja, Àlex, també, sí, passamos. La maldició de Widow's Bay. Aquesta sèrie és boníssima, Núria.
1: Ja, és que tinc moltes ganes de
0: veure-la. Sí, estic flipant. Sí, és una sèrie superestranya. L'últim episodi està dirigit pel director Ti West, de les pel·lícules aquestes de Pearl i tot això, que, bueno, una sèrie superestranya, que mezcla comèdia i terror d'una manera que jo poques vegades he vist que funcioni. En aquest cas, pues, ho fa molt bé. Ja dic, molt recomanable. Veurem si parlem d'ella o si no. Ja dic, el meu top de final d'any crec que segurament sí que estarà. I dit això, pues, passem al 6.
1: A número 6 tenim Rebelear a HBO Max.
0: Que es va estrenar la setmana passada, la sèrie d'HBO. Molt bé, també, el primer episodi. Núria, no sé si tu l'has...
1: No l'he vist.
0: No, jo, almenys, el castellà és tremendo. És que vaig veure el trailer un altre cop en castellà, perquè va posar a l'app d'HBO.
1: És criminal. Bueno. Vull dir, el mateix, vull dir, pubertat, totes aquestes sèries s'han de veure en versió original, vull dir, no...
0: Sí. I es confirma el que dèiem, aquesta influència, no?, de sèries mítiques com Succés o No de Bear, però sobretot per mi, la sèrie que més influència té és Industry. O sigui, clarament, jo no em crec que el Paul Rodríguez, creador de la sèrie, no hagi vist Industry.
1: Sí,
0: vull dir, la música, els planos, o sigui, és bastant exagerat. Però bueno, és més homenatge que no còpia, eh? La trama no té res a veure, de temàtiques molt, molt diferents, no? Ja veurem també si parlem. És que moltes sèries. Estan acumulant. Sí. Llega el verano i nos vamos. Passem al 5.
1: A número 5 tenim Rick i Morty a HBO Max.
0: Que es va estrenar aquest dilluns, la novena temporada, amb un molt bon episodi. I, bueno, passant les temporades i encara tenim un bon nivell aquesta sèrie d'animació, cosa que celebro. Veurem quan comença a caure de forma definitiva. Los Simpsons va ser per la 10 o 11. Bueno, esperem que no passi el mateix. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From a HBO Max.
0: Que segueix també aquesta ja... també encara en la recta final de la seva quarta temporada i penúltima. La Núria crec que ja no ha vist,
1: no,
0: ha vist més...
1: No, clar, bueno, ara vaig acabar From i ara he començat Outlander. O sigui
0: que... La gent lista acaba temporades i després comença altres.
1: Clar.
0: No es deixa a mitges. Les sèries no es deixen a mitges. I si es deixen a mitges, es deixen entre temporades.
1: Claro.
0: Si no, no hi ha aquesta sensació d'abandono.
1: I així no. També dones una mica d'espai. Que, clar, també són quatre temporades, és bastant. Sí, sí. Tomàs, mira, el cop,
0: saps? Jo estic molt a favor de fer... Abans no ho feia, quan començava una sèrie llarga, la veia tota sencera. Però sí que és veritat que això de veure una temporada per a veure una altra és una bona opció, sobretot si és una sèrie, doncs, com aquest cas, bastant llarga. Passem al 3.
1: Número 3 tenim Berlín i la dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que segueix fent molt bones dades a la plataforma, però jo vaig veure així també de reojo, ahí por mi casa, bueno, terrible. Com es veu la sèrie, yeah, els diàlegs...
1: És que luces... Bueno, sèrie Netflix, no?
0: Brutal, brutal. Sí. Pitjor encara, jo crec, eh? Coses que passen en Espanya. Passem al 2.
1: A número 2 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que encara segueix generant, no?, polèmica i molts memes després del seu final.
1: Sí.
0: Jo cada cop em surten tants memes de... Se murió el mayor meme de nostra generació, que és el patriota, no? Però bueno, hem reposat una miqueta al final i sí que la veritat que jo penso igual que la setmana passada. Inclús, no sé si pitjor, però bueno. Bueno, los finales. I passem a la número 1.
1: Número 1 tenim Eufòria, HBO Max.
0: Que també és una sèrie que encara hi ha el seu últim episodi, el pròxim dilluns, veurem si últim de la història d'Eufòria, això ja es veurà. Però home, s'ha de dir, jo aquest penúltim episodi, Núria, m'ha semblat un episodi bastant bo. Que jo què vols que et digui? Un episodi d'una hora i vint de duració, que em vaig quedar quan vaig entrar a l'app, dic, hòstia, una hora i vint. Però que em va mantenir tens tota l'estona. En una sèrie que... És el capítol, aquest sí que ho dic, és el capítol menys Eufòria de la sèrie per mi, però no treu que sigui per mi un bon episodi de sèrie. Notable. En esas estoy, Núria.
1: Bueno, yo no sé si estic en aquest vaixell, però bueno.
0: Una serpiente ahí de cascabel, bueno.
1: Bueno, això és ja, que...
0: La setmana que ve, la setmana
1: sí,
0: que ve.
1: Sí, sí, sí, ja, ve, ja parlarem.
0: Parlarem en profunditat d'aquesta segona meitat, no?, de la tercera temporada d'Eufòria, veurem com acaba, potser se va tot el traste per mi, eh? Això també pot passar. I amb Sam Levinson, sobretot. Doncs deixem ja el nostre top 10 i anem a acabar, com sempre, amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs, com mencionàvem a l'inici del programa, avui parlem una miqueta de Paquita Salas i dels Javis, no?, perquè han estat presents al Festival de Cannes, Núria.
1: Doncs sí, els Javis han arrasat aquesta setmana al Festival de Cinema de Cannes i els seus personatges icònics han ressorgit. L'actor Carlos González ha sigut confós per Bryce Effe, qui realment interpretava a la icònica Paquita Salas. A més, molts usuaris de les xarxes han començat a preguntar-se com reaccionarien els europeus i americans en veure sèries com Paquita Salas, La Veneno o La Messias.
0: Paquita Salas no entendrien, jo crec.
1: No, jo crec que no, o sigui, el 90% de la sèrie crec que no la podrien entendre, no, o sigui, increïble.
0: Imagina't que la doblarien a l'anglès, em faria molta gràcia.
1: Hòstia.
0: Seria espectacular, amb avui, en anglès.
1: És que, a més, també em faré ser perquè van començar a sortir clips, jo què sé, la pel·li de La Llamada també, sí, no? En plan, La Messias, l'escena aquesta de El rei està casado con Leticia, bueno, és que tot
0: meva.
1: Això... Però, no sé, també és això, per exemple, hi ha un youtuber que segueixo que aquesta setmana ha anat a Cannes, que m'he d'una envidia que no veus, que és de Canadà, i això, hi parlava de La Bola Negra, i va dir que això que li agrada molt i tal, i clar, hi parlava de Los Javis, és que em va fer molta gràcia, perquè és com, per mi esto es muy, muy loco, ¿sabes? Vull dir, sí. És molt estrany.
0: Sí, sí, La Bola Negra, que està, és la segona, no?, pel·lícula, després de La Llamada, sí, que m'han fet més, no?, dels Javis, que ha estat al Festival de Cannes, molt ben rebuda, d'una manera brutal, per la crítica espanyola, però la crítica internacional més mixta. O sigui, no dolenta, però més variada l'opinió, però és el que diem a vegades també, les temàtiques, potser... A veure, que és una pel·li, sí, una pel·li és boníssima, d'aigut del país que sigui l'idioma que sigui, que arriba, sí, ens arriba a tothom, eh? Però en aquest cas, potser, mira, comparam la pel·lícula amb... comparant una pel·lícula mítica, no sé si era Magnolia o no sé quina pel·lícula era, però en plan espanyol, una versió espanyola, no? Que potser els americans no ho pillaven massa, no?, aquesta pel·li de La Bola Negra, però bueno, veurem què tal, és de les pel·lis més esperades de l'any, sens dubte, no? Sí. Aquí al nostre país, junt amb la Rodrigo Sorogoyen, que també hem tingut un any espanyol a festival brutal. Doncs anem a acabar el programa, en aquest cas, amb una sèrie de Netflix, que ja pues, no ha estrenat ni els nous episodis i ja té crítiques, Núria.
1: Doncs sí, ja sabem que els remakes de dibuixos animats no sempre surten bé. Aquest mes vinent s'estrena la segona temporada d'Avatar, La Leyenda de Aang, i ja s'ha comentat a xarxes el primer tràiler d'aquesta entrega. Molts usuaris estaven d'acord que el coloratge és molt més apagat i que algunes de les escenes no corresponen a la trama del segon llibre a la sèrie original.
0: Bueno, la Núria ha vist la sèrie animada, o sigui que sí, té coses a dir.
1: Sí, vull dir, és que hi havia coses que sortien, o sigui, el CGI ja és que no vam ni hablar d'això, però és que, no ho sé, també ara aquesta segona temporada apareix un personatge que és la Toph, que és, o sigui, la mejor, i és com a la sèrie es veu tant que és una persona... més gran, que no és la que pertoca, vull dir, a més és això, els actors estan començant a créixer i es nota que no són nens, és que són tantes coses, és que no.
0: Quan fa ja de la primera? 2 anys? O 3?
1: 2 o 3 anys, és que...
0: Hòstia, passa el temps, com passa el temps?
1: És que clar, vull dir, i són nens, que se suposa que tenen com 12-13 anys quan passa la sèrie, vull dir que és que, bueno, en fi, jo... recomiendo encarecidamente que es vegi la sèrie original, que és boníssima, o sigui...
0: Jo de veure-la, està valorada com una de les millors sèries d'animació de la història.
1: I merecidíssimament, o sigui, increïble.
0: Bueno, pues, està a Netflix, no, també, entenc, l'animada?
1: Aquí crec que no. Crec que està al Sky Show, també, em sembla, d'aquests de Prime, de pagament. Sí, sí, sí, o sigui, bueno...
0: Si és que lo que hay que hacer para ver series.
1: Coses rares.
0: Doncs amb aquestes crítiques a Netflix que sempre celebrem, arriba aquest programa dalt de sèrie. Esperem que gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve per parlar d'Eufòria, un altre cop. Jo, amb la cara que has posat, ja tinc ganes de debatre sobre la sèrie d'HBO. Però abans, per acomiadar-nos, us deixem amb el tema Happy Birthday, que no feliz cumpleaños a nadie, no. És una cançó que és així, de la banda de rock britànica Black Country New Road. La cançó publicada el 2025 dins l'àlbum Forever How Long apareix al 7è episodi de la sèrie de Netflix Algo Terrible Está a Punto de Suceder. Un àlbum molt, molt recomanat aquest. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Ara nosaltres, en aquesta última part del programa, volem parlar de la Independent, agència de notícies amb visió de gènere. La Tona aquí és la coordinadora, per tant, com que és la coordinadora, m'agradaria que ens fessis una mica de referència a la xarxa a la qual pertany la Sandra i a la qual pertanyem nosaltres també, jo mateixa, tu mateixa també. I, per tant, a mi m'agradaria que animéssim també a les persones que estan aquí en el Tecnocampus estudiant comunicació i que, per tant, elles també pensin que podrien, si els hi sembla, tenir aquesta visió de gènere a l'hora de fer els seus treballs. A veure, explica'ns ben bé què és la xarxa, breument, perquè tenim poc temps ja, sí. I sobretot què és la Independent i com gent que ens estigui escoltant de tota la comarca i de tota Catalunya doncs podrien col·laborar.
1: Mira, la xarxa de periodistes amb visió de gènere, que a Catalunya ens diem XIT-PITCAT, Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya, és poder tenir la Sandra avui aquí.
0: Sí, sí.
1: És poder llegir aquest llibre i conèixer-lo. És poder haver creat una agència de notícies. És poder estar al cas de les lluites de les dones arreu del món, del que les periodistes, les nostres col·legues, les nostres companyes a tants països estan treballant i estan visibilitzant, que ens ho puguem passar entre totes, crear estratègies conjuntes i també, per què no, prioritats d'agenda. Perquè les agendes tradicionals, els mitjans, no tenen per què ser les nostres agendes. Podem coincidir, però hem de tenir la nostra agenda pròpia. Llavors, la Sandra, per exemple, és també professora d'universitat de comunicació, allà per anar. I, per tant, aquesta part ella us la pot explicar millor que jo, no? És a dir, la importància que té que en els estudis reglats d'universitats i col·legis universitaris hi hagi aquesta visió de gènere interseccionalment, si pot ser, a totes les assignatures, i si no, almenys que estiguin en els doctorats, en els treballs de fi de grau, en fi, o en assignatures
0: sí,
1: pròpies.
0: Sí. Com aquí, al Tecnocampus, que estem ara, en els estudis de comunicació, que segur que ja hi és.
1: Doncs això és bo,
0: però
1: segur que falta feina a fer, també
2: sí,
1: t'ho dic,
2: perquè
1: conec, no sé, l'Autònoma també, que tu per ser hi vas estar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, bastant de temps.
1: L'Autònoma i un diplomat de gènere, però amb moltes carreres i amb moltes assignatures no hi és aquesta visió de gènere. I pel que anem a la Independent, que pels que no la coneixeu és 3W laindependent.cat, així de senzill, fa això, intenta donar visibilitat a les dones del país i internacionalment, per això aquesta xarxa ens ajuda, per poder compartir notícies, intenta donar visibilitat tant com a protagonistes de la notícia, però també com les feines que fan, que moltes vegades són invisibles, de grups, d'associacions de dones, que no són notícia pels mitjans, no? I això trobo que és important i que val la pena que ho sapigueu. I doncs, per les alumnes i els alumnes que creuen que és important aquesta visió de gènere en els mitjans, la Independent està sempre oberta. Tenim un correu que és coordinació la Independent, tot juntet i en minúscules, ben fàcil, @gmail.com, que podeu adreçar allí els articles, entrevistes, notícies de la vostra comarca, de la pròpia facultat, per exemple. És a dir, que això estem sempre obertes a visibilitzar, que és
0: sí,
1: el que ens toca.
0: Va néixer la Independent, va néixer el 2010.
1: Cert. L'11 de setembre del 2010, per significar que som una agència catalana de notícies, sí.
0: I que anava a fer ara una pregunta en el sentit de que a les joves, la gent jove, la gent més jove, pugui animar-se a tenir aquesta visió de gènere en totes les en l'audiovisual, en els textos escrits. Això a les facultats, que tu dius que
2: sí.
0: Jo no he vist lo de l'Autònoma, però en quina universitat parles tu, Sandra?
2: Sí, sí, jo comentava també que doy clases en el Diplomado de Género de la Universidad Tecnológica Nacional, un diplomado que es de Argentina, que es un diplomado que es accesible para cualquier persona, incluso fuera del país, ¿no?
0: Porque se puede hacer online también.
2: Se puede hacer online, exactamente. Y yo particularmente doy clases en el módulo de comunicación, y a mí me sorprende cómo cuando, a pesar de que creemos que hemos avanzado muchísimo en materia de reconocimiento de derechos, me impresiona mucho cómo cuando damos ejemplos y mostramos las noticias, mostramos incluso publicidades y las analizamos desde una perspectiva de género, hay como una amplificación en la mirada, ¿no? Entonces, la mayoría de quienes cursan el diplomado tienen que hacer un trabajo final integrador y mayoritariamente eligen el tema de la comunicación justamente por esto, porque es como que empiezan a develar una situación que es cotidiana y que sin esta perspectiva no se ve. Uh-huh. Entonces, ahí empezamos a ver cómo juegan los roles, los estereotipos, la violencia, qué son las violencias digitales, qué son las violencias en el ámbito de la publicidad, cómo están...
0: Explica'ns-ho per la nostra audiència, si pots, amb el poc temps que tenim, el que són totes aquestes violències.
2: Bueno, la violencia de género está categorizada con distintos aspectos. Sí. Una de ellas es lo que tiene que ver con la violencia mediática o la violencia digital, también hoy incorporada, que tiene que ver cómo los medios de comunicación reproducen justamente estos estereotipos en donde hay desde cuestiones más leves hasta graves. Por eso también es importante el funcionamiento de observatorios de medios que ante alguna situación puedan tomar intervención frente a una publicidad, a una emisión o lo que sea, para advertir sobre ese tipo de situaciones de violencia, ¿no? Que puede ser desde lo más leve hasta situaciones muy graves.
0: Vols dir, per exemple, el que tenim aquí al Consell de la Informació, aproximadament seria això?
1: Sí, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya,
0: també.
1: O el Col·legi de Periodistes, que també sí. Té Secretaria de la Dona, o nosaltres mateixes, que a través de la xarxa o de l'Associació de Dones Periodistes també tenim cura i ho denunciem i ho exposem a la independent, en aquest cas, no? Però la capacitat, que tingui capacitat sancionadora, és el més important. Uh-huh. Amonestació està bé, però capacitat sancionadora, molt millor i necessari.
0: Hem dit que la independent, la pàgina web és laindependent.cat. Hi ha unes pestanyetes, com la majoria de les pàgines web, que diu qui som, l'equip, etc. I diu, vols col·laborar? I allà hi ha una petita pestanya que només que posis el teu nom i el teu e-mail o les quatre dades. Ja reps una invitació a fer-ho. Per tant, que jo des d'aquí, des de Mataró Ràdio, des de la xarxa audiovisual local, encoratjo a totes les persones que ens puguin estar escoltant des d'aquí, des de Paranà, des de l'Argentina, etc. Perquè penso que és molt important tenir aquesta visió a l'hora de viure ja, no només a l'hora d'escriure, sinó a l'hora de viure, no?
2: Sí, yo creo que es sumamente importante marcar estas pautas, este camino, ¿no? Y eso es un poco también lo que intento realizar en el programa, así como aquí, que se ve y que está esta perspectiva de género. También hay muchas radios, muchos medios en Argentina que vale reconocer que también hacen ese esfuerzo. Nosotros tenemos un trabajo realizado este año, vamos a cumplir 15 años, que hacemos un programa que tiene esta perspectiva, decimos periodismo humano, pero en realidad es un enfoque de derechos y fundamentalmente desde la perspectiva de género. Uh-huh.
0: Molt bé, jo ara li volia preguntar a la Clàudia Balmarrosa, que ella està... ¿Dónde estás exactamente? ¿En qué localidad? ¿En Entre Ríos?
2: Paraná.
0: Uh-huh. Molt bé. ¿Conoces tú a las del Casal Català, Clàudia? Clàudia, ¿tú conoces a las del Casal Català? Por favor, muy breve, porque solamente nos quedan 7 minutos.
3: Sí, conozco, ¿qué cosa?
0: A las personas que integran el Casal Català.
3: No las conozco. No sé que funciona y que tiene mucha presencia aquí en la ciudad, pero no conozco puntualmente. En este momento no recuerdo a nadie, probablemente si las veo, seguramente las he cruzado en algún punto.
0: A ver, explícanos, les lanzamos una... una flor desde aquí, desde
2: sí,
0: Mataró.
2: Sí, es, la verdad es que es un trabajo impecable el que realiza. Están, hay varias compañeras, sí, entre ellas está Mercedes Pórqueres, que es una gran militante de la cultura catalana en Entre Ríos, en particular en el Casal de la Ciudad de Paraná, con celebraciones en paralelo a lo que acontece aquí en Cataluña, con cursos de catalán, con cursos de bordado, con todo lo que tiene que ver con la las cultura, distintas expresiones de la cultura, claro, catalana, claro. Y además desde un enfoque de género, que no es cosa menor. Bueno, Mercé, además de ser una referente, ella lleva todas estas actividades y realmente invita a colegas, ¿no?, que a veces ni tenemos mucha noción. Está todo el tiempo mandándonos información, sí, convidando, sí, a las actividades, así que de acá un reconocimiento muy grande a ella y a todo el equipo de trabajo.
0: Molt bé.
1: No, només volia, sí, només volia explicar que justament amb la Sandra hem començat un seguit d'entrevistes a dones significatives, importants, lideresses, dones que han treballat en els casals catalans d'arreu del món, els casals catalans a l'exterior. I que per començar hem començat amb Argentina. I per això hem entrevistat a la Mercè Pórqueres del Casal Català de Paraná i també a l'Esther Bernet del Casal Català de La Plata,
2: La Plata.
1: De La Plata, i que les trobareu a La Independent. Aquestes dues entrevistes les podeu trobar allà i les continuarem fent, i quan haguem decidit que Argentina la tenim prou significada, passarem a entrevistar dones de l'Uruguai, que és una presidenta magnífica, i d'altres països d'arreu del món.
0: A ver, Claudia, si nos puedes explicar tú, preparando el programa, y nos quedan 5 minutos, por tanto, en 2 minutos, si nos puedes explicar tú qué es la literatura comparada, las literaturas de mujeres, pero muy rápido, por favor.
3: Muy, muy rápido. Bueno, estaba pensando en eso cuando escuchaba a Sandra hablar de la carrera y del diplomado con visión de género, y estaba pensando cómo funciona eso en las carreras de formación de especialistas en literatura. La literatura comparada es básicamente esto, leer los textos haciendo resonancia con otros textos que trabajan los mismos temas, las mismas problemáticas. Y me preguntaba si en este momento, y no lo sé, y creo que no es así, si la literatura de mujeres escrita por mujeres o las voces de las mujeres en el canon de la literatura entrerriana, y diría argentina, tienen tanta visibilidad. Me lo dudo, digo, es un trabajo que por allí hacemos quienes hemos transitado algunos posgrados, tratando de recuperar escritoras que no figuran que son excelentes y han tenido un...
0: Tú me hablabas de, perdona que te interrumpa, de Mercè Rodoreda,
3: ¿sí?,
0: por ejemplo.
3: Claro,
0: Mercè
3: Rodoreda, claro, que Mercè Rodoreda, ¿vale?, que... Y podríamos hacer, por ejemplo, estaba pensando en América
0: Tienes
3: Latina.
0: Tienes que ir rápido, porque nos quedan 2 minutos y nos cortarán.
3: Bien, una lista de escritoras mujeres en América Latina y en Argentina que no están visibilizadas. Esto es así.
0: Venga, pues tenemos que visibilizarla con estas entrevistas que ha dicho Tona.
3: De acuerdo,
0: ¿vale?
3: De acuerdo.
0: Y ahora ya para terminar, en estos 3 minutos... ¿Cómo ves el mundo, tú y vosotras también, especialmente en las relaciones internacionales con el presidente Trump en la Casa Blanca y con el presidente Milei en vuestro país? Tú más o menos lo has dicho,
2: sí,
0: Sandra,
2: sí.
0: Pero este hagamos un poco de hincapié.
2: Que es un poco también lo que planteaba al principio en ese audio que compartimos.
0: Sí, me ha gustado volverlo a poner porque creo que dices verdades como puños.
2: Es que hay, me parece que esto de pensar también quiénes son los aliados estratégicos en cada uno de los países. En el caso de la Argentina podríamos decir Javier Milei es un aliado directo de Trump, pero hay otros países que tienen otros grupos políticos que están aliados con Trump. Entonces, pensar en estas estrategias nos permite también pensar en nuevas formas de contrarrestar esta cuestión, ¿no? Y me parece que es un momento de reflexivo y de mucho pensamiento en relación a cuáles son las soluciones para este tipo de avanzada del neoliberalisme.
0: Tona.
1: Jo crec que des del feminisme hi ha moltíssim que aportar a la política local, nacional, nostra i internacional. I així com moltes formes del feminisme, com moltes formes del feminisme, del lideratge horitzontal, del deixar parlar l'altre, de l'escoltar l'altre, etc., s'han incorporat no només a ONGs, sinó també a alguns organismes internacionals d'algun nivell, no els institucionals, però sí ONGs internacionals, fora hora que des de la política i el sistema de partits ho plantegessin.
0: Moltes gràcies, Tona Guzzi, moltes gràcies, Sandra.
2: A ti.
0: I gràcies també a Clàudia Balmarrosa, que ens ha parlat des de l'Argentina. Per tant, aquí consells per tots els llatinoamericans que ens puguin estar escoltant, i moltes gràcies per haver-vos tingut aquí. Sí.

0: Són les 5 de la matinada.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Salutacions ben cordials des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Sintonises als 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Tots els dilluns a 9 de la vespre tens una cita amb nosaltres. Tens una cita amb Musical Express. El millor country music junt amb la millor música d'arrels nord-americanes, combinat amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Des d'aquí, des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, empujant la música, Francesc Vila. Comencem ja avui Musical Express.

Roger Hodgson, com sempre, liderant la banda del Supertramp. Des del seu treball Fame's Last Word, aquelles últimes famoses paraules, això és It's Raining Again. Del Supertramp cap als Spandau Ballet. Aquesta és la gran only, When You Leave.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Calling America. Són d'aquelles peces primordials de la discografia de la gran Electric Light Orchestra, banda liderada per incombustible Jeff Lynne. D'un grup liderat per Jeff Lynne, per un grup liderat en principi per Peter Green, format l'any 1967. Ells són els Fleetwood Mac. I els escoltarem amb aquesta peça anomenada Gypsy. Ells, Fleetwood Mac, està sintonitzant, com sempre, Musical Express.

Una de les grans bandes, sense dubte, de la història de la música, els Fleetwood Mac. Amb la seva veu inconfundible de Stevie Nicks, això és Gypsy, la gran Gypsy. Anirem encara cap al grup que va formar Derry Hall i Edmond Lundon. Estem parlant dels China Crisis. Això es diu Black Man Ride.

Segueix a Sintonia Musical Express. Segueix a Sintonia Ràdio Rubí. Des dels 99.7 FM. Els dilluns toca meitat country i meitat rock, pop rock dels 70s i 80s. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-se per si vols demanar-nos alguna cançó. musicalexpressrubi@gmail.com. Anem a donar-li una mica de canya a la nit? Ells són els Bankman Turner Overdrive, des de Canadà. Això es diu You Ain't Seen Nothing Yet.

Gran banda, gran cançó. Batman, Turner Overdrive. Des de Canadà. Seguirem ara amb bon ritme. Proper convidats, aquest grup estadounidenc, format a l'any 1975. Ells es diuen Molly Hatchet. I escoltarem la seva gran, gran peça Flirting with Disaster. Em recorda que Molly Hatchet, el seu grup de banda, va entrar d'una prostituta que després de fer la seva feina amb els clients assassinava, decapitant-los i mutilant-los. D'aquí van treure a ells la banda el nom de Molly Hatchet. Doncs això és Flirting with Disaster. Això és la gran Molly Hatchet.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Temps a country aquí a Musical Express. Ell és J.D. Clayton. Això és dir Rose of Red. Ja ho saps, tots els dilluns a 9 o 10 del vespre tens una cita amb Musical Express. Si t'agrada el country, mitja horeta aquí, sempre la tens assegurada. Des del Lonely Street és l'últim treball dels Malpal Brothers. Això es diu The Man in Ain.

0: Estem escoltant música de Bryce Leeward. Això és Neon Dust. La millor country music assegurada els dilluns a 9 o 10 del vespre. Aquí a la sintonia de Ràdio Rubí. Des de l'estudi número 2.
1: T'agrada més el country de Melony Cannon? O el que fa Cody Jinx? Potser els Mavericks? O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: El Joan, a través del nostre correu electrònic, es va demanar una cançó d'Alan Jackson, precisament Living on Love.

Who I Am és, sense dubte, potser un dels millors treballs del georgià Alan Jackson. Un treball que, si vols aficionar-te al country, te'l recomano al 100%, Who I Am. Estem escoltant la cançó que ens demanava el Joan a través del nostre correu electrònic musicalexpressruby@gmail.com. Living on Love, segon tall d'aquest treball del de Georgia, Alan Jackson. Una prova de que no tot el millor country es fa als Estats Units, la tens aquí mateix. També fan country, i bon country, a l'estat de Canadà. Ella es diu Jade Eagleson. Això es diu...

Ell es diu Drake Milligan. I només sortir a l'escenari d'aquests programes de talents ja va enamorar els jutges. Aquesta és la cançó que es va donar a conèixer en aquest programa de Got Talent America. Això es diu Song Like Something. Des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express, estàs escoltant la millor country music. Country que ens porta ara Cole Whitewind. Això es diu Fast Track and Back.

Ell és Cody Jinks. La seva peça, Holy Water. I amb la música del canadenc Jade Eagleson i amb la seva peça Rater Be The Single, ja despediré de tots vosaltres. Ha sigut un plaer acompanyar-vos, com sempre, els dilluns a 9 a 10 de vespre, des d'aquí, des de Ràdio Rubí, des de Musical Express. Salutacions ben cordials, gastat, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb Jade Eagleson.

0: Bona tarda, benvinguts i benvingudes a l'Inspira't, una tarda més, als micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, les Telma i Luis de Ràdio Rubí. Hi ha converses que no busquen resposta, busquen espai. Espai per respirar, per mirar-nos amb una mica més de veritat i per escoltar allò que sovint queda tapat pel soroll del dia a dia.
1: Avui obrim aquest episodi amb una idea senzilla però poderosa. El que no es diu pesa, el que es comparteix allibera. I aquest espai vol ser això, un lloc on la paraula es converteix en refugi, en llum i de vegades en una petita revolució. Així que seu, respira i deixa't portar. Anem a inspirar-nos.

0: La nostra convidada d'avui està acabada d'aterrar des del Perú. Avui ens acompanya Judit Mateu, terapeuta especialitzada en benestar emocional, integració del trauma i processos d'autoconeixement. Treballa des d'una mirada profunda i molt humana, ajudant les persones a reconnectar amb el seu equilibri. Benvinguda, Judit, a l'Inspira't.
1: Gràcies, Cuca.
0: Primer de tot, preguntar-te com ha anat aquest viatge.
1: Espectacular.
0: Ha sigut una retrobada?
1: La veritat és que feia molts anys que volia anar a Perú. Crec que ho he explicat també per les xarxes i finalment pues, he pogut fer realitat el somni. I la veritat és que ha valgut la pena i ha superat les expectatives.
2: Sempre parlem a l'Inspira't. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
2: Que viatjar inspira molt.
1: Sí,
2: i per... ens ajuda a obrir la ment.
1: Exacte. És un viatge exterior i un viatge interior, també.
2: Mm-hmm. Has descobert alguna cosa, per dir-ho així genèricament, nova de tu o que pensis que pots aplicar doncs, amb els teus processos terapèutics?
1: Sí, jo crec que sempre que viatgem recordem cosetes. És com si hi haguéssim viscut en moltes parts del món i al viatjar doncs, estiguéssim recuperant parts nostres així que haguessin quedat com oblidades. Mm. Llavors Perú també ha despertat memòries molt ancestrals, memòries de l'origen. L'any passat vaig fer un viatge a Rapa Nui. Llavors és com una continuació d'aquest viatge, no? Mm-hmm.
2: En aquest món tan accelerat sovint oblidem d'escoltar allò que sentim. Quins són els senyals d'alerta que et fan pensar o t'avisen, no?, que és necessari que busquis ajuda professional?
1: Aquesta és una gran pregunta, Carmen, perquè si no sentim, no sabem que no sentim. És a dir, no sentim perquè estem desconnectats del cos. I si estem desconnectats del cos, no ens adonem que estem desconnectats del cos. Llavors, entrem en un bucle que va ser molt útil per sobreviure, perquè, clar, si jo de petita estic trista però no puc plorar perquè no em deixen o perquè estic sola o perquè no hi ha ningú que em sostingui la meva tristesa, doncs el més intel·ligent és no plorar o no sentir aquesta tristesa. I per no sentir la tristesa jo m'he de desconnectar del cos, perquè és en el cos on jo sento la tristesa. I això és un mecanisme molt inconscient, molt automàtic, molt intel·ligent i molt savi que fa el cos. És com quan el metge t'opera, tu no et lliures de l'operació, però el metge sí que et pot lliurar del dolor de l'operació. Llavors el cos fa el mateix, no et pot treure d'aquella experiència dolorosa, doncs perquè ets petita, petit, no pots fugir, no pots lluitar contra els adults perquè tens les de perdre, però sí que el cervell et pot desconnectar d'aquella experiència. Llavors et desconnecta de l'experiència com el metge et desconnecta de l'operació, anestesiant-te. I quan ens anestesiem, ens desconnectem del cos i així no patim. I això és molt intel·ligent perquè ens ajuda a funcionar, a tirar endavant i a ser els adults que som. Però a l'edat adulta tot això ens condiciona, ens bloqueja, no ens permet viure plenament. Per què? Justament perquè no sentim.
0: I quan notem aquests bloquejos, que són potser estrès o que ens trobem desbordats, per on hem de començar? Perquè al final moltes vegades ens sentim així i no sabem què fer.
1: Exacte, perquè normalment quan som petits hem après a sobreviure sols. O perquè estàvem sols, o perquè no podíem compartir com ens sentíem, o perquè ens sentíem jutjats. Llavors, mica en mica anem aprenent a treure'ns les castanyes del foc sols o soles. I llavors, d'adults, quan també ens passen coses, clar, tenim vergonya de dir que estem tristos o que estem passant per un baixón o que, no sé, qualsevol cosa, no? O que estem enfadats o que estem frustrats. I això fa que acostumem a passar-ho sols. Però sols ja ho vam viure. I per això vam sobreviure. Si ho vivim acompanyats, o millor encara, acompanyats d'una persona que ja hagi passat per això, llavors s'accelera el procés i a més es viu acompanyat, que és molt millor, i això és lo sanador, això és lo que transforma. Perquè si només vivim aquella emoció que ja vam viure, és com una retraumatització. És a dir, sentir l'emoció o alliberar l'emoció no sana, només alliberar. El que necessita el cos és alliberar però transformar-la. Mm. Llavors aquesta transformació només es fa possible si hi ha uns nous ingredients. És a dir, Un ingredient és que ara ets adulta, l'altre ingredient és que tens un cos més gran, l'altre ingredient és que el teu entorn ha canviat, i si estàs en teràpia i amb una persona que no et jutja i que t'acompanya compassivament i amorosament, doncs també això és un gran canvi, perquè és el que no hi va bé quan eres petita.
2: Parlem sovint de patrons i de traumes, no? Mm-hmm. Com bé dius. Com es treballen aquests traumes per poder integrar-los i restablir noves conductes? Aquest acompanyament, com es fa? Com ho aconsegueixes?
1: Bueno, cadascú ho fa com pot i com sap i com ha après. Jo, després de molts anys de formacions i d'experiència i també de procés personal, pues he creat el meu univers P-Rock, que li dic, no? I llavors jo integro tots els coneixements que jo, pues, m'han servit a mi, bàsicament, no? Perquè també m'he format en coses, o jo personalment he passat per teràpies que potser no m'han servit tant. Però sí que les que m'han servit m'he format i les he integrat en una manera de fer que ara és la meva, no? Llavors, jo el que utilitzo molt és... el que m'encanta és hackejar el cervell. Perquè el cervell és el quadro de mandos. No és l'òrgan més important, perquè ja se sap que és el cor, és a dir, entre la relació entre el cor i el cervell, el 90% de connexions van del cor al cervell i el 10% del cervell al cor. Per tant, el cervell no és l'òrgan més important, però sí que és l'òrgan que rep tota la informació del cos i respon en funció de lo que rep del cos. Si rep enfado, actuarà d'una manera. Si rep amor, actuarà d'una altra. Per tant, és molt important què sentim en el cor, perquè el que passa en el nostre cor...

0: de corbes. Llavors el cervell fa el que ha fet 25.000 vegades. Llavors per això ens costa tant anar a piscina, fer règim, canviar rutines, anar al gimnàs...
1: E cuca.
2: A mi no em miris, estic estupenda. Jo acabo cada dia pensant que tinc que fer tot això que dius.
0: Totalment. Exacte. Llavors, el que a mi m'agrada fer és hackejar el cervell perquè aprengui a fer altres coses més saludables. I una vegada creem l'autopista, llavors això ja va sol. I normalment el cervell gasta menys energia quan està relaxat que quan està en estat d'alerta. Si jo estic en estat d'alerta, el meu cervell gasta molt, perquè permanentment jo he d'estar en alerta què farà l'altre, què em dirà, si em castigarà, si ho hauré fet bé, si ho hauré fet malament. En canvi, si un està relaxat i està en pau amb si mateix, ens és igual el que pensa l'altre de nosaltres. Llavors, això relaxa molt i el cervell gasta molt menys energia i, per tant, és un circuit que aprèn molt ràpid.
1: Mm. Havies de venir a presentar-nos el teu conte de Nadal, l'estrella que recorda la seva llum.
0: Sí.
1: I en molt poc temps ja tens un segon llibre, sobre vivir en el hacer o vivir en el ser.
0: Sí.
1: Què representa aquest nou llibre dins del teu camí com a autora i sobretot com a terapeuta?
0: Doncs realment aquest segon llibre m'ha costat bastant escriure'l, més o menys uns 2 anys, una mica més, perquè a diferència del primer llibre, que és un llibre que jo ja feia temps que volia escriure i que jo ja havia passat el meu procés personal, que comparteixo en el primer llibre, en aquest segon és com que ho he viscut en paral·lel. És a dir, a mesura que anava escrivint, jo anava passant el meu procés i l'anava escrivint, i per això ha durat tant. I la veritat és que ha sigut un part una mica llarg.
2: Sí, però bé, després d'aquest conte tan especial i tan magnífic, que integra una mica aquest concepte que has creat, no?
0: Sí, el conte, l'estrella que recorda la seva llum, que també està en castellà, el conte està en català i castellà, els llibres no, només en castellà per ara, a no ser que sorgeixi algú que...
2: Projectarem, quan acabem d'entrar.
0: Exacte, vulgui invertir la traducció en català o altres idiomes. El llibre, el conte, és sí, com l'explicació simbòlica del segon llibre. El que passa és que aquest conte jo no tenia intenció d'escriure. Jo sí que de vegades em pregunten, i sempre havies volgut escriure un llibre? I sí, la veritat és que potser sí, no? Que sempre somies en escriure un llibre, però un conte no. I quan estava escrivint el primer llibre, que l'escrivia doncs, passejant pel bosc, em gravava quan em venien les intuïcions i després arribant a casa escrivia el llibre, en una d'aquestes gravacions va baixar el conte. Llavors vaig pensar, uau, si això és un conte, no? I el vaig guardar 2 anys. I l'any passat, quan vaig tornar del viatge de Rapa Nui, que sempre són viatges iniciàtics i que ens fan recordar coses, vaig pensar, per què no treus el conte del calaix?
2: Deixa'm que faci un incís abans d'entrar, endinsar-nos en el conte. Uh-huh. Hem de dir que tu tens Casa Caruna, que és la casa on vius, però la comparteixes per fer les teves teràpies i fas xerrades, conferències, la cedeixes per nosaltres, terapeutes, uh-huh. I és un entorn emblemàtic i meravellós dins de la natura.
0: Sí.
2: Que la gent que ens està escoltant... Que
0: es I faci està a la floresta.
2: Que es faci una idea de l'entorn que conviu al voltant de la Judit. O sigui que...
0: Sí.
2: Una mica per ficar-los en matèria. Llavors aquest conte neix aquí, a Casa Caruna.
0: Exacte. I a més explicaré una anècdota, perquè de vegades, com dèiem abans de començar l'entrevista, de vegades escric coses que no sé que escric i després quan rellegeixo els meus llibres dic, ui, això ho vaig escriure jo... Doncs pues al conte vam encarregar les il·lustracions a Gemma Cantador, que jo no conec personalment, he de dir, me la va facilitar l'editorial, Tu voz en mi pluma, l'Eva Ramírez, i jo simplement li vaig dir, llibertat, tu llegeixes el conte i fas els dibuixos. I quan em van entrevistar a Ràdio Castelldefels, allí me'n vaig adonar que la portada del conte està dibuixat un bosc, i la Gemma no sabia que jo havia gravat el conte en el bosc. I és molt màgic, perquè hagués pogut dibuixar una platja, una ciutat o qualsevol altre escenari, però no, va dibuixar un bosc, el bosc de la floresta.
1: Mm. Escoltant-te, doncs és fàcil, no?, situar-te doncs, en aquest procés creatiu, però a mi m'agradaria saber si hi ha alguna anècdota especial que hagis viscut també amb aquest procés d'escriptura, aquesta cançó. ens expliques, no? És com molt màgica. També com o alguna idea nova que no tenies pensat posar-la i aleshores després va sortir.

0: psicològic en quant a procés terapèutic, eh? Vull dir.
1: Sí. Bé, quan vaig escriure el primer llibre, ja em va baixar el títol del primer llibre, que és Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón, automàticament em va baixar dos títols més, el del segon i del tercer llibre. Llavors, aquest segon llibre es titula Sobrevivir en el hacer o Vivir en el ser. Llavors, el hacer té més a veure amb la ment i el ser té més a veure amb el cor. I el tercer llibre, pues, també ja tinc el títol, però encara no el dic, per no fer...
0: Però ja el tenim. La propera vegada.
1: Però ja tenim el títol i alguna cosa escrita també, sí, sí, sí. I la veritat és que només tenia el títol d'aquest segon llibre i alguna idea, però... Escrivint, no? És com caminando se hace el camino. Pues escrivint és com... La veritat és que jo em pensava que escriuria el segon llibre igual que el primer. Pues que passejaria pel bosc, això molt idíl·lic, i que em gravaria, i que tornaria a casa, i que allí transcriuria les idees, però no. Aquest segon llibre hi ha com dues fases. Hi ha una primera fase que he anat escrivint com capítols, per exemple, el primer capítol, que es titula Somos seres y humanos, no? Com una mica simbologia de seres humanos, no, somos seres y humanos. I què significa això i què significa ser humano, ser i ser humano, que no és igual. Després tinc una altra que es titula Amor y miedo. Després en tinc una altra que es titula El tiempo y el no tiempo, El tiempo y el espacio, ara ja no me'n recordo. És a dir, que vaig anar escrivint com capítols així que jo pensava... Com és que ara escric això de l'amor i miedo? Com és que ara escric sobre el tiempo? I no ho sabia. Realment em venia la idea, feia el capítol i ja està. I això fa dos anys. I també vaig escriure la introducció del llibre. I la segona part ja és com més el desenvolupament com del meu, de la meva metodologia, que no puc explicar si no explico abans què entenc jo per temps, o què entenc jo per amor, o què entenc jo per por, o què entenc jo per ser humà. És a dir, que la primera part hi ha tota una part de coneixement o d'explicació, i la segona part és més ja el desenvolupament de, diguem-ne, de les meves reflexions, no? Mm-hmm. Que no, i el primer llibre és més o menys igual, eh? El primer llibre primer parlo de la ment, després de les emocions, i quan ja parlo del cos és quan jo ja desenvolupo com la meva visió, que no puc desenvolupar si no explico abans com jo veig les emocions o com entenc jo la ment, no?
2: I, bueno, no tenim molt temps, però m'agradaria preguntar-te abans d'acabar que de part del viatge o els viatges que has fet o les teves pròpies experiències, hi ha alguna cosa també que t'hagis emportat de la gent a la que les ha ajudat durant aquest temps?
1: Uau, és que les persones a qui he acompanyat són grans mestres per mi, perquè és molt sincrònic. I el que m'ha passat, tant amb el primer llibre com amb el segon, és que de vegades he posat idees així una mica... Dius, Judit, això ho escriuràs ara? I sobretot coses, per exemple, dels últims capítols, no? Que és ja... I me'n recordo amb el primer llibre que just quan escrivia això, que dius, uf, això ho explicaràs, no sé... Doncs just venia una noia i a teràpia em mostrava allò que jo estava escrivint, no? I era com una confirmació, de dir, sí, som així i passa això i això genera trauma i això genera malestar i es pot sanar. És a dir, que els pacients, les persones a qui he anat acompanyant, han sigut no només mestres, sinó confirmadors de lo que jo anava escrivint. I això també m'ha passat amb el segon llibre.
2: Jo crec que ara, per anar acabant, hem de projectar, no, Carmen?
3: Sí, sí.
2: O vols preguntar alguna coseta més? Perquè et veig amb ganes, eh?
3: Sí, m'ha quedat una pregunta a l'aire, perquè tu coneixies de la Judit abans, i aquí a l'Inspira't ens agrada també anar a l'essència, anar als orígens. Quan vas adonar-te tu que volies ajudar a les persones en aquest procés, no, d'autoconeixement i de creixement personal?
1: Bueno, això és una mica llarg a explicar, eh?
3: A veure,
1: Carmen,
3: si perquè tenim jo poc temps, eh?
2: Jo ja no he pogut entrar perquè jo conec la història.
1: Això dona per un altre llibre. Però jo vaig treballar 27 anys a la banca i fa quasi 5 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar i crear el meu nou projecte. Llavors, al cap de 5 mesos ja estava començant escrivint el primer llibre. Després, bueno, hi ha 3 mesos mesos abans de marxar de la banca ja tenia Casa Caruna fet, és a dir, jo hi havia projectat, i a més havia projectat de marxar abans dels 50, i vam marxar 29 dies abans de complir 50. Ai. És a dir, que tot es anava realitzant, i al cap de 5 mesos ja començava el llibre, al cap d'un any ja el tenia acabat, el novembre del 22, el juliol ja estava publicat, és a dir, que tot s'ha anat... ha anat com molt ràpid, molt accelerat. Llavors, amb 4 anys i mig, pues, han passat moltes coses.
2: 4 anys i mig, mira com nosaltres...
3: Sí, t'anava a dir, justament, sí. No?
2: Mira, el procés de revolució, no?, interna, sí. que no sé, que ens ha passat a totes, que sí, bueno, sí. Hi ha molts homes també, però sobretot les dones ens hem remogut molt durant aquests últims 5 anys. Eh?
1: Sí, jo... i en aquest segon llibre parlo de la necessitat que els homes també es remoguin, parlo molt de l'energia masculina, de l'energia femenina, que tenim tots, tant homes com dones, de la importància d'integrar aquesta energia femenina, perquè l'energia masculina s'alquimitzi i es converteixi en una energia sostenedora de la femenina i no hacedora, no del fer, sinó de sostindre el ser.
2: Que important això que estàs dient. A part, a nosaltres ens agrada molt reivindicar aquest punt. No ens queda molt temps.
1: L'ampliarem un altre dia,
2: Cuca. Però jo, com comentàvem, hem de projectar que això s'ha dit en castellà, o sigui, sí o sí.
3: En català.
1: En català.
2: En català. Ai, en català, perdó. Sí. I que dintre de poc vinguis a publicar, o sigui que ja has publicat.
1: Amb el llibre publicat.
3: El tercer llibre, que no sabem encara el títol, però ja la coneixerem.
2: Quin plaç ens donem per projectar?
1: A quin, el tercer o el segon?
2: Bueno, les dues coses. Anem a veure què projectem. Bueno, 3 mesos, 4 mesos...
1: Diuen que el temps és l'únic que no podem dominar quan projectem. Per què? Perquè a la quinta dimensió no existeix el temps. Llavors, el que en altres dimensions és un minut, aquí poden ser anys. Però la paciència vol dir que tenim la certesa de què passarà.
2: I d'això en tenim molta.
1: Exacte.
2: Judit, moltes gràcies. Ens ha encantat tenir-te aquí i t'esperem ben aviat, eh?
1: Gràcies,
2: estem
1: Cuca.
2: Estem ja a quasi gràcies, acabant Carmen. La temporada, o sigui que t'esperem aquí la pròxima temporada.
1: Gràcies, Ràdio Rubí.
2: Estàs a casa teva.
1: Gràcies.
2: Carmen, t'he posat un tema que segurament t'agradarà. Mm. A mi m'ha impactat.
3: Jo no l'he sentit,
2: i és un tema que l'he descobert a través del ChatGPT.
3: Toma, ChatGPT, el Chati, que jo li dic el Chati.
2: Doncs mira, m'ha recomanat i crec que t'agradarà. És un tema que reivindica el paper de les dones mitjançant a l'aigua.
3: Uau.
2: I es diu Oceanes.
3: M'ho quedo.
2: Clara Pella. Aquí va.

0: Una altra dona inspiradora aquí a l'Inspirat. Ella és Montse Piqué Llorenç, escriptora i professora, tot i que ara no exerceix de professora, llicenciada en Geografia i Història i amb una trajectòria marcada per la passió per la narrativa breu i pels reconeixements literaris que ha anat sumant aquests últims anys. Montse, bona tarda, és un plaer tenir-te aquí.
1: Bona tarda, per mi també és un plaer venir aquí a Rubí amb vosaltres.
0: Sí, i deixem que siguis tu qui obri el fil. Quan comença realment la teva relació amb l'escriptura? Quin va ser aquell primer moment que et va fer dir això és per mi?
1: Doncs mira, és una pregunta que pot ser complexa, però és molt senzilla, perquè per mi l'escriptura ha estat sempre, des de molt joveneta. I sempre explico que jo vivia en una casa doncs allunyada del poble, del centre del poble, sóc filla única i, clar, no havia masses nens per jugar ni havia, no. I per tant l'escriptura m'acompanyava, era la meva amiga amb les meves hores d'esbarjo, de solitud, les vacances d'estiu eren molt llargues en aquella època, no com ara. Vull dir, començàvem el curs a mitjans d'octubre. Per tant, des del juny, mitjans de juny, que plegàvem de l'escola, fins a l'octubre, doncs, tenia temps per escriure molt.
0: Per fer volar coloms.
1: Per fer volar coloms, per imaginar moltes coses.
2: Aquesta amiga imaginària m'ha encantat.
1: Sí, perquè era la meva amiga o el meu amic, l'escriptura, no? Jo llegia en aquella època, evidentment, de més joveneta, llegia llibres, no sé si coneixeu la Lluís Mayalcot o Mujercitas, per dir-ho d'una manera o altra. És aquest tipus de lectura que jo feia quan tenia doncs, 12 o 13 anys, no? I aleshores doncs, escrivia novel·les i contes. I contes m'agradava molt perquè després, a l'estiu, allà on vic, és on vivia quan era petita, però encara vic ara, doncs era un barri que hi havia poques cases, però sí que venien molts estiuejants de Barcelona, perquè era un lloc que és Sant Boi, que era un poble petit, envoltat de muntanyes, hi havia el riu Llobregat, és un riu que ara doncs, és impensable anomenar-lo riu, però era un riu d'aigua transparent, la gent s'hi banyava, i venia molta gent de Barcelona a passar l'estiu allà perquè els aires era fresc, era un aire saludable. I per tant, molts d'aquests estiuejants, els nens i nenes, doncs jo jugava amb ells o els veia. I escrivia petites obres de teatre i les interpretàvem. Llavors, jo era qui les escrivia. Per tant, això ja em ve de molt lluny.
2: Quina meravella. Arriba Flor i Cendra, és una obra que recorre un segle de Catalunya amb guerres, silencis i pèrdues. Quina ha sigut la part més difícil d'escriure?
1: Tota la novel·la ha estat una mica difícil, perquè és complicat posar-hi una distància emocional. Evidentment, hi ha trets personals, hi ha memòria individual, però també col·lectiva, i de moltes històries que he anat escoltant. Aleshores, jo volia escriure un llibre que el meu objectiu era impressionar i emocionar el lector. I, per tant, cada conte o cada capítol que llegeixes, doncs acabes una mica doncs, plorant, no? Una mica, i això és el que jo pretenia. I sembla ser que ho estic aconseguint, perquè aquest llibre, des que va estar publicat i la gent que l'ha anat llegint, doncs el feedback que tinc és aquest. La gent s'emociona, és molt colpidor i fins i tot plora. Doncs ja ho he aconseguit.
2: Hi ha molta ficció, també, per poder explicar segons quines situacions?
1: Hi ha molta ficció. I no faré un spoiler, però faré una petita pinzellada. Hi ha un capítol que parlo del dol i la pèrdua, especialment la pèrdua de fills, això és terrible, i com podia jo expressar a una persona que ha perdut fills petits aquest dolor immens i com ho podia fer. I llavors vaig pensar que transformava aquest dolor en la bogeria, és a dir, en imaginar. I per tant, doncs, sí, aquest capítol fins i tot diria que té com una vinculació o una pinzellada cap al realisme màgic, perquè és un recurs que fa que els morts i els vius dialoguen, conviuen, i ho fa com real. És a dir, és versemblant, que és el que m'interessava el que m'interessa de la literatura, no? Que allò que llegeixis, per molt fantàstic, estrany o colpidor o el que sigui, sigui versemblant. I aquest capítol el té. La mare, entra en un món, podríem dir, de bogeria des del punt de vista nostre, però des del punt de vista literari s'emmarcaria en aquest realisme màgic.
0: A mi m'agrada molt la portada, perquè veiem un nen que està jugant, no?, amb unes pedres, però a més és un llibre que està, és una portada que la veiem la il·lustració en blanc i negre, però les pedres que està agafant amb aquest nen ajupit a terra són de color, d'un color, són l'únic que tenim en color d'aquesta imatge. Això representa alguna cosa, oi?
1: Bé, és que, el llibre, des del meu punt de vista i el que m'han dit, té molta simbologia, no? És a dir, les pedres tenen llum pròpia, perquè són pedres reals o irreals, i aleshores per això potser aquest to de color brillant, perquè va més enllà de la vida, de la quotidianitat, no?
0: Veiem també en el títol un binomi, perquè tu penses, flors i cendra, flors és una cosa que està viva, que ens fa pensar en la primavera, en una època d'esplendor, de llum, no?, de renaixement, i després està la cendra, que ens porta precisament al contrari, no?, a la mort, al dolor, allò que ha acabat. I suposo que tot això és el que trobarem en llegir aquesta novel·la.
1: Bé, doncs ho acabes de dir, Carme, perquè el llibre té aquests dos elements que són antitètics, i podríem dir, perquè les flors representen, com acabes de dir, l'esclat de la vida, la bellesa, però també la fragilitat, perquè no duren. I la cendra és la mort. I aquests dos elements, les flors i la cendra, són dos elements essencials de tota la novel·la o tota la narració, que conviuen i dialoguen. I bé, és així, per això aquest títol...
2: Has parlat de la fragilitat i parla molt de que la memòria és fràgil.
1: Sí.
2: No, jo aquesta relació no l'he entès. O sigui, m'agradaria que em l'expliquessis, perquè no ho he entès jo conceptualment, per què la memòria és fràgil.
1: A veure, des del meu punt de vista, la memòria és fràgil perquè és molt subjectiva. Per això també, clar, recordem allò segons en funció de les nostres emocions, vivències i la nostra mirada del món. Per tant, aquesta memòria pot canviar segons el personatge que l'explica. Per això també la novel·la té diverses veus narratives, perquè expliquen els mateixos fets des de diversos punts de vista, que a vegades poden ser complementaris o poden ser antagònics. Per tant, volia posar el focus aquí. Cada personatge explica un mateix fet segons el seu punt de vista, segons la seva memòria, segons el seu record. Per això dic que és fràgil, perquè no és consistent, i a més és subjectiva i és fragmentària.
0: Selectiva, oi? També. Cadascú recorda una cosa.
1: Exacte, cadascú recorda. Per això volia posar diverses veus narratives, perquè cada ho explica segons el seu punt de vista, la seva perspectiva, la seva mirada, la seva experiència, la seva fragilitat.
0: Hi ha moltes veus femenines aquí.
1: Bàsicament, sí.
0: Has volgut donar visibilitat a dones que han estat durant el segle passat, i si ens remuntem a la història, ho veiem durant tota la història. Has volgut donar aquesta visibilitat a aquestes dones?
1: La novel·la, tots els relats, bàsicament, són veus femenines, són dones, i he volgut... És com un homenatge a les dones que han estat invisibilitzades al llarg de la història. Són dones anònimes, no són dones d'un contingut públic, no? Dones que han patit, amb silenci, situacions molt dures. Des de la pèrdua de fills, que crec que és una de les coses més dures que et pot passar, fins viure una guerra, primer una república i una mica d'esperança i d'il·lusió, una guerra, i després una postguerra, una dictadura, un llarg silenci, en què tot està callat, en què res es pot dir, en què... Bé, el seu dolor el vivien a portes tancades, no? Llavors he volgut posar veu a aquestes dones doncs, no conegudes, anònimes, i explicar les seves històries, perquè crec que es mereixen ser escoltades.
2: Que moltes d'elles seran les nostres àvies.
1: Exacte.
2: Perquè a mi m'està venint tota la, sí. Tota la meva memòria,
1: sí.
2: No sé si serà fràgil o no, que segurament que ho serà, perquè aquest concepte me'l quedo, te'l robo, per investigar, indagar en la meva memòria, però segurament que molts oients i espectadors ens estaran pensant, això és una mica el que va ser la vida de la meva àvia, no?
0: Sí, les àvies.
1: Sí, la novel·la transcorre durant tot el segle passat. Potser comença el segle XIX amb un capítol que parla del tren, el dimoni de ferro, perquè arriba el tren en un poble de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, i l'arribada del tren en aquella època, imagineu, el segle passat, doncs era com que venia una cosa molt estranya, no? Una cosa feta de metall, de ferro, traient fum, i el títol pues, en ve d'aquí, no? El dimoni de ferro. I comença allà la història d'una àvia o d'una besàvia, i com això va transcórrer i entrem al segle XX amb tot el que suposa. Doncs, tot i que viure doncs, col·lateralment una Primera Guerra Mundial, però una Segona Guerra Mundial també, però una guerra civil que va ser doncs, duríssima, no? Duríssima, i justament pel bàndol d'aquesta família que narra en el llibre, del bàndol republicà, del bàndol doncs, no creient, per dir-ho així, i que van viure l'arribada de la República doncs, com amb tota aquella gent de l'època que la volia, amb aquella gran il·lusió, perquè va portar molts avenços i molts canvis. I bé, doncs clar, després aquesta dictadura que va tallar totes aquelles coses que es van aconseguir, com el divorci d'una de les protagonistes, que aconsegueix el divorci durant la República i després queda anul·lat. I tot això doncs, transcorre doncs, amb aquest segle XX. I...
0: Estic pensant, no?, que sempre es diu que la història l'escriuen els vencedors i que potser Flors i Cendra doncs, és la història que no van poder escriure els vençuts.
1: Exacte. Per això faig aquest homenatge amb aquestes dones, especialment les dones invisibilitzades, les mares, les àvies, les besàvies, que vivien tancades a casa, recloses, amb un sistema molt, molt, molt restrictiu cultural i socialment, com va ser tota l'etapa de la dictadura, el franquisme, i que el dolor que tenien de la pèrdua de fills en aquella època, doncs, per la situació de malalties, de poc avenços, potser científics, o de la falta d'higiene, el que fos, doncs hi havia molta mortalitat infantil. I això, doncs, bé, doncs jo ho volia visibilitzar, perquè avui dia, doncs, tenim una problemàtica molt gran, evidentment, sempre la tenim a cada època, però en aquella de l'etapa que jo relato no hi havia cap, no sé, una ajuda, no?, des de fora, una assistència social, un psicòleg, el que fos, per treballar el dol d'una mare que perd tres fills.
2: I t'has tingut que documentar molt o has partit el punt de partida ha sigut tots els teus records o històries que has sentit?
1: A veure, el context, com us acabo de dir, doncs seria la Segona República, la Guerra Civil, i jo he estat professora d'Història durant molts anys a un institut de secundària, i per tant no he volgut parlar d'això àmpliament, perquè no és un llibre d'Història, però sí que el poso com a taló de fons, no? Com per donar una pinzellada. I llavors m'ha estat fàcil, no?, parlar de l'etapa en què la gent corria per anar al refugi, en què havien els bombardejos i venien de les illes i venien les forces alemanes, italianes. Tot això m'era fàcil contextualitzar-ho per la meva professió que he tingut. Però això només és una pinzellada. Després, històries que he escoltat, coses que he anat llegint, el tren d'arribada a Tarragona, doncs m'he hagut de documentar, he buscat, evidentment, t'has de documentar. I, evidentment, també la transmissió oral d'històries que s'han explicat. I, per tant, tot això, tot aquest conjunt. I després, la meva influència com a lectora d'autors de realisme màgic, no? Ara estic pensant, pues, un Cortázar, un Juan Rulfo, per exemple, no? Que, doncs, jo volia, m'ha agradat molt aquesta idea, no? de que les històries passades puguin posar-se en el present i que la gent que no hi és, els que van morir, puguin parlar com si estessin en, doncs, en una vida normal, fer-ho quotidià. I tot això, aquesta ficció de posar-ho en aquest recurs del realisme màgic i la història que jo coneixia i històries explicades, tota aquesta barreja de coses, doncs surt Flors i Cendra.
0: Si parlem del procés editorial, aquest llibre, doncs, està publicat per Pagès Editors. Uh-huh. Com ha sigut aquesta publicació de Flors i Cendra?
1: Doncs vaig presentar el llibre a un premi que es va guanyar a la ciutat de Mollerussa, Lleida, i vaig guanyar l'Accèssit, i el jurat em va dir que havien estat hores deliberant quin era el premi primer, no? L'altre llibre que va guanyar o el meu. I, per tant, com els va agradar molt, vam parlar amb l'editorial i em van dir que els truqués i els hi presentés el manuscrit. I ho vaig fer així, i al cap de res, el vaig enviar, i al cap de 2-3 dies em va trucar l'editora, em va dir que li havia agradat molt, que l'havia llegit tot seguit, que això no era massa normal i que me'l volia publicar. Per tant, estic molt agraïda a Pagès Editors per aquesta publicació.
0: Ha sigut una experiència, doncs, molt positiva.
1: Sí,
0: i memorable, no?
1: Sí, i molt emotiva també, no? Perquè bé, tot i que hi ha una ficció, tot i que es barreja trets, diguéssim, personals i molta ficció, però el posar-hi aquest punt de l'emoció i del dolor, clar, volia parlar del dolor, de la tragèdia, de la pèrdua i de la bogeria. Clar, quan toques aquests temes, doncs t'emociones i és emotiu i plores. I no només jo, si plora el lector, però jo que l'he escrit, encara més.
0: Encara més, oi?
2: Sempre és pregunta obligada dir... què li diries als lectors perquè compressin el llibre? Jo és que ja me'l vull comprar.
0: Sí, sí.
2: O sigui, és una història que crec que m'està traient ja d'una manera... Perquè m'ha agradat molt també aquest punt de dir... donar-li veu a la gent que ja no està.
1: Exacte. Sí, bueno, però doncs diria això. Hi ha moltes històries que queden al marge, que queden amagades, perquè no hi ha ningú que les expliqui, i a cada casa hi ha una pèrdua. Això està clar, si no és ara, serà després, o ha estat, i per tant el dolor hi és, i poder-ho visibilitzar, i poder-ho explicar, i poder fer una història, doncs crec que és... és enriquidor, és sanador també, i és un homenatge als nostres records, un homenatge a la nostra memòria fràgil, i per tant, sí, recomanaria això. Que si et pots identificar i t'emociones, doncs és l'objectiu que jo he volgut.
0: I ja per acabar, a mi m'agrada molt veure, abans de començar a llegir, m'agrada molt llegir cites, les cites, que
1: sí. Fa,
0: i sobretot la dedicatòria. I tu dediques aquest llibre a elles.
1: A elles.
0: Qui són elles?
1: Les mares, les àvies, les besàvies, els que van patir la guerra, la pèrdua de fills i una situació de repressió brutal com va ser la dictadura, quan tens unes idees més de llibertat i d'esperança i d'il·lusió, i ho van trencar tot, i ja dic a elles. I també m'ha agradat molt la cita que faig de la Nia Agnó, també ho vull posar en valor, perquè ella parla de la memòria, en aquest sentit és fantàstica, perquè aparella els morts amb els vius i els fa conviure i els fa dialogar. I llavors crec que, sense ella saber-ho, perquè és una gran escriptora, la Nia Agnó, doncs li ha donat una mica de sentit o explicació a què és aquest llibre de Flors i Cendra.
2: Mm. Bueno, jo estic anonada,
0: estic captivada
2: per la Montse, perquè realment ho explica amb una passió que ja et dic, em fa ganes de sortir i anar a comprar el llibre. T'ho dic de veritat i t'ho dic de tot cor, no t'ho dic perquè estiguis aquí davant. De veritat, eh?
1: Moltes gràcies. Us agradarà i espero que ploreu molt,
2: per
1: perquè això serà un èxit.
2: Per mi, i penso que per la Carmen...
0: Ens costa poc plorar.
2: Parlaré per bocadilla. Avui estàvem una mica emocionades perquè, clar, fa 2 dies començàvem la nostra quarta temporada un viatge que pensàvem pues, que en un primer moment no...
0: I, no sabíem on anàvem, no? Telma i Lluís.
2: I avui és el nostre penúltim... el penúltim programa, ara tenim unes festes per davant i, bueno, tornarem per acomiadar-nos, però realment és que hem anat de menys a més, Carmen. O sigui, quines històries, quins viatges, quines dones més meravelloses. O sigui, realment no ens podem inspirar millor, de veritat. No, no.
0: És un regal seure aquí cada dimarts a la tarda, sempre ho diem.
2: I és un privilegi fer-ho amb tu, també. O sigui, també s'ha de dir, eh?
0: Inspirem els oients i les oients, però també ens inspirem nosaltres.
1: I jo us agraeixo històries. Moltíssim a vosaltres dues, doncs, per haver-me convidat i poder parlar d'aquesta novel·la. I si la llegiu, desitjo que us emocioneu molt i, en tot cas, la temporada propera, que serà la cinquena vostra, ja l'haureu llegit i segurament torno a venir,
2: i ja portarà un altre llibre.
0: Mira, projecto, sí. Fem tertúlia amb el Dani Vargas, el nostre col·laborador habitual, que fa un club de lectura a la llibreria Ombra.
1: Fantàstic.
0: Que, en parlaves de Marina Porras,
1: sí,
0: doncs, precisament,
1: perquè
0: no?
1: La Marina Porras jo la vaig conèixer
0: de la seva família
1: fa molts anys, que va fer unes classes fantàstiques de literatura catalana a la UNED a Sant Boi. Jo vaig anar, jo estava treballant a l'institut i dues tardes a la setmana, una no recordo, i li acabo d'enviar un llibre amb ella. Espero que també s'emocioni molt.
2: Aquestes sinergies que tenim.
1: Sí, i aleshores, doncs, fantàstic.
0: Projectem per la temporada que ve una tertúlia amb el Dani Vargas.
2: A mi m'encantarà. Jo me l'apunto. Jo, abans d'acomiadar-nos, que ens queda una miqueta de temps, sí que, com parlàvem, d'aquí uns dies hi ha festes. Fem una ullada a el que ens porta aquest juny, perquè Rubí escalfa motors per la Festa Major 2026 i ve carregada de música. M'agradava una mica comentar-ho perquè tingueu una mica el cartell. Tu no sé si ho has mirat.
0: Sí.
2: Ho tens ja tot pendent?
0: Jo, abans de venir aquí, he comprat entrades pel concert dels Pets, que ja els vaig veure fa poc, però que bueno, m'agrada molt escoltar-los.
2: Bueno, diem on es fa, ja sé que la gent ho sap, però bueno, aquest any l'Escardívol i l'Amfiteatre del Castell tornaran a ser els grans escenaris de la ciutat, passaran noms com Fórmula 5, els Pets, The Tallets i la banda Neon, que posarà el punt final a la festa amb un directe d'aquells que allarguen la nit, o sigui que tingueu-ho en compte.
0: Bueno, és que aquí vivim molt la nit golfa, eh? Són
2: també
0: molt golfos.
2: Trobarem propostes de proximitat com Hoguera, Versió Impossible i tota la força del rock, el jazz i el blues que ompliran places i racons del centre. I després Sant Joan, Carmen, explica-t'ho també, algú de Sant Joan,
0: sí,
2: no?
0: Sí, perquè és a tocar una proposta per la nit més curta de l'any i que tant ens agrada. Rubí prepara una revetlla amb música en directe, també, dins la programació del Random, i si us ve de gust sortir, moltes platges de la costa organitzen concert i festes populars per celebrar la nit amb foc, música i un punt de màgia.
2: Tot això, és això, tot plegat del 26 al 29 de juny, o sigui que Rubí... Esteu ocupateu, aquest mes de juny.
0: És que la Festa Major, perdona, però jo he anat a algunes festes majors i com la de Rubí, no n'hi ha cap, i no ho dic perquè sigui d'aquí. Sempre hi ha molta festa, molta xerinola al carrer. Sembla que no tinguem casa, sempre ho dic, que surts al carrer i dius, bueno,
2: escolta'm,
0: perquè està tot Rubí al carrer, molta, no hi cabem. No
2: molta
0: hi cabem.
2: Gent dels pobles voltants, no direm noms, venen cap aquí,
0: sí,
2: a moltes actuacions.
0: Bueno, perquè ho sabem fer bé, oi?
2: I, home, doncs, també, és que Rubí...
0: L'Escardívol, que sí, que la gent després s'enfada perquè diu, ostres, ja no podem aparcar, és veritat. Però després, doncs, les nits que... Jo, sobretot, quan arriba a Festa Major, també és com tornar... una mica rememorar tots els anys i totes aquelles nits que he anat vivint aquella Festa Major amb diferents grups, amb diferents persones, en diferents estats també, diguem-ho, que també ens fem grans, d'acord?
2: Ai, la
0: alguna,
2: joventut,
0: la memòria és fràgil, moltes vegades, sobretot per Festa Major.
2: La memòria també s'emborratxa.
0: Sí.
2: Ho deixem aquí.
0: Sí, s'emborratxa d'emocions.
2: Exacte.
0: Deixem aquí que l'horari encara
2: està
0: en un horari.
2: Però t'haig de descobrir un altre tema, Light On, Maggie Rogers, que t'encantarà.
0: Vens molt inspirada avui.
2: Les he trobat per tu. Les he fet buscades per tu.
0: O sigui que... Em coneixes molt. Em tens clixada, ja.
2: O sigui que, Carmen, te la dedico.
0: Moltes gràcies.
2: I a tots vosaltres.
0: I a la Montse, també.
2: I a la Montse.
1: Moltes gràcies.
0: Montse Piqué, moltes
2: gràcies, Montse, per haver vingut aquesta tarda. Fins al dimarts 30.
0: Sí, sí. Bona Festa Major. Bona Festa Major.
2: Bona Festa Major.
0: Bona Festa Major.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El món és ple d'històries sorprenents, de vides que ens semblen extraordinàries i que conviuen més a prop nostre del que ens puguem imaginar. Això és el que ens demostra El mal involuntari, el nou llibre del periodista Josep Lluís Micó, que recull tots els seus relats de periodisme literari. Són 12 històries editades per Saldonà que no deixen indiferent a ningú. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives, recollirem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like a la desena edició dels Premis Economia Social, uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. En parlarem amb David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs parlarem d'educació i de vagues, ja que aquests dies està en boca de tots, per exemple, el pla pilot de la Generalitat, que ha desplegat Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres d'ensenyament per fer front als problemes de convivència que pateixen algunes escoles i instituts. Però aquesta mesura ha provocat moltes crítiques, però jo el que voldria parlar és del que va passar la setmana passada a l'Institut Narcís Oller de Valls.
0: Per si algú no ho ha sentit o no ho ha vist, què va passar?
2: El que va passar és que els alumnes d'ESO, batxillerat i cicles formatius van protestar contra la manera com han decidit de protestar els professors, una vaga de zel per a complir estrictament les obligacions acadèmiques i avaluatives, ni més ni menys. Això ha fet caure sortides i celebracions, com la festa de graduació, i ha provocat que els alumnes es queixin perquè creuen que són els principals damnificats.
0: Hi ha molts mitjans que se n'han fet ressò de seguida, de fet.
2: Tot allò que no és comú acaba sent notícia, no? I al final TV3 van ser els primers que ho van emetre i la veritat és que va causar disparitat d'opinions, ja que hi havia persones que creien que s'estava donant massa focus a una rebequeria en comptes de parlar dels problemes reals, això sobretot des del sector del professorat. Els nens, però, tampoc estan sols i tenen el suport explícit de l'Associació de Famílies d'Alumnes, que al cap i a la fi doncs, són els seus pares, no?
0: Què hi diuen els docents sobre aquesta protesta?
2: Andreu Deixeus, director de l'Institut, va justificar les protestes dels docents al Vallenc, que és el diari de la comarca de l'Alt Camp, i va dir que la decisió no és en contra dels alumnes, sinó una reivindicació laboral arreu del país que ja arriba a prop de 600 centres. A més, va assegurar que les sortides i activitats que estaven programades no es deixaran de fer, sinó que no se n'organitzaran de noves. No sé si d'aquesta manera compensarà del tot a les famílies.
0: Tot això arriba en una situació que viuen els mestres i els professors que és complicada, que és límit des de fa molt de temps.
2: Sí, la veritat és que la realitat dels docents és un embolic. Per un costat no sembla que el govern els faci gaire cas i per l'altre hi ha moltes famílies que vetllen perquè els seus fills siguin feliços i tinguin excursions o totes les facilitats que havien tingut ells quan eren petits. A més, també dintre del sector del professorat sempre se'ls diu que no treballen gaire, que tenen moltes vacances, quan la realitat és una altra. A mi el que em sorprèn és que es posin moltes persones es posin les mans al cap per unes sortides i no tant per les ràtios o o les necessitats reals dels centres educatius, com la falta de vetlladores o la millora de les condicions laborals dels docents.
0: Per què creus que passa això?
2: Clar, jo em volia fer dues reflexions. La primera és que em sembla molt bé que els alumnes facin vaga, ja que això demostra doncs, que lluiten pels seus drets, que és molt important que el jovent es mobilitzi, però també em sembla que el seu reclam ens demostra en quin moment estem com a societat, i no només pel que han fet ells. Els alumnes no es queixen del que va malament, o que, per exemple, estudiïn en barracons, que, per exemple, els professors cada cop tinguin més alumnes, sinó que es queixen perquè no poden anar a excursió o celebrar la graduació, que al final són activitats que segurament no impliquen un millor aprenentatge. A més, es reboten en contra dels seus professors en comptes d'anar tots a la una, que al cap i a la fi em sembla una imatge que reflexa molt l'individualisme social d'avui en dia i que no només es veu en aquest cas. Sempre que hi ha una manifestació, les persones que es troben atrapades en un embús diuen... perquè es manifesten, jo vull anar a treballar, a mi que no em molestin. Abans potser no era tan així i sí que en teníem més el dret a vaga i perquè es protestava, i ara mateix potser el que mirem més és el nostre plat i ens oblidem de la resta. Jo crec que si volem fer canvis hem d'anar tots a una i no lluitar només pel nostre benefici immediat.
0: Veurem com acaba aquest curs, perquè queden poques setmanes, però sembla que seran intenses. Carles, moltes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: Acabada la batalla de Marató l'any 490 abans de Crist, Filípides va córrer fins a Atenes per anunciar la victòria dels grecs contra els perses. Va córrer tant que després de pronunciar les paraules «hem vençut», va morir a causa de l'esforç fet. Filípides era un amaròdrom, el nom que els grecs donaven als missatgers, però ha passat a la història com el primer atleta. Potser per això, més de 2.000 anys després, quan es preparaven els primers Jocs Olímpics moderns, el filòsof Michel Breal va proposar al Baró de Coubertin incloure una prova anomenada Marató, en homenatge a la gesta de Filípides. Des d'aleshores, la Marató s'ha celebrat a cada Jocs Olímpics, però també en moltíssimes altres ocasions. I, malgrat la seva dificultat, s'ha convertit en una de les proves esportives més populars del món. Milers, segurament milions de persones han participat en una Marató, però no havien pogut fer el que va fer Yomif Kejelcha a la Marató de Londres del 26 d'abril. L'atleta etíop de 28 anys va acabar la cursa amb un temps d'1 hora 59 minuts i 41 segons. Des de Filípides, mai ningú l'havia aconseguit fer els 42 quilòmetres i 195 metres de la cursa en menys de 2 hores, un límit que semblava impossible de trencar. Però el kenià Sebastian Sawe la va córrer encara més ràpid, 1 hora 59 minuts i 30 segons. Kejelcha va fer una cosa que no s'havia fet mai, però no va guanyar. I molt possiblement, el de Sawe serà el nom que la història recordarà. Lluny de desesperar-se, quan aquests darrers dies li han preguntat per aquesta qüestió, l'atleta tio ha respost que està molt content amb la marca que va fer a Londres i que espera millorar-la amb el temps. En un missatge que recorda inevitablement els valors de Pierre de Coubertin, ha assegurat que damunt l'asfalt de la capital britànica, ell va ajudar Sawe i Sawe va ajudar-lo a ell per aconseguir un fet històric. Com l'astronauta Buzz Aldrin o l'explorador Robert Scott, Kejelcha ha aconseguit una gesta impensable per al 99 de la humanitat. Però algú altre ho havia fet abans que ell, només 11 segons abans.

Hi ha històries vitals que superen la ficció i persones que ens poden semblar exemplars o comunes que poden amagar molts secrets. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Una cançó molt adient per a l'ocasió, Carles, perquè avui parlem d'això, de moltes vides que el nostre primer convidat ha anat recollint i després ens les ha passat a nosaltres d'alguna manera.
1: Sí, avui parlarem d'una gran obra de periodisme literari de la nostra terra, i és que Josep Lluís Micó fa anys que recopila històries sorprenents i amb la publicació de El mal involuntari ha volgut recollir-les totes. 12 relats de vides extremes publicats per Saldonà que ens portaran a les vides més fosques de la societat. La droga, els diners, el sexe o la fama poden convertir-nos en la representació més fosca de l'humà, però sovint aquests relats són invisibles a ulls de la majoria. Tot i això, el periodista les caça com poden pocs i les plasma al paper amb una naturalitat que les fa properes i macabres.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana, Josep Lluís Micó. Benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Moltes gràcies. És un plaer. Diria que fins ara, bé, ja veurem com acaba el dia, però ara mateix, bé.
0: Pensava que anaves a dir com acaba l'entrevista, espero que l'entrevista com a mínim ve també. Així que, d'entrada, deixa'm felicitar-te pel treball de camp que jo crec que deus haver fet per poder escriure aquestes històries, perquè no sé com s'aconsegueixen trobar aquestes vides que relates.
2: Són moltes hores, el que passa és que quan acumules ja uns quants anys d'experiència, vist així en perspectiva, són les que invertim de manera convencional els que sempre ens hi hem dedicat. Respecte a les històries, hi ha una mica de tot. La majoria de les històries tenen a veure amb gent propera a mi. No vull dir que siguin amics o familiars, perquè moltes d'elles tenen a veure amb... estan vinculades a delictes i fets terribles que prefereixo explicar amb altres subjectes que no sigui jo mateix o algú del meu cercle, però, com et deia, són històries que m'han arribat sense massa dificultat. El segon cercle d'amistats, companys de feina, comentaris que escoltes i que creus que podrien donar peu a una història prometedora, situacions que relativament podríem dir que són quotidianes, el que passa és que quan comences a gratar i a aprofundir veus que, en fi, que aparentment són fets extraordinaris, però al meu editor li agrada dir sovint, i jo no ho havia pensat, potser si algú altre, algun observador, es fixés el detall en algunes facetes de les nostres vides, podria arribar a explicar, a construir relats que per altres serien apassionants i per nosaltres serien la normalitat.
0: I tant. De fet, molt lligat amb això, és cert que gran part de feina rau en la selecció d'aquestes històries, però una altra part en la manera de relatar-les. Han decidit com les expliques, no? Perquè en aquest cas tu fas servir diferents tècniques.
2: Sí, aquesta part, aquesta dimensió del llibre, diria que és la que aporta més novetat i no és una novetat que hagi esclatat ara del no-res. He intentat al llarg d'anys innovar en la forma perquè, com comentava fa un moment, pràcticament totes les històries de la humanitat estan explicades ja. Canvien els personatges, les circumstàncies, els llocs, algunes conseqüències, alguns fets que desencadenen les narracions, però pràcticament tot està explicat ja. El periodisme, que és la feina a la qual ens dediquem, et permet enfrontar-te cada dia a relats que, dintre d'aquesta repetició eterna, poden semblar diferents. El que passa és que, en general, sobretot en el periodisme

0: del dia a dia, del minut a minut, en general estem molt, molt limitats, molt constrenyits per gèneres i formats. Crec que tots els que ens hi dediquem tenim la sensació sovint d'haver de matar una història quan realment podria donar més de si, però el temps i l'espai són limitats i fins i tot en l'entorn digital tenim servituds i moltes hipoteques que pagar o que cobrir per qüestions publicitàries, comercials, perquè falten mitjans o perquè ens falta temps i no hi ha pressupost per dedicar una persona o dues o cinc o deu durant un any a treballar en una història. De tota aquesta, no sé com dir-ho, potser frustració de no poder anar més enllà en l'aspecte formal, va néixer el primer llibre que vaig fer d'aquest tipus i em vaig proposar que en cadascun dels relats que expliqués utilitzaria una tècnica diferent. Hi ha algunes que són, potser no són tan innovadores com fer, no sé, com reproduir monòlegs interiors o una mena d'entrevista en què no se sap exactament qui està parlant fins que acaba el relat, però en altres casos potser sí que hi ha més risc formal. Bé, jo crec que risc formal hi ha tot arreu, però potser sí que resulta més sorprenent la forma o l'estil, perquè hi ha relats contemporanis explicats com si fossin un western o fins i tot històries de traficants com si fossin lletres de cançons de hip-hop.
1: Vale, que parla de hip-hop, un hip-hop que vostè combina o relaciona amb la poesia, no?, en un d'aquests relats. I justament en aquesta història hi ha un testimoni, en Pajares, que hi ha un moment en què li diu a vostè que hauria de patir per la seva vida perquè va destapar informació que no s'hauria de saber. Ha passat mai por?
0: Si dic la veritat, sonarà molt petulant o molt, en fi, semblaré un sobrat. Qui em coneix sap que no ho sóc. No, realment no. I crec que tampoc m'han afectat emocionalment altres històries que potser no són tan violentes, truculentes o que en principi et podrien posar en risc, sinó que tenen més a veure amb els sentiments, amb emocionar-te pel patiment dels altres, de la professió. Ha estat sense deixar d'empatitzar, marcar la suficient distància com per poder fer la meva feina sense massa contagis de cap mena. La por és un d'aquests contagis i quan estàs més o menys familiaritzat amb aquest submón de personatges que viuen molt, molt al límit, saps que moltes de les coses que diuen són més aviat dissuasòries i, per altra banda, si nosaltres no féssim aquesta feina, probablement el que expliquen els mitjans o el que fem els periodistes estaria incomplet. D'amenaces, en realitat, hi ha en qualsevol feina i en múltiples situacions, com a mínim. Jo he tingut la sort d'anar curtint-me, potser, i guanyant en recursos i tècniques per relacionar-me amb aquestes persones. Por no, tampoc significa que jo sigui una persona temerària o que vagi desafiant ningú. Tracto de fer la meva feina i hi ha qui no s'ho pren tan bé. També és veritat que qui de vegades t'amenaça t'acaba explicant moltes històries que són interessantíssimes i encara que no els deixin en bon lloc, se senten satisfets amb la teva feina i ho pots revertir sense necessitat d'avisar ningú ni de fugir i deixar-ho estar.
1: Josep Lluís, no sé si t'ha passat, perquè ara parlaves de personatges que estan molt al límit, no? No sé si les persones que fins ara han llegit aquest llibre han jutjat alguns d'aquests personatges i, en cas que sí, si realment som algú per jutjar els altres.
0: És freqüent que encara que es tracti de lectores, lectors, que tinguin molta vida, que hagin acumulat moltes experiències o que tinguin un tarannà respectuós, genuïnament tolerant i obert, que acabin jutjant, perquè la majoria de les històries i persones que hi apareixen són molt extrems. Jo m'he esforçat en algunes ocasions per ser, malgrat que la forma és experimental, perquè el contingut sigui el més neutre possible. Ja sé que pot sonar estrany convertir declaracions o vivències de traficants en lletres de hip-hop, que pot sonar estrany que digui que he intentat ser molt, molt fidel i no colar adjectius o adverbis que condicionin la lectura de la gent. Però cada tècnica que he utilitzat estava pensada precisament perquè la història fos més genuïna, més autèntica. Jutjar, que és el que em preguntaves, ho fa molta gent, em pregunten com és possible que hagi aguantat aquestes històries o que hagi tingut el valor de quedar diverses vegades amb aquestes persones, com he pogut guanyar la seva confiança, perquè és feina i perquè crec que està bé explicar aquestes històries per conèixer millor la societat en què vivim, que està monopolitzada pels que sempre surten als mitjans explicant el mateix. I potser aquests estan exposats o fins i tot demanen ser jutjats, però aquestes persones que tenen una vida, diríem, al marge, es mereixen els mateixos judicis que nosaltres. Judici vull dir de valors o judici fins i tot en el terme jurídic del... O sigui, en el sentit jurídic del terme. El que és delicte, ja d'això se'n cuida la policia i la justícia, però sobre els valors i contravalors que tenim i defensem uns i altres, jutjar és molt arriscat i jo no és que no ho faci, és que no sabria fer-ho.
1: Clar, de fet, són històries que no sé fins a quin punt creus que haurien pogut acabar diferent. T'ho dic perquè reflexionàvem amb l'equip del programa, agafant de fil conductor l'efecte ceba, no? Que, del que parles al primer relat, és allò que en psicologia s'anomena l'estratègia de les persones que se situen sota múltiples cuirasses per sentir-se més fortes, per reduir-ho així ràpidament. Sí. Quants dels teus protagonistes creus que haguessin tingut un desenllaç diferent o una història diferent si potser s'haguessin tret abans algunes d'aquestes capes?
0: Clar, això és molt difícil de saber i, a diferència del que passa amb la ficció, quan escrius, quan fas peces periodístiques, per molt heterodoxes que siguin, que aquestes sé que ho són, a diferència de la ficció, dic, els personatges no són meus. És a dir, quan algú s'inventa un personatge, quan està fent ficció, la seva biografia està en les seves mans. És una mena de déu que construeix i desfà el que li interessa en benefici de la història. Per tant, et pots inventar una infància terrible perquè s'entengui perquè algú, quan és adult, es comporta d'una manera determinada, no necessàriament dolenta, que sigui una mena de superheroi que ha vençut totes les limitacions i que ara fa el que fa perquè va tenir l'oportunitat de redimir-se i a la família, bla, bla, bla. Clar, en el meu cas això no passa i jo he compartit bastant temps amb algunes d'aquestes persones, però amb altres he tingut converses de només un dia. Quan fas la teva feina intentes treure el màxim suc i veure fins on arribes, però també m'ha passat en moltes ocasions, per exemple, en el relat que menciones, que acabes obtenint més informació i més fiable d'algú a través de terceres persones. Jo no sé respondre la pregunta perquè el passat i el futur dels personatges no estan en les meves mans. He intentat reflectir el present que vam compartir o el passat, per remot que sigui, que em van voler explicar, però no sabria anar més enllà, perquè a mi m'interessaven en la mesura en què tenien aquesta història per explicar. De la resta, no me n'he ocupat.
1: Havíem pogut fer un tastet, perquè dins d'aquest llibre hi ha moltes coses més del mal involuntari. És el llibre que ha publicat Josep Lluís Micó amb Saldonà i que recull una sèrie d'històries que avui, i hem passat una mica per sobre, Josep Lluís, però jo crec que podem convidar a l'audiència a llegir aquest llibre i endinsar-se en aquestes realitats que, tot i que semblen, com tu deies, que estan molt al límit o que són molt extraordinàries, segurament a vegades les tenim molt més a prop del que ens pensem. Josep Lluís Micó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. És moment de descobrir què destaca Carles Bancs d'aquesta entrevista amb Josep Lluís Micó. Carles, quin has subratllat?
2: Doncs em volia subratllar el que ha dit, que quan escrius peces periodístiques, a diferència de la ficció, els personatges no són teus i que això fa moltes vegades doncs, que les històries siguin més extraordinàries.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia, qui ens acompanya en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs?
4: Molt bé, doncs aquí un altre cop, molt contenta.
1: Igualment, contenta de retrobar-te avui per parlar de roba de segona mà.
4: Sí, perquè és una tendència, jo crec que no és una tendència nova, sinó que és una tendència que ja veiem des de fa temps, però sí que bueno, va creixent i va en augment i penso que també és interessant de comentar-ho, no?
1: I tant. De fet, jo crec que qui més qui menys aposta per això d'alguna manera o altra, perquè hi ha moltes maneres d'apostar per la roba de segona mà, no? Per reutilitzar, per donar una segona vida a la roba. D'on surt aquesta tendència que, com dius, no és nova, però sembla que va més en auge cada vegada?
4: Bueno, jo crec que hi ha un factor generacional, per començar, que és que la gent jove té una relació amb la roba de segona mà potser diferent de la que tenim gent més gran. Aquí hi ha hagut un canvi de percepció claríssim i això ho vaig poder comentar amb els responsables d'Humana, no? Que sabeu que és una empresa que tenen botigues de roba de segona mà, no? I ells em comentaven que efectivament s'ha transformat la percepció de la gent que fa servir roba de segona mà, no? Abans pues, podia ser una cosa que associàvem pues, a gent més pobra, no? A gent amb necessitats concretes, una cosa més no tan ben vista, per dir-ho així, no? I això hi ha hagut un salt generacional claríssim en el qual la gent jove pues, no hi veu cap problema, sinó tot el contrari, no? Hi veuen com una oportunitat de trobar roba més barata, de trobar roba més exclusiva, de trobar roba original, de reciclar la roba, no? Llavors, jo crec que aquest canvi generacional sumat amb aquest canvi de percepció explica que ara hi hagi com un boom inclús, no? Del tema de la roba de segona mà. Si us fixeu, suposo, almenys per Barcelona es veu, no? Suposo que en grans ciutats potser es veu més, però que van sortint moltes botigues i molts espais on es ven roba de segona mà. Val? I fins i tot la tendència es veu també als Estats Units també hi ha hagut tot un boom d'això de les botigues que ja li diuen el thrifting, no? Bueno, com el reciclatge aquest de segona mà, i allà la tendència podríem dir que està una mica més associada també a la situació de crisi econòmica i tal, no? Uh-huh. Però en tot cas s'ha fet això que es diu fer de la necessitat virtut, perquè arran de que s'han composat de moda les botigues aquestes de segona mà, han anat apareixent influencers a les xarxes socials que t'expliquen pues, com aprofitar roba això reciclada, com anar buscant a les botigues de segona mà i trobar peces, com les pots reciclar, com les pots, jo què sé, inclús adaptar, no? Si saps una mica de costura, pues, com te les pots arreglar, tot això, no? Llavors, em sembla que és un fenomen interessant que, bueno, que a part té uns valors associats, no? Sobretot tenint en compte que el sector del tèxtil és un dels que més contamina i un dels que més residus genera, ja sabeu, tots heu vist aquestes imatges de piles i muntanyes de roba d'aquestes de fast fashion que es llencen, no?, un cop passada la temporada i estan allà que no se sap què fer-ne, no? I llavors les botigues de segona mà, pues, això, donen aquesta nova oportunitat a tota aquesta roba, intentar reduir aquests residus i promoure un reciclatge, no? Llavors hi ha tot, també aquest valor positiu.
1: Què em diuen les marques, les grans marques, no?, de roba, d'aquesta fast fashion? Imagino que no els fa gaire gràcia aquesta tendència.
4: Bueno, les grans marques de moda és una mica com el que passa amb el top manta, no? Això que diem el top manta, i allà que pots trobar bolsos de marques d'aquestes de luxe, els pots trobar en versió pirata, per entendre'ns, no? Sí. Molt baratos. Doncs, igual que les marques van veure que no podien lluitar contra això i van decidir elles mateixes ficar-se en el negoci de la pirateria i crear ells les versions barates low cost per vendre en aquests entorns, una mica està passant el mateix amb la roba, no? Llavors ja comença a haver-hi algunes d'aquestes grans marques, no?, tipus Inditex i així, que estan inclús elles mateixes com posicionant els seus fons en aquestes botigues de segona mà de revenda. Saps? O sigui que ells mateixos veuen que si això és tendència també hi han de ser, no? I després hi ha coses més puntuals, no? Però algunes botigues, per exemple, pues, t'ofereixen ofertes si tornes roba que ja no vols, no? Si els hi retornes, no? Vull dir, com que s'estan intentant promoure algunes mesures en aquest sentit, val? Jo penso igualment que encara falta, si està molt bé tot això de la roba de segona mà, però sobretot falta encara prendre més consciència de lo perjudicial que és aquesta compra massiva de fast fashion, no? D'aquesta roba ràpida, perquè realment genera molt de residu, molta contaminació, i hauríem tots d'aprendre més a gestionar la nostra relació amb la roba i amb la moda, no? Però en tot cas, la roba de segona mà, ja et dic, s'ha convertit en tendència. I és xulo això, perquè veus molta gent a les xarxes, doncs, compartint en troballes, jo què sé, no? He trobat un vestit dels anys 60, no sé què, no? Sí. I llavors, bueno, doncs que s'ha acabat com convertint en una tendència que té entre aquesta part positiva del reciclatge i la part aquesta més de tendència i creativitat, no?
1: I autèntiques relíquies, també, entre tots els altres valors, sí, que representa aquesta tendència per la roba de segona mà. Judit Vives, moltíssimes gràcies.
4: Pues gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera, cuida't. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral. Com sempre ho fem de la mà d'Oriol Toro, que és membre de la companyia Vivim del Cuento. Enguany, a més, estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors, i aquesta setmana és el torn de L'amor em pot salvar, de Jordi Quintana.
5: És fosc i plou, i avanço descalç envoltat d'aquests guerrers barbuts camí de la forca. Jo, Guerau Rocafiguera, un humil trobador que em passejava pels pobles del Berguedà amb la meva mandolina, recitant i cantant les meves alegres composicions sense fer mal a ningú. Com he arribat fins aquí? He estat dues setmanes sense sortir d'una cel·la bruta i humida on m'havien llançat els guàrdies del senyor feudal Roderic de Caral, el pare de la meva estimada Ofèlia. tanco els ulls i recordo la primera trobada amb aquest àngel, quan ella estava a punt de llançar-se al pou que hi havia al pati del castell, desesperada pel control del seu pare i sense il·lusió per continuar vivint. Jo havia sortit tot just de la taverna on havia entretingut amb la meva música els servents, i en veure l'Ofèlia la vaig agafar suaument pel braç i la vaig tranquil·litzar. No sabia pas qui era, però el seu vestit elegant em va impressionar. Em va demanar que no expliqués a ningú el que havia passat i va marxar corrents cap a una de les torres on hi havia les habitacions de la família del senyor del castell. No em podia treure l'Ofèlia del cap i vaig compondre un romanç que cada vespre li cantava al peu de l'heura que creixia sota la seva finestra. Ella encenia una espelma en sentir la melodia i l'apagava en acabar el meu poema. Fins que un dia va deixar caure una nota. A la nota hi deia que jo era l'única persona que alegrava la seva trista existència i em convidava a pujar a la seva cambra per cantar-li els romans de més a prop. Amb quatre grapades em vaig enfilar per l'heura sense notar la dificultat. Res era costerut per anar a recitar a cau d'orella poemes d'amor a la meva estimada. Que poc que ens va durar l'alegria. El seu pare, gelós, havia ordenat que la vigilessin i no vaig poder fugir dels guàrdies. Ara, l'Ofèlia és la meva darrera esperança. Potser ella deu haver convençut alguns dels seus fidels servents per alliberar-me d'aquesta complicada situació. Em podràs salvar, amor meu? Per si t'arriba el meu cant, ara el recitaré ben alt i si el sents, potser sabràs que estic en perill després de tants dies engarjolat. De matinada, la dolça i potent veu d'en Guerau es va sentir des de tots els indrets del castell, acompanyada del soroll de les llances dels soldats que el duien cap a l'arbre on seria penjat. L'Ofèlia, que feia dues setmanes que estava tancada per ordre del seu pare, va sentir el cant del seu estimat i va guaitar per la finestra. Ella podria convèncer els soldats d'alliberar-lo. Necessitava baixar de seguida. No hi havia temps per perdre. Però l'heura per on volia baixar era massa humida. El darrer que va veure en Guerau fou la cabellera d'Ofèlia precipitant-se al buit.

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a la desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Són uns guardons que organitza la Fundació Roca Galès i que reconeixen projectes acadèmics que aporten noves maneres de produir, de gestionar i de consumir. S'adrecen a persones que hagin presentat, per exemple, treballs de fi de grau, de fi de màster, de postgrau, de curs d'especialització o articles de fi de màster en qualsevol universitat catalana. Les inscripcions, preneu una nota, estan obertes fins al 20 de juliol i els premis compten amb una dotació econòmica de 9.000 euros. Nosaltres, avui, per parlar-ne, per saber una mica més, ens acompanya David Bombaí, que és director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya. David Bombaí, benvingut, com està?
1: Molt bé, i moltes gràcies per aquesta entrevista.
0: Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. Teníem ganes de parlar d'aquests premis, sobretot per saber per què és important que es fomenti l'economia social i cooperativa a través de guardons com aquests.
1: Bé, per mi una prèvia. Crec que és important fomentar l'economia social entesa com una economia, que és una economia arrelada en el territori, una economia que sobretot pensa en les persones, una economia que intenta donar oportunitats laborals doncs a persones amb problemes o amb més dificultats per trobar feina i, per tant, és un tipus d'economia que des del govern de la Generalitat estem promocionant, estem fomentant, doncs perquè té tots aquests valors que dic, però també té uns valors doncs, de futur i de respecte pel medi ambient i respecte per l'entorn que vivim. I en aquest sentit, doncs, la Generalitat de Catalunya, a part de promocionar l'economia social, doncs, el que fem és donar-la a conèixer i aquests premis doncs, també és una manera d'arribar-hi. I en aquest sentit, deixeu-me també que acabi de fer una prèvia, que és que Mataró, doncs, aquest any és la capital de l'economia social a nivell estatal i, per tant, el compromís de Mataró cap a l'economia social i cap al cooperativisme doncs, també és una, bueno, és una aposta forta tant de la ciutat, però també històricament doncs, de tota aquesta zona.
0: De fet, ara vostè ho deia, no?, que l'economia social i el cooperativisme no és res nou. Ens ha acompanyat des de fa molt de temps, no?, anys i panys, però sembla que en els últims anys potser s'està tornant a posar en valor. Ho veuen així des de la Generalitat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, l'economia social no és un invent d'ara. L'economia social és una fórmula d'economia que ara fins i tot les institucions europees l'estan definint, que els estats i les regions i els països doncs l'estem també intentant concretar què és l'economia social en cada regió d'Europa i del món, però és veritat que a Catalunya portem l'economia social ADN, ja fa més de 150 anys es van crear les primeres cooperatives a Catalunya, però ja fa més fins i tot de 150 anys doncs, que van néixer les primeres agrupacions de mutualitats, perquè doncs, les persones amb dificultats poguessin accedir a serveis sanitaris que en aquell moment no hi eren, com dic, les cooperatives de consumidors de ja fa més de 150 anys, també les confraries de pescadors, també fundacions en aquestes últimes dècades doncs, que fan serveis socials i que donen serveis doncs, a tot tipus de persones i totes les formes d'economia social que coneixem. Per tant, l'economia social no és un invent d'ara, no és una economia alternativa, sinó que és una economia totalment arrelada al nostre país, però també a la nostra història.
0: Mm-hmm. Clar, per tant, que es convoquin premis com aquest que avui ens ocupa, imagino que denota que hi ha un cert interès per començar per l'economia social i el cooperativisme, no? Que això ja és molt.
1: Sí, per més aquests últims anys, com has dit tu abans, hi ha hagut un rellançament de l'economia social. Jo entenc des del punt de vista que Europa ens ha dit que hi ha un tipus d'economia doncs, que hem de fomentar, que és una economia més respectuosa amb el medi ambient, una economia, com us deia abans, més pensada en les persones, una economia doncs, més de caràcter local, una economia doncs, que té en compte tot el nostre entorn i fruit de que Europa doncs, ha anat marcant directrius que aquest tipus d'economia s'ha de fomentar, doncs els estats ho han fet. L'estat espanyol va ser un dels primers estats que va fer una llei d'economia social el 2011, però sobre Catalunya, que té una llarga tradició doncs, des del 2000, jo diria des del 2012-2013, ja fins i tot el 2015 el Parlament de Catalunya va reformar la llei de cooperatives, però també aquest any estem fent ja la primera llei d'economia social a Catalunya. Doncs és veritat, aquesta última dècada a Catalunya doncs, s'ha fomentat molt i també doncs, la Direcció General d'Economia Social i Cooperativisme doncs, és una direcció general molt, molt forta en aquests moments a nivell de Generalitat.
0: D'altra banda, aquests guardons en concret van dedicats sobretot a... Ara estic generalitzant potser, no? Perquè al final qualsevol persona pot fer un grau, un màster, un postgrau, però a persones joves, imagino que són el gruix dels que presenten aquests treballs, com d'important és que els joves s'impliquin en aquest tipus d'economia?
1: És capdalt. Nosaltres estem fent programes específics de la Generalitat, no només per a la gent que vol muntar empreses cooperatives o empreses d'economia social, sinó que ja també ja tenim programes fins que el cooperativisme i l'economia social es conegui des que ets un nen, no? En aquest sentit, doncs fent programes adreçats a escoles per donar a conèixer les escoles d'alumnes de cooperatives. Després, de més grans, també doncs fomentem que en els instituts també s'hi facin cursos i classes específiques sobre cooperativisme, i l'última etapa doncs, de tot aquest aprenentatge doncs, és que també les universitats han de tractar el tema de l'economia social i el cooperativisme. I dins aquesta actuació dins la universitat, doncs nosaltres veiem molt bé que es convoquin aquests premis a Roc i Glés per tots aquells estudiants d'universitats catalanes, que poden ser tant públiques com privades, però que ja haguin presentat en aquest curs doncs, treballs de fi de grau, de màster, de postgraus, treballs de cursos d'especialització, articles de màster, doncs, que tractin sobre l'economia social en específic i el cooperativisme i tots aquells sectors que s'hi poden sentir relacionats.
0: Quin impacte tenen aquests treballs? Perquè estem parlant que ja és la desena convocatòria en aquest cas, per tant ja s'han guardonat diversos treballs fins avui dia. Quin impacte han tingut en el territori o en la societat?
1: Doncs jo diria que molt, perquè d'aquí han sortit treballs que han permès doncs, la Generalitat fer polítiques públiques i segons a quins territoris doncs veure que hi ha projectes que poden ser viables en tots els sentits. Aquests premis són un primer pas perquè totes aquestes idees que es presenten doncs, es converteixin en projectes reals i en línies de recerca. També ajuden a situar l'economia social com una alternativa real, com dit, no és una alternativa, doncs, només alternativa a una economia alternativa o teòrica, sinó que és una alternativa real per fer economia i també doncs, serveixen per impulsar noves generacions compromeses amb aquests valors de l'economia social. Després de 10 anys, el que veiem és que cada vegada hi ha més qualitat en els treballs, hi ha més diversos temes, molts d'interès, molts d'actualitat, i, per exemple, l'any passat també se'n van escollir doncs, 3 o 4 que aquest any hem acabat doncs han servit de punta de llança per segons quines polítiques han estat projectes reals. Un és, per exemple, l'any passat hi havia un projecte sobre accés a l'habitatge al Pirineu català. El tema de l'habitatge, com veiem, és un tema d'actualitat i en aquest sentit doncs, hem apostat per aquesta direcció general per un habitatge cooperatiu i per habitatge d'economia social també al Pirineu, d'acord doncs, amb aquest treball de l'any passat. Després n'hi havia un altre sobre gestió comunitària de l'aigua, que també ho hem anat compartint amb el Departament de Territori i que crec que són idees més actuals que mai, i un altre, per exemple, l'any passat, molt interessant, sobre contractació pública responsable, que és que els ajuntaments i totes les administracions, doncs, a l'hora de contractar serveis, les mateixes administracions doncs, tinguin en compte doncs, que hi ha empreses que tenen aquests valors, que impacten directament el territori i, per tant, que la contractació pública a vegades també es marqui o també es tingui en compte doncs, aquestes empreses d'economia social. Com veieu, molts treballs d'aquests són teòrics, però al final acaben sent en realitat i això és el que més hem de veure.
0: Senyor Bombay, acabo preguntant-li per aquelles persones que tinguin un treball i que el poden presentar, recordem, fins al 20 de juliol, on ho han de fer? O on poden trobar tota la informació al respecte?
1: Doncs crec que hi ha una pàgina web que és economiasocial.coop, de cooperativa, economiasocial.coop, /premis, i veureu que aquí hi ha tota la documentació i tots els requisits que es necessita, però a part, si no, directament ens poden trucar a la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d'Economia Social, els atendrem, i com no, a Fundació Roc i Glés, que és l'impulsora d'aquests premis, que també segur que estan encantats d'assessorar i d'ensenyar-vos doncs, com presentar aquests treballs, i sobretot doncs, que el dia també que fem diguéssim la trobada de totes les persones que han estat guardonades i les que no, doncs allà els posem en valor a tots i veiem que també és un espai de debat molt ric i que ens serveix per tenir idees.
0: David Bombay, director general d'Economia Social i Cooperativisme de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar d'aquesta desena edició dels Premis Economia Social als millors treballs universitaris en l'àmbit de l'economia social i les cooperatives. Gràcies i fins aviat.
1: A vosaltres i gràcies pel vostre compromís.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Quan mirem una obra d'art, sovint el primer que ens ve al cap és una pregunta molt simple. M'agrada o no m'agrada? Aquest primer impuls, basat en el gust i en la percepció personal, és inevitable, però és només el punt de partida. L'art ens convida a anar més enllà de la primera impressió, a aturar-nos, observar i deixar-nos interpel·lar. En aquest sentit, l'art d'explicar l'art, el llibre que ha publicat Enric Nogueras, esdevé una eina magnífica per aprendre a mirar amb més profunditat. És un llibre que ens ajuda a entendre i a interpretar l'art en totes les seves formes, figuratiu, abstracte i contemporani. Ens recorda que una obra d'avui és, abans que res, una emoció, diferent per a cada persona, però també un relat, una història que parla a l'ànima i a l'esperit. Nogueras contextualitza 30 obres d'art i ens ofereix pautes clares per apropar-nos-hi, interpretar-les i, sobretot, gaudir-ne. A través d'un llenguatge proper i entenedor, ens convida a perdre la por a l'art contemporani, que sovint pot sorprendre'ns, deixar-nos indiferents o fins i tot indignar-nos. Precisament per això és un art que no ens deixa mai impassibles. El llibre posa l'accent en la importància del context, conèixer la vida dels artistes, la seva època, les seves inquietuds i motivacions ens ajuda a entendre millor què ens volen transmetre en cada obra i cada gest creatiu. Quan entenem d'on neix una obra, la nostra mirada canvia i s'enriqueix. Aquest llibre va néixer durant el confinament, un període en què l'autor va decidir canalitzar el seu amor per l'art compartint reflexions i comentaris a través de les xarxes socials. Al llarg de les seves pàgines, Nogueras ens apropa al treball d'artistes de renom internacional com Ai Weiwei, Joana Vasconcelos, Walter de Maria, Yoko Ono o Frida Kahlo, entre molts d'altres. I ho fa no des d'una mirada acadèmica distant, sinó amb una voluntat sincera de compartir emocions, preguntes i descobertes.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

0: Són les 8 del matí.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.

0: no havia 300,
1: quallat. 350 anys de la, del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Oi, Quintus Fabius Severus, que és el nom del personatge.
0: Esclar, aquests noms jo de veritat t'ho dic. Jo t'admiro moltíssim.
1: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els... Ai...
0: Ai, les memòries, Josep Maria. Sí, és que sí, jo no sé com t'hi cap tot el cap, eh?
1: Els... Triumviri nocturni.
0: La paraula... Ara et diré, ara se m'ha apartat el micro... Ara,
1: Triumviri aquí. Nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits. Sí. I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i de, des de lluny doncs, podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear motu propi un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però curiosament també eren una colla d'incendiaris, i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc i després arribaven els seus companys per apagar-lo, de manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia: escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs es va quedar doncs en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic: oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
0: Quants hereus, de Crasso?
1: Bufa!
0: Quants hereus tenim de Crasso encara actualment,
1: N'hi ha una colla, n'hi ha colla. I d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
0: No, no,
1: com
0: Roma...
1: Com deia el Capri, deixi-lo anar.
0: Roma abans i ara, que dèiem.
1: Sí, sí, té els seus hereus, els seus hereus. Ja
0: no
1: crec.
0: Totes les coses són bones.
1: No.
0: Però bé, August va crear aquest cos que, més, que ha anat evolucionant i ha arribat fins a l'actualitat. No?
1: Tal qual. Deixa'm que et digui que, a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, de l'Escovitum Vigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister, i en aquesta presentació també actuen nens. Té nens en paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelia Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
3: A veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions, més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, productes Terelles seguirà sent el gladiador, però des d'un... Des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
0: Sí, perquè són molt més que això, eh? I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, eh? No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
3: Sí, podríem parlar doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
0: El que sí que m'agradaria també citar una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
3: Sí, ho dius correctament, són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva, mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res, al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tarracoviva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements,

0: i sobretot allò que ens agrada tant, no? aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
1: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
0: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1 kg i 600 grams, doncs nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus, marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tàrraco Ludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i oferir el millor que podem.
1: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai.

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel.
2: Era per trencar el gel. Bé, perquè després... jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja són gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè, clar, celebrant, això, és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del matí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la Mada. No? La veritat és que vam començar a Fenya Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenya Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre i més instruments i més veus i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica del Camp de Tarragona, de Fenya Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè, clar, o sigui, vau començar sense cap pla, eh? Ens ho anem a passar bé. I si Fenya Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona. Ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs i m'encanta, sí.
3: Doncs sí, si és del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar. Sí. Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs amb aquesta enya, ja llavors depèn d'on vas, la gent, bé, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 de dinar, això rai. Oh, escolta, mira, va, pagues tu. Això, Rai, no me'ls acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya Rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma... Penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però guaita, amb el Fenya Rai, amunt i avall, aquí esteu. I presenteu nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
3: Sí.
4: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja. Del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quina en podem fer? I vam dir, doncs fem un regalem-nos un concert on, a part de nosaltres quatre, hi tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
3: No, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions, la gent s'entretenia cantant i passava les hores, per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI, en el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i pico i 3 minuts, doncs, és un tostón. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4 o com una polca o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
4: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el perquè i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, malgrat en aquell moment es podien dir o es deia d'aquesta manera, s'abreviaven les cançons per dir coses que no políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera, i l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot de contextualitzar.
2: L'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant. I a més, és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a tres concerts, després us enteneu les cançons a la dutxa, segur.
3: Bueno, aquest seria l'objectiu.
2: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
3: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs, a veure, espera't un moment, que miro la xula.
2: Us n'aneu a Andorra el 23 de juny.
3: Anem a Andorra la nit de la Revetlla de Sant Joan.
4: Sí, dos dies abans estarem a Valls, també.
3: Sí.
4: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant, doncs, el 21 de juny just farà un any, tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual, doncs, de quatre músics. Uh-huh. Estarem a la Revetlla de Sant Joan a Andorra, el juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i llavors ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
3: Ah, sí, és veritat.
4: Que aquí les nostres terres es podrà veure, doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
3: a la Pobla,
4: de Mafumet. Bueno,
3: sí,
4: movent-se una miqueta per aquí,
3: sí,
4: per allà.
3: Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
3: Home, i que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Si no veniu ara, ja malament, malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el pastor Cabré. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
3: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
2: M'agrada molt, no?, perquè precisament en algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
3: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
2: T'ara va dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
3: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí, estan cada dia les tenim a tones.
2: era, jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè, clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero que penso que sí que feu una molt bona feina i, a més, la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu... Escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: Encantats.
3: Encantats.
0: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socias des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Ten. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però ara feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo, més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó. És el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els maquis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura en fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàtzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu, els agraïments. Això ens ho guardarem. Ens ho guardarem i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet... li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte. Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final te n'enamores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos, 17 síl·labes.
1: És molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan anés a fer resums, pateixo molt, no sé si podria fer un haiku.
2: Tu i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan anem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabíem.
2: Sí, bueno, és la meva part, bé, jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, vull nedar-m'ho.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, és, ho comentàvem, no, ara, Lídia, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixis tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure, hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Nada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme... el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, a mi el Japó m'agradava per anar aquesta part més cultural, mitològica, orígens, i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi ha molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi ha en català. No n'hi ha en català? I jo tinc una... Bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi que és traduir-m'ho a la meva llengua materna, primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no... És una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però...
1: El mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors, jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més... I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, oh, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps... cap allà al 2019, jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona, i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer, un cop amagada allí dintre?
2: Doncs... jo m'amagava al departament de llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar, i a més aquell ara era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya. A veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'heu trobat.
2: I mirant les parets... del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment. Bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar, oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Si és que aquí fem moltes coses.
2: Sí.
1: Perquè no la sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia, en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
2: Sí. Bueno, a més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, i això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltíssimes coses. Sí,
2: clar,
1: sí.
2: A partir de veure això, va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
1: Set una feinada espectacular.
2: Tan llunyans, eh? Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més, jo ara me'n vull anar, jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara quan comencem a llegir, vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
2: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
2: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és a cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
2: Sí, no la mort en general, no.
1: No, la teva.
2: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
2: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no els podem llegir. No, clar... A més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut de seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Què ens dius que en llegim un cada dia?
2: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot, i el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'escrolling i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Prendre-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, de ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
2: El mestre Mikao Usui.
1: Això, que està cap al final. És que clar, jo amb tants de noms he arribat un moment, jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut entendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
2: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
2: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no sóc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
2: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que hi ha coses molt boniques.
2: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula i fa una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és per com ho dius, no? En aquell moment, el que sents a dintre.
2: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
2: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no? Diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics.
2: Yeah.
1: Aquest és de Matsuo Basho.
2: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
2: La tria va ser fàcil. Si bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també. I ell me'ls passava en castellà. Llavors, jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, pues, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
2: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
2: Isa, sí. Isa és bueno, utilitza molt la ironia, tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que aquesta és una altra.
2: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello, llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
2: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Sí?
2: Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és... Trobo que no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuda en el cas de Japó molt.
2: Trobo que sí. Sí, sobretot en la part més històrica o mitològica, no? Per entendre.
1: Ja us comenceu a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius, o fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, què vols que et digui?
2: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
2: Vale.
1: Clar, a més, els noms, quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que són tan diferents dels nostres.
2: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus, la veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final... i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no? La sensació quina és?
2: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
2: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna. No? I bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies, tot torna, la vida és un cercle, i si parlem de cercles i si diem xusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
2: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va... marca més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Jisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
2: M'encanta, m'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
2: Així és.
1: Lídia, gràcies.
2: A tu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
6: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
6: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
8: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
6: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
6: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució. De fet, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la baronia de Rialb i la serra de Montroig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques i, a més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes són ja 26 les persones que han perdut de la vida a les platges catalanes durant aquest estiu. D'altra banda, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posarà en marxa a partir del proper 14 de setembre una sèrie d'actuacions per arranjar part de la xarxa de camins del terme municipal. Des de la Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
2: La campanya s'ha planificat per avançar-se a un període de l'any en què les pluges habituals poden agreujar notablement l'estat d'aquest tipus de vies. A més, l'inici d'aquestes actuacions coincideix de ple amb l'època d'inici de collites com la de l'oliva i la garrofa, un moment en què molts veïns i agricultors incrementen de forma significativa els seus desplaçaments cap als camps i finques del municipi. La major part de les tasques d'arranjament es focalitzaran en la zona sud del terme municipal. Per dur-les a terme, s'utilitzaran els recursos propis de la brigada municipal, que comptarà de nou amb la màquina compactadora de l'Ajuntament, la qual ha estat reparada recentment per poder facilitar i agilitzar aquests treballs sobre el terreny. Vicent Lleó és el regidor de Serveis i Manteniment.
3: Sabem que deixem una miqueta de fer el manteniment de platges tan sovint, així recuperem personal, i entre la previsió de pluges fortes, que és normalment sempre ens acompanya el 7 d'octubre, hem pres la decisió de començar, d'adelantar-nos i començar a partejar els camins.
2: Paral·lelament a aquestes intervencions directes, el govern local ha anunciat la reparació de sectors addicionals gràcies a una subvenció de la Diputació de Tarragona, la qual rebrà també una aportació econòmica menor per part del propi Ajuntament.
1: Gràcies, Mireia. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa número 2146, corresponent avui diumenge 6 de setembre de 2026, tot escoltant a la Cobla Perpinyà amb la interpretació de la sardana Aplec de Germanor del mestre Josep Saderra.

Per la Cobla Perpinyà hem pogut escoltar la sardana a plec de germanor del mestre Josep Saderra i Puigferrer. Agenda sardanista.

Començarem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Argelers, a la Catalunya Nord, al Parc Municipal de Valmy, celebració del 51è aplec de la sardana. Serà amb sessions de matí a les 10 i tarda a les 4. I prendran part les cobles, la Flama de Farners i Nova Germanor. Al Vendrell, a la plaça Nova, celebració del 5è aplec de tardor. Serà amb sessió de matí a 11:15 i amb la participació de les cobles, la Principal de la Bisbal i Juvenívola de Sabadell. A Berga, a la plaça de Viladomat, celebració del 45è aplec de la sardana, amb sessions de matí a les 12 i tarda a les 5. I prendran part les cobles Marinada, Lluís Oscobla i Berga Jove. A Montesquiu, a la Pèrgola, celebració del 2è aplec de la sardana serà a partir de les 4 de la tarda amb la participació de les cobles Mediterrània i Ciutat de Girona. I a Palamós, a la plaça de la Nau dels 50 metres, celebració del 57è aplec de la sardana serà a partir de les 5 de la tarda amb les cobles Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I pel que fa a les ballades de sardanes, ja han anunciades les següents. Aquest matí, a les 11, a Cruïlles, al monestir de Sant Miquel, amb la cobla La Principal de Banyoles. A 11:15, a Barcelona, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Principal del Llobregat. A 11:45, a Barcelona, a Horta Guinardó, a la plaça d'Eivissa, amb la cobla Sabadell. A 11:45, a Guers, a la plaça de l'Església, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les Franqueses del Vallès, a Llerona, amb la cobla La Principal de Terrassa. A Sant Andreu de la Barca, a la plaça de la Font de la Roda, amb la cobla Mediterrània. A les 12 del

a la plaça del Mercadal amb la cobla Vents de Riella, a Sanaüja, a la plaça Major, amb la cobla 11 de setembre, a Sant Pau de Segúries, a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda, amb la cobla Rosaleda, i a Gombrèn, a la plaça del Roser, amb la cobla Foment del Montgrí. A la tarda, a partir de 4:45, ballada de sardanes a Rabós, a la plaça d'en Pere i l'Anita, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 5 de la tarda, a Colomers, a la plaça de l'Església, amb la cobla Els Rossinyolets. A Vidreres, a la plaça de l'Església, amb la Salvatana. A Puigcerdà, a la pista poliesportiva de Vilallovent, amb la cobla La Moreneta. A 5:45, a Anglès, al parc de la Font del Canyo, amb la cobla La Principal de Cassà. A les 6 de la tarda, a Santa Eugènia de Berga, a la plaça Major, amb la cobla Canigó. A Santa Coloma de Gramenet, a l'Escola Municipal de Música Can Roig i Torres, concert amb la cobla Reu Jove. A 6:45 de la tarda, a Sant Sadurní d'Anoia, a la plaça de l'Ajuntament, ballada amb la cobla Maricel. A 6:45, a Sentmenat, a la plaça de la Vila, amb la Nova Vallès. A 6:45 també, al Vendrell, al Teatre Àngel Guimerà, concert amb la cobla Juvenívola de Sabadell. Al Masnou, a la plaça Ducata, ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa. A 7:00 de la tarda, a Cadaqués, al passeig, amb la cobla Genissenca. A 8:15, a Juià, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la cobla Bisbal Jove. I a Calella, al passeig de Manuel Puigverd, amb la cobla La Principal del Llobregat. A 10:00 del vespre, a Sabadell, a la plaça de les Dones del Textil, ballada amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I donem ara pas a la cobla La Principal de la Bisbal. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Francesc Picard i Oliveres, que porta per títol Escolta'ns.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, amb els tenores solistes Ferran Mias i Jordi Carreras, acabem d'escoltar la sardana Escolta'ns, de Francesc Picard i Oliveres. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns 7 de setembre s'anuncien sardanes a les 12 del migdia a Calaf, a la plaça de Barcelona 92, amb la cobla La Nova Vallès. A les Borges Blanques, a la plaça de l'1 d'octubre, amb la cobla Maricel. A la 1 de la migdia, a Fondarella, a la plaça Major, amb la cobla Tàrrega. A Vidreres, al casino La Unió, concert vermut amb la cobla La Flama de Farners. A la tarda, a partir de les 4, a Santa Eulàlia de Riu Primer, a la Font Gran, amb la cobla Canigó. A les 5, a Sant Hipòlit de Voltregà, als Jardins del Pavelló, amb la Lluïsos Cobla. A les 6, a Llinars del Vallès, a la plaça dels Països Catalans, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Sabadell, a la plaça de les Dones del Textil, amb la cobla La Nova Vallès. A les 7 de la tarda, a Santa Coloma de Gramenet, als Jardins de Can Cisterer, amb la cobla Bisbal Jove. A Sant Sadurní d'Anoia, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Marinada. I a les 10 del vespre, a Olot, al claustre de l'antic convent del Carme, i a motiu de les festes d'altura, concert amb les cobles Montgrins i la Principal d'Olot. Per el dimarts 8 de setembre, festa de les Mares de Déu Trobades, s'anuncien sardanes a 11:15 del matí i a 12:15 a Berga, al Santuari de Caral, amb motiu de la Gala del Caral, i prendrà part la cobla Pirineu. A les 12 del migdia i a les 5 de la tarda a Viladrau, a la plaça Major, amb la cobla Ciutat de Girona. A les 12 a les Borges Blanques, als Jardins del Terrall, amb la Bellpuig Cobla. A Sant Adrià del Besòs, a la plaça de l'Església, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Canillo, a Andorra, al Santuari de Meritxell, Diada de Meritxell, i prendrà part la cobla La Moreneta. A la 1 de la migdia, a la Jonquera, al carrer Major, amb la cobla Montgrins. A Guissona, a la plaça del Bisbe Benlloc, amb la cobla Vents de Riega. A Seròs, a la plaça del Mestre Viladegut, amb la cobla Tàrrega. A Puigcerdà, a la plaça dels Herois, amb la cobla Ciutat de Manresa. A 2:15, a les Borges del Camp, a l'Hort del Dasca, amb la cobla Reu Jove. A les 5 de la tarda, a Olot, a les Fonts de Sant Roc, tornaboda de les Festes d'Altura, i prendrà part la cobla La Principal d'Olot. A les 6 de la tarda, a Montcada i Reixac, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Nova Vallès. A Tremp, al Passeig del Bany, amb la Juvenible de Gramunt. A les Masies de Voltregà, als Jardins del Col·legi de la Mare de Déu de la Gleva, amb la Lluïsos Cobla. A 6:45 de la tarda, a Solsona, a la plaça Major, amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Sant Sadurní d'Anoia, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I a 7:45 de la tarda, a Viladecans, a la Rambla de Modolell, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Per el dimecres 9 de setembre, ballades de sardanes a la 1 del migdia a Verdú, a la plaça Major, amb la cobla Tàrrega. A 6:15 de la tarda, a Solsona, a la plaça del Consell Comarcal, concert amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, a Barcelona, Sant Martí, a la plaça de Valentí, al Mirall, al Clot, ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa. A les 7 de la tarda, a Sant Sadurní d'Anoia, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A 7:45, a Solsona, a la plaça Major, ballada doble amb les cobles La Principal de la Bisbal i Juvenil Ciutat de Solsona. I a les 8 de la tarda, a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Lluïsos Cobla. I per el dijous 10 de setembre, vigília de la Diada, s'anuncien ballades de sardanes a 6:45 de la tarda a Sant Sadurní d'Anoia, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A 6:45, a Badalona, a la plaça de l'Alcalde Xifré, amb la Lluïsos Cobla. A 6:45 de la tarda, a Barcelona, Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, amb la cobla Mediterrània. A les 7 de la tarda, a Centelles, a la plaça Major, amb la cobla Montgrins. A Olesa de Montserrat, al Parc Municipal, amb la Vila d'Olesa. A Constantí, a l'Ajuntament, amb la cobla Reu Jove. A Lleida, a la plaça de la Paeria, amb la cobla Vents de Riella. A Calafell, a la Confraria de Pescadors, amb la cobla La Principal del Llobregat. A 7:45 de la tarda, a Solsona, a la plaça Major, amb la Juvenil Ciutat de Solsona. A les 8 de la tarda, a la Garriga, al Passeig de la Garriga, al Patronat, celebració del 69è Aplec de la Sardana, i prendran part les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Juvenívola de Sabadell.
També a les 8 de la tarda, ballada de sardanes a Ripollet, a les pistes de l'Esbart, amb la cobla Bisbal Jove. A 9:45 de la vespre, a Navarcles, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Lluïsos Cobla. A Balaguer, a la plaça de Cecília de Comenge, amb la cobla Bellpuig Cobla. A Caldes de Montbui, a la plaça de l'1 d'octubre, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A les 10 del vespre, a Riudoms, a la plaça de l'Església, amb la cobla Reu Jove. A Canet de Mar, a la Riera de Sant Domènec, amb la cobla Contemporània. I a Caldes de Malavella, a la plaça de l'1 d'octubre de 2017, amb la cobla La Flama de Farners. I tot seguit donem pas a la cobla Ciutat de Girona. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Ricard Viladasau, que porta per títol El cornetí d'en Marcelí.

0: Per la Cobla Ciutat de Girona, amb en Marcelí Trias com a trompeta solista, acabem d'escoltar la sardana El cornetí d'en Marcelí, d'en Ricard, Viladesau i Cané.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

0: Sintonitzes ara i sempre.
1: Continuem amb l'agenda sardanista. Per al proper divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, s'anuncien ballades de sardanes a Rubí, a la plaça de l'11 de setembre, a 9:45 del matí, amb la cobla La Principal del Llobregat. També a 9:45 del matí, a Sarrià de Ter, a la plaça de Salvador Genís, amb la cobla La Principal de Porqueres. A 10:00, a la Seu d'Urgell, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Ciutat de Manresa. A 11:00, a Sant Julià de Ramis, a la plaça de la República, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Martorell, a la plaça de la Vila, amb la cobla Vila d'Olesa. A Salou, a la plaça del Carrilet, amb la cobla Reu Jove. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la Juvenívola d'Agramunt. A Sant Andreu de la Barca, a la plaça de l'11 de setembre, amb la cobla Contemporània. A Vidreres, a la plaça de l'11 de setembre, concert amb la cobla Banda del Col·legi Santa Maria, de Blanes. Al Marroig, a la plaça de l'Església, celebració del 48è Aplec de la Sardana, amb sessions de matí a 11:00 i tarda a 6:45, i prendrà part la cobla Mirant Font. A Begues, a 11:00 del migdia, ballada de sardanes a la plaça de l'Ajuntament amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A l'Ametlla del Vallès, al parc de Joan Plomer, amb la cobla Canigó. A Castellà del Vallès, a la plaça Catalunya, amb la Vell Puig Cobla. A Terrassa, a la plaça de l'11 de setembre, amb la ressò d'ensaires del Penedès. A Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Flama de Farners. A Tordera, a la plaça de Lluís Companys, amb la Principal de Banyoles. A Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Xaloc. A Cadaqués, al Cap de Creus, amb la cobla Els Rossinyolets. A Santa Coloma de Gramenet, a la plaça de la Vila, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Sant Celoni, als Jardins de la Rectoria Vella, amb la cobla La Nova Vallès. A Tremp, a la plaça del Doctor Pearson, amb la cobla Vents de Riella. A l'Hospitalet del Llobregat, a la plaça de Lluís Companys, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Granollers, a la plaça de la Porxada, amb la cobla Ciutat de Granollers. A Molins de Rei, a la plaça del Palau, amb la cobla La Principal de Terrassa. A Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Tres Vents. A Santa Cristina d'Aro, a la plaça de Mossèn Baldira Reixac, amb la cobla Ciutat de Girona. A Sant Quirze de Besora, a la plaça del Bisaure, amb la cobla Canigó. A Llinars del Vallès, a 6:00 de la tarda, a la plaça del Carit, la plaça de Santa Maria, amb la cobla La Principal de Cassà. A Piera, al parc del Gall Mullat, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Gavà, a la plaça de Josep Tarradellas, amb la cobla Vila de la Jonquera. A Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla Bisbal Jove. A Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla La Principal del Rosselló. A Esplugues de Llobregat, al parc de l'11 de setembre, a 7:00 de la tarda, amb la cobla Baix Llobregat. A Sant Joan d'Espí, a la plaça de l'Ermita, amb la cobla La Nova Vallès. A 8:15 de la tarda, a Viladecans, a la plaça de la Vila, amb la cobla Sabadell. A Sitges, al cap de la Vila, amb la cobla Maricel. A Sallent, a l'Ermita de Cornet, amb la cobla Súria. A Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, a 8:00 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa. I també hi ha sardanes a 9:00 del vespre a Tortosa, al casal Tortosí, amb la cobla Reu Jove, i a Bot, a 9:00 del vespre, concert de sardanes, jotes i cançons de les Terres de l'Ebre, amb la cobla Mirant Font. I tot seguit escoltarem la sardana del mestre Jordi Paulí, que porta per títol Somni de Llibertat. Ens la interpreta la cobla Bohèmia.

En interpretació de la cobla bohèmia hem pogut escoltar la sardana Somni de llibertat de Jordi Paulí i Safon. Acabarem aquesta llarga agenda sardanista d'avui amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar el proper dissabte 12 de setembre. A Torrefarrera, a les 11 del matí, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Vents de Riella. A les 12 del migdia, a Palamós, a l'Ermita de Belllloc, amb la cobla Baix Empordà. A la 1 del migdia, a Bellpuig, a la plaça de Ramon Folc, al Parc, amb la cobla Tàrrega. A Vilanova de Meià, a la plaça Major, amb la Lluïsos Cobla. A Barcelona, a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, celebració del 27è aplec de la sardana de Sant Andreu del Palomar. Serà a les 5 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Cornellà. A les 6 de la tarda, ballada de sardanes a la plaça Major de Saus, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Granyena de Sagarra, a la plaça de Sant Pere, amb la cobla Vents de Riella. A 6:45 de la tarda, a Igualada, a la plaça de Calfont, amb la cobla Mediterrània. A l'Hospitalet del Llobregat, a la plaça del Mercat de Bellvitge, amb la Lluïsos Cobla. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadesses, a la plaça Major, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A les 7 de la tarda, a Mataró, a la plaça de Sant Anna, amb la cobla Ciutat de Granollers. A les 7 també, a Alfés, a la plaça de la Bassa, celebració del 5è aplec de la sardana. Hi prendran part les cobles La Principal del Llobregat i Mil·lenària. A Canet de Mar, a la Riera de Sant Domènec, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla Bisbal Jove. A 7:45, a Cunit, a la plaça de Sant Cristòfol, amb la cobla Contemporània. I a 9 del vespre, ballada de sardanes a Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Verdú a Sant Pere Claver és la sardana del mestre Josep Coll i Ligora que escoltarem tot seguit interpretada per la cobla Montgrins.

0: del mestre Josep Coll i Ligora i per la Cobla Montgrins acabem d'escoltar la seva sardana Verdú a Sant Pere Clavé.
1: Notícies.

convocats els Premis Capital de la Sardana 2026 de Som Sardana. El lliurament dels guardons es farà en una gala presencial al Vendrell el dissabte 14 de novembre de 2026. Som Sardana convoca els Premis Capital de la Sardana 2026 amb l'objectiu de reconèixer la tasca de persones, entitats, iniciatives i projectes que contribueixen a la promoció i difusió de la sardana i la música per a cobla al llarg de l'any. El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 30 de setembre. El jurat, format pels membres de la Junta Executiva de Som Sardana, valorarà el conjunt de l'activitat sardanista desenvolupada durant l'any i també les propostes rebudes en aquesta convocatòria. A partir d'aquesta valoració, determinarà les candidatures finalistes i les persones o entitats guardonades en cadascuna de les modalitats. En els Premis Capital de la Sardana hi ha dues modalitats, les medalles al mèrit i els Premis Capital de la Sardana. Les medalles al mèrit són la medalla al mèrit sardanista i la medalla al mèrit musical. I pel que fa als Premis Capital de la Sardana, hi ha les següents categories: a l'entitat, a l'activitat, a la formació, a la comunicació i a l'impuls sardanista. També hi haurà els reconeixements d'aniversari, les quatre mencions territorials i el Premi Especial. El dia 21 d'octubre es faran públics els noms de les medalles al mèrit, els finalistes dels premis de cada categoria, els reconeixements d'aniversari i les quatre mencions territorials. El lliurament dels guardons es farà en una gala presencial al Vendrell, que ostenta la capitalitat de la Sardana, el dissabte 14 de novembre, moment en què també es coneixeran els guanyadors de les categories dels premis. I com a contrapunt musical escoltarem ara la sardana Els Comissaris de la Capital, del mestre Olivier Marquès i Nebot. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Els comissaris de la capital, d'Olivier, Marquès i Nebot. Acabarem l'Ara i Sempre d'avui diumenge fent-vos evident que el cap de setmana del divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre tindrà lloc aquí a Rubí la celebració dels Tocs de Sant Roc, la festa de la cultura popular i tradicional catalana. I tot seguit escoltarem la sardana Bogeries Rubinenques, de Lluc Vicentini i Finet, interpretada per la cobla juvenívola de Sabadell amb en Denis Rojo com a flabiol solista.

0: Per la cobla Juvenívola de Sabadell amb en Denis Rojo com a flabiol solista, acabem d'escoltar la sardana Bogeries Rubinenques de Lluc, Bizantini i Finet. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.
1: Ara i sempre, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i també davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: A tot això, els agents rurals restringeixen avui l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, per aquest perill extrem d'incendi. El COS ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques i també s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, ponent al Camp de Tarragona i la Catalunya central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre va deixar màximes com els 41 amb 2 graus al Carràs, al Segrià, els 40 amb 8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40 amb 4 a Lleida o els 40 amb 3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, en Cultura, Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte. En plana esportiva, en futbol, Barça i Espanyol juguen avui partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a partir d'un quart de cinc d'aquesta tarda al València, a Mestalla, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla, ho faran a partir de les 9 de la nit, en aquest cas a casa, a l'RCD Stadium. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubí. Si mirem enrere, veurem com la innovació tecnològica ha anat canviant la nostra manera de menjar. La refrigeració domèstica n'és un exemple claríssim. El fet de tenir nevera va revolucionar la compra setmanal i la conservació dels aliments frescos. La conserva també permet tenir certs productes tot l'any, fins i tot fora de temporada, i facilita complir amb el rebost d'allò que més necessitem. I més recentment, els plats preferats, els aliments congelats, també han adaptat la cuina al ritme de la vida moderna. Però aquests canvis no afecten només les cuines domèstiques, també transformen la restauració, que adapta cartes, formats i serveis a noves demandes del consumidor. L'auge dels plats per emportar, les opcions vegetals, els menús saludables o les elaboracions pensades per reduir el malbaratament alimentari són exemples de com la innovació alimentària també redefineix bars, restaurants i serveis de càtering. Avui les noves tendències no només responen a una demanda, sinó que també la creen, modifiquen horaris, simplifiquen processos i redefineixen què entenem per menjar bé, tant a casa com a fora. Al final, cada innovació no és només un producte nou, sinó també un petit canvi en la manera com vivim i potser sense adonar-nos-en, les novetats d'avui seran els hàbits de demà. Acompanyeu-nos, que avui dediquem el primer, segon i postres a fer tertúlia de xefs innovadors.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Uf.
1: Sí, sí.
0: És complicat, eh? Complicat.
2: Com veieu aquests concursos? La millor pizza, el millor pizzaiolo, la millor proposta... Aquest tipus de concursos gastronòmics? Com us els mireu?
3: A vegades fan por els concursos.
2: Fan
3: no?
2: por,
3: perquè, bueno,
2: sí.
3: Presentes el concurs i si no surts una mica per la part del davant, el primer, segon, tercer... Si no estàs dels primers, ostres, sembla que després tu mateix et desprestigies, no? Però bueno, ell té molta seguretat. Té molta seguretat
2: segur,
3: i fa molta
2: no?
3: seguretat del que fa. I ja té, pues...
1: Bueno, de momento ha quedat finalista, entonces sí. Ya tienen más...
3: I en porta dos
1: motiu,
3: de guanyats, també, un segon sí. premi, un primer
1: Exacte,
3: premi,
1: claro,
3: aquest va
1: que...
3: pel tercer. Bueno, el seu cas, valent la primera vegada. Ara ja el tio ja va llançat.
1: ¿Cuántos se presentan?
0: 10.
2: Les semifinals eren...
1: No, en al principio...
2: Molts.
1: Muchos.
2: Molts.
1: Pues, imaginaos, eh?
3: Sí, perquè molts. Si queden 10, n'hi do.
2: Molts. A les semifinals eren 10 a cada semifinal, se n'han fet 3, i eren 9 a cada semifinal, i entraven 3, i ara queden els 9 finalistes, que són els que van dimecres, demà, a Alimentària, a fer aquesta última exposició, aquests 20 minuts per fer la teva pizza margarita.
0: I és el que has dit tu, eh? Sense trampa ni cartró, margarita.
4: Sí, sí,
2: és que
4: és
2: clar,
4: la,
2: és perquè
4: senzilla,
2: jo penso...
4: És la base.
0: Sí.
2: Clar, si tu fas un altre tipus de pizza i pots posar un condiment, i pots posar, no sé, tòfona,
1: si...
2: no? Sí. Trufa. Sí.
1: Com si te dijeran a ti un bizcocho.
2: Clar.
1: Punto.
0: Pelau.
1: Sí. A ver,
0: sí.
1: Cuidado, eh?
2: Clar,
1: sí, sí.
2: Ho pots disfressar molt si fas un altre
1: però
2: tipus
1: no,
2: de pizza.
1: La base és el bizcocho.
3: Un concurs de pa de pessí, tots amb els mateixos ingredients.
1: Ai.
3: No?
0: Sí.
3: Ximéndez?
0: Suc de muñeca.
3: Va.
4: I que el producte sigui bo.
0: Sí.
3: I tant.
4: És jugar amb els productes.
0: Amb el tomàquet. Aquí la clau veig jo que és el tomàquet.
2: No, és que no hi ha gaires ingredients,
4: la farina.
2: La massa i el tomàquet.
0: Bueno, la farina perquè la posa el patrocinador, la farina.
4: És a dir, la mateixa per tots. Això no ho sabia.
1: Sí.
0: Qui patrocina, tots tenen la mateixa farina. Llavors has de tocar tu el tomàquet.
3: Clar.
4: Sí.
0: El tomàquet n'hi ha...
3: Sí.
4: Bueno, i saber-lo treballar i a veure com el converteixes, potser...
0: Ells toquen molt el San Marzano, un tomàquet petitó.
3: Vale.
0: I el couen i el redueixen. I...
4: Sí.
0: He vist algun vídeo i toquen molt això. Després la mozzarella i l'albaca, ja està.
1: Clar, que tampoc hi ha mucha...
4: L'albaca és l'albaca i la mozzarella, sí,
1: deu ser. Hi ha poca
0: cosa, eh? Mozzarella, si és de búfala, búfala... I el rajolí d'oli, que li tiren.
4: L'oli també és important, quin oli.
0: Com un 6. Bueno, a veure si té sort.
2: I tenen 20 minuts.
0: Sí, sí.
3: Exacte.
2: I ja està. O sigui, vas allà amb els deures molt fets, o d'allà no surt una pizza.
3: No en surt.
2: 20 minuts són només 20 minuts.
1: Però 20 minuts de 0...
2: De 0 a 20, sí, 20 minuts.
1: De 0 a 20, o sea, tienen que hacerlo todo. O ya tienen algo...
3: Yo imagino que no tindran la massa.
0: La massa fina.
4: Jo diria que no.
3: El temps de fermentació...
4: Ah, bueno, fermentat, sí.
3: Clar,
4: perquè si no, no tot el temps.
2: Tots alhora no, que no s'oien en casa. Va.
0: Deuen tenir avui o demà amb la farina, han fet la fermentació, o sigui, han fet la massa, la deixen fins que dimecres. Si no, en 20 minuts... com no li fotin xitxa.
2: No, en 20 minuts no hi ha la part de pizzaiolo, això d'espectacle que veiem, allò de pizza amunt, pizza avall, no? Per formar, que és lo más, no?
1: Exacto.
2: L'únic que sé jo de pizza. Aquella de, no? De levantar-lo, i ja està. A partir d'aquí la massa ja ha d'estar fermentada, sí. Ja la feina mig feta l'has de tenir. No? Us heu presentat mai algun concurs de cuina?
0: No.
2: Però ni el de paelles de festa major de, no sé, d'un poble d'allà, el poble on estiuegeu? No? Mai?
0: No,
1: mai.
3: Mai. I de paelles em sembla que seria l'últim que faria, presentar-me
4: sí.
3: el concurs.
4: Perquè
3: el dia que la vols fer bé, aquell dia la pipi és del tot. Eh?
4: Desastre.
3: Totalment.
1: Bueno, el Dani se llevaria la buena. Eh?
3: Sí, el Dani sí, segur que sí. El Dani té la mà trencada.
2: No, eh? Ni heu sigut jurat, tampoc.
0: No.
4: No?
2: No. Home, va, què? Bueno.
3: Jurat de truites, jo he estat.
2: Tu has estat jurat de truites?
3: Hosti, fa molts anys aquí a Rubí es feia un concurs de truites i ho organitzava Ajuntament Mercat. D'això estic parlant de molts anys, igual parlo de 30 anys, mare de Déu.
2: Abans d'ahir, Blai.
3: Sí, o l'altre.
2: O l'altre.
3: Sí, o l'altre.
2: Vinga.
3: I es feia un concurs de truites pel dia de la truita, no?
2: Dijous gras.
3: I dijous gras.
4: Ai, a mi em
3: sona. I es portaven truites de tots tipus, de tots colors, de tots sabors, i bueno, era divertit, era bonic, era bonic. I al mercat hi havia unes jornades gastronòmiques que aquí sí que havia participat. Hi havien participat a uns quants restaurants de Rubí. No sé vosaltres, Gori, no sé si hi havíeu estat, però hi havien participat uns quants. Em sembla que era un cop a la setmana, si mal no recordo, i anaves i feies una demostració de cuina d'un primer, un segon i un postre.
4: Sí, que es van fer uns llibrets, no?
3: Sí, es va inventar ja fa temps.
0: El mercat al plat.
4: Sí, sí, aquest. Nosaltres sí, també vam participar. Sí, sí, sí, sí.
1: Tu no estabas.
0: Sí que estabas.
2: Sí que estaba, lo que no parecía él, que he visto yo en la foto. ¿Verdad? No parece, pero sí, es. Sí, sí. No parece, pero es.
1: Yo fui de la primera edición, vamos.
4: Enseñets.
1: Habían tres, ¿no? Tres. Hicieron tres.
4: ¿De qué?
1: Tres ediciones.
2: ¿Qué? Tres ediciones. Y aquí el primer, segundo y postres también.
4: Cinco, seis, seis o siete.
1: No, porque yo tengo tres nada más.
0: El costo era el cinqué.
3: No recuerdo.
0: Sí, yo tengo. Ya el buscaré.
4: Yo era el segundo, me sembla.
0: El buscaré.
3: Jo em sembla que vaig estar el primer amb el Xavi del Parrilla.
4: El primer.
3: I el forn, l'Aribau. No em recordo com es diu.
0: Antonio.
3: Sí, l'Antonio. Em sembla que sí.
2: I aquí el primer, segon i postres també vam fer un concurs de truita.
3: Sí.
2: Una vegada per dijous
3: gras.
2: El jurat era jo pel decreto 22. Sí. Era una cosa
4: super
2: molt científica, molt treballada. I els provaré totes jo, la que més m'agradi. O sigui, que tu vas portar una truita de bacallà, crec recordar.
1: Sí.
2: Emerito.
3: Ai, sí,
2: que hi ha de bons honores a Emerito.
3: Sí.
2: Va haver-hi també el Pau de l'Artesana.
3: Del Pau,
2: que també
3: sí.
2: Ens va portar una truita que
3: també
2: no recordo de què era.
3: No.
2: Sé que la vas guanyar tu.
3: Ah, sí?
2: Sí. Jo no sabia de qui eren les truites.
4: Tongo, eh? Tongo, tongo, tongo.
2: Aviam. Les bases estaven, vamos, antinotario, totes, saps?
3: Sí, sí, sí, sí. Una truita de ceba i moniato, em sembla.
2: De calçot i moniato.
3: Potser sí.
2: No,
3: sí,
2: potser sí, no. De calçot i moniato.
3: Tens més memòria que jo. No, em refio de tu, que tens més memòria.
2: De calçots i moniato, que jo vaig intentar reproduir després de casa i no va reeixir.
3: Ai,
2: la cosa.
3: Jo no l'he fet més, eh?
2: No va quedar tan bé.
4: Home, amb calçot ha d'estar bona.
3: Sí, sí, sí.
2: Era espectacular, aquella truita.
4: Jo he fet una amb calçot, amb romesco, amb... Sí,
3: vaig fer una vegada. Truita del que vulguis.
4: Sí, sí. És
3: el més bo que el bon.
2: Aquí el primer, segon i postres han fet dos concursos. Ah, aquest de truita i després, en el marc de la primera festa major, que vam fer un programa especial al carrer, des de plaça Catalunya, vam fer un concurs de les millors patates braves.
3: És veritat.
2: I que va, que va decidir...
3: Sí, qui va guanyar?
2: Ja t'ho diré jo. Van guanyar les de la tapadera.
3: Vale.
2: De les que es van, presentar al concurs, les de la tapadera.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Les van escollir els companys del 10 Tanto Tango Bar, que estaven allà a la plaça Anselm Clavé, on ara hi ha la Madriguera, és el local que va tancar, però ara hi ha la Madriguera, que ens van venir a tancar i a ballar, a cantar i a ballar tangos.
3: Sí, sí.
2: I com que eren allà, vam dir, doncs mira, prova-les tu, perquè jo ja havia escollit la truita, saps? I no quedava bé. Llavors ells...
3: Es notaria més el tongo.
2: I el síndic de Greuges, crec, que va passar per allà.
3: Sí, sí, sí.
2: Mira!
3: El Carles Alujo. És veritat, és veritat.
2: Van tastar les patates que ens van servir i van guanyar les de la...
3: I van guanyar les del tapadera. Després van tenir el Lluís aquí, sí, sí.
2: Sí, doncs dos concursos molt, molt científics.
3: Molts
2: criteris claríssims. Unes bases davant de notari.
4: Total.
2: Una cosa espectacular. Ja està. Parlem d'alimentària? Parlem d'alimentària una mica? Us sembla?
3: Vinga, va.
2: O posem un tema musical, Robert? Em sembla que anem a parlar d'alimentària. Parlem d'alimentària, va. És aquest saló, ja el coneixeu, ha estat alimentària?
4: Sí, sí, fa molts anys.
2: Ai, fa molts anys. És el gran saló de la indústria alimentària.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Que es fa aquests dies a Barcelona fins al 26, si no vaig malament, sí, fins al 26 de març. Aquest any 50è aniversari, perquè han començat el 76. Mireu si fa anys de saló.
3: Mm-hmm.
2: 100.000 metres quadrats, 7 pavellons, expositors de 3.300 empreses participants. És un dels salons punters a nivell mundial i es fa aquí a Barcelona. Explica'm una mica les vostres experiències. A què anàveu? A alimentària? I per què hi vau deixar d'anar?
4: Jo perquè era de dilluns... Ara és de dilluns a divendres. Jo treballo, no puc anar.
2: I quan hi anaves, a què anaves?
4: Anava cap de setmana. I el cap de setmana, doncs, anaves allà i a què anava? A buscar la cosa diferent. Tot lo diferent que pogués trobar. el que ja coneixia, doncs ja no m'ho mirava. Tant estris com menjar, com productes, com tot. Jo anava per això.
2: Méndez.
0: Jo, a veure maquinària. Les màquines de xocolata. Les últimes vegades que vaig anar-hi era per veure les màquines de xocolata.
2: I te'n sorties? Trobaves cosa?
0: Sí.
2: Brutalitat,
0: sí, sí. I motllos, buah, de totes menes, de plàstic, de policarbonat, i les màquines. Els últims anys que vaig anar-hi jo, que ja per almenys fa 10 anys, vam anar a veure les màquines del Selmi. Dels italians.
2: Jo m'he buscat algunes de les coses que es presenten aquest any alimentari. Sabeu que tenen una secció nova, la secció en què d'alguna manera les empreses i les, la gent que s'inventa productes van allà i els presenten al públic. Me n'he buscat uns quants, jo us els explico, vosaltres em dieu això triomfarà o això no. Sí? Aviam si veieu una bestiesa molt gran o... Mira, doncs va, palante. Sí? A veure què?
4: Vinga.
2: Sobrassada i fuet de mar. Això ho fa una empresa que es diu Fisiology, que converteix peixos de qualitat i talls menys comercials en embotits, com ara el xoriço, el fuet, la botifarra, pernil dolç, sobrassada, llard, fins i tot de mar, amb un enfocament també d'economia circular, perquè són coses, són peixos, són part dels peixos que no es farien servir. Esteu posant una cara al·lucinats? Que si no, no ens veieu, sí. Hauríeu de veure.
1: Jo ni me lo imagino en el paladar, desde luego, claro.
2: Què diríeu amb això? Sobrassada i fuet de mar.
1: I fuet de mar.
4: Anirà per modes. Si es posa de moda, bé, si no...
0: Però el fuet de mar, de què és el fuet de mar? La sobrassada ho tinc clar.
1: Que todo me esclavo.
0: No sé.
2: No
0: ho
2: veus, eh?
0: No, clar,
3: jo estic a la Xili. Aquí a l'alimentària hi vas per veure innovacions i veure coses que, per exemple, això et dius, sí, això és una xorrada, però això igual t'aporta alguna idea per fer alguna altra cosa després a la
4: també
3: cuina i al restaurant, això sí. Però em quedo amb la Xili. Hi ha coses que són autèntiques modes que es menjaran dos dies i s'ha acabat.
4: I ja està.
1: I que esto está muy program... O sea, está para élite, por así decirlo.
3: Sí.
2: No.
1: A nosotros...
2: Elit, el que ve ara. Fuet d'or. L'empresa d'embotits Fontsans, que commemora el seu centenari, presenta el primer embotit recobert d'or comestible de 24 quirats.
3: Uala. Bueno, abans que parlàvem...
4: I qui ho pues paga, això?
1: La
4: tapeta aquesta, quan costarà?
2: Mm. Bueno, no qui ho paga, no. Quin sentit hi ha
4: no,
2: menjat?
4: No, a part d'això, sí.
2: Jo el que no li veig és el sentit. Vull dir,
4: li has de posar a casa, materials pesats en el teu estómac? No.
2: Or comestible de 24 quirats.
0: A vegades els pastissos fiques aquelles puntes
4: sí,
0: de fulla.
4: Però
3: hi ha una pizzeria a la Cerdanya que fa anys van guanyar un concurs de pizzas, avui que parlàvem de pizzas, i també portava unes làmines molt fines d'or. I dius, hòstia, cal?
1: Però què pinta?
3: Cal? Sí. Posi per Nil Boc, oi?
1: Sí.
3: Or, te fotré ara.
4: Bueno, I el plat aquest, a quin peu?
3: Ah, això és un altre.
2: No, clar, estem parlant de lins, estem parlant de coses d'allà... I no parlem d'un menú migdia del Gori, no?
4: No.
2: Parlem de gent que ja no sap què més pagar, sí?
4: Ah, sí.
2: Perquè anar a pagar un fuet recobert amb or comestible...
4: Jo no sé si te'l provaria.
2: O sigui, fins a arribar a aquesta necessitat has hagut de passar per moltes per necessitats
3: moltes,
2: que ja tens
3: moltes,
2: cobertes, eh?
4: Moltes.
2: Per arribar a dir, doncs ara em menjaré un fuet d'or.
3: Un fuet d'or, tu.
2: No sé, eh? Què has dinat avui, Mariona? Fuet d'or.
4: Caixalades.
1: Fuet d'or.
2: Fuet d'or. Vinga-hi. Bròquil 4.0. Aquest producte funcional incorpora un procés propi de deshidratació que estabilitza el sulforfan i multiplica fins a 50 la seva concentració sobre el bròquil normal, madur. Es presenta doncs, amb la idea de que sigui un ingredient d'alt potencial antioxidant per propostes de nutrició avançada. I en diuen això, bròquil 4.0. Mare de Déu!
4: A veure...
0: El món s'acaba.
4: Si ho necessites, això, doncs val, no?
2: Pesa el metge que et doni vitamina, no?
1: És que ni lo veo jo, és que ni lo veo.
4: És que a mi ja el bròquil no m'agrada. Ja quan em parles del bròquil...
1: Podries buscar alguna cosa que vaya pa aquí, pa los de aquí de Rubí.
0: ¿Dónde están esos callos?
2: Vale. Anem a una altra cosa.
5: Va. 4.0, no?
2: Anem a una altra cosa que també es presenta alimentària, aquest va per tu, Blai.
3: Ale.
2: Caviar de cargol.
3: Ah. Que és el froti. Sí, sí, ara hi pensava en el caviar
0: això
3: de cargol.
0: Això m'ho ha dit la meva dona avui també. No.
2: L'empresa Cargol de Gredos.
4: A veure, el caviar ja és llafiscós, però amb la bava de cargol...
3: Amb la bava del cargol? Sí. Bueno, ja, ja fa uns anys van fer la crema, però pel cutis.
4: Pel cutis
3: de cargol,
4: també. Que no, diuen no sé que si va molt bé.
2: No parleu alhora.
4: Que va molt bé, per la cara, es veu. Jo no l'he provada, no? Però... És que, ara m'ho estic imaginant i de veritat, eh?
0: Tres movers aquí,
3: el caviar, corri. El caviar, tu. El caviar.
4: Sí.
3: Els cargols a la llauna, deixa'ls estar.
2: I els cargols i ja està.
3: Sí, a la llauna, o a la gormanta, o amb suc, o com vulguis.
2: Com vulguis, sí. Però no cal, caviar de cargol.
3: O amb uns peus de porc, que també pinten bé.
2: Vale. Chips d'ou. Una empresa que es diu Ouek, m'encanta que es digui Ouek, saps? Com ou i ec.
4: En català i en anglès.
2: Exacte, per si de cas hi ha algú que no ho pilla. Ouek. Introdueix els primers xips d'ou del món elaborats només amb clara d'ou. Gràcies a una tecnologia pròpia de deshidratació. Exactament. Doncs el que fa és preservar nutrients i aconsegueix un snack molt alt en proteïnes, nutritiu i saborós. Jo això ho veig.
5: Eso está bien, positivo.
4: Sí.
5: Eso está bien.
3: Eso?
2: Sí, jo això ho veig, sí. I si veig que hi ha una tendència a buscar healthy, a buscar vins quan ve el rostarazo, sí, sempre ens diu vins sense alcohol, vins en llauna, no?
3: Sí.
2: I jo tinc...
3: Que sí.
2: Això ho comprem, l'Ouek? A part que ens ha caigut bé pel nom, això li comprem.
0: Sí, perquè no deixa de ser
4: un
0: nou.
4: Sí, perquè hi ha molta... I sobretot la joventut d'ara. Tot això de la proteïna i tot el healthy... Sí, sí.
2: Això sí?
4: Això encara sí.
2: De tot el que es presenta alimentària, només hem salvat una cosa.
3: La clara d'ou.
2: Espérate.
3: Deshidratada.
5: A ver si van a cerrar mañana.
2: Lingot de mar. Una reinterpretació creada per un xef de Múrcia, que es diu Tomàs Ejiza, de l'ou de peix, que combina ou de mújol embolicat en alga nori, confitada en oli d'oliva, amb un cremós d'ou amb un 98% de puresa.
3: De l'alta cuina.
5: Se m'ha oblidat todo
4: no,
5: ja.
4: Jo és que no.
2: Tampoc, vale.
3: Estem parlant d'estrès.
2: Tenen Michelin. Molta mania els ous, aquest any alimentària saca huevos per totes partes, eh? Ous remenats instantanis. Una empresa que es diu Álvarez Camacho presenta Egg Boom.
4: Egg Boom.
2: Que són uns ous remenats instantanis que es fan en 90 segons al microones.
0: Tu veia.
5: Com el yakisoba, no?
2: Com el yakisoba, exacte.
4: Ho sento, molt químic. Aquí jo veig química i d'allò... No, jo vull un ou de la gallina natural i així.
3: I remenal com Déu mare, no? Sí. Microones.
2: Sí. Sense conservants ni
4: gluten. Jo aquestes porqueries no. Ai, perdó, però que no.
2: S'ofereixen 6 varietats, xili. Clàssic, espinac, xoriço, pernil, garam masala i tandoori.
4: Però jo prefereixo fer l'ou, el remeno i posar unes llesquetes de xoriço aquest ibèric
5: de
4: i ja està.
5: Un xoriço de león.
4: Sí. I res de deshidratat i aquestes coses.
5: Però ja tenen sabor i tot. Ja tenen el sabor.
4: Sí.
2: Sí,
4: claro.
3: Sí.
4: Tu puedes escoger el gusto.
2: Claro,
0: como el brillante.
4: Como el chicle de amadouche, el chicle de menta.
3: Pues el huevo de chorizo.
4: El remenat.
2: Vale, dues coses més. Torreznos de Chile.
4: A ver, aquí.
2: Càrniques Muñoz presenta uns torreznos amb gust a llima.
4: Home.
2: I xili, però no xili de tu.
4: No, de mi, no.
3: No la xili.
4: Que pica.
2: Pica. Bueno, tu a vegades també, eh?
3: D'una altra manera, però també, no?
2: També,
4: Aviam,
5: Has dicho con gusto.
2: Con sabor.
5: Con sabor.
2: A Lima.
5: Sí.
2: I a xili.
5: I a xili.
4: Bueno, la llima li deu tindre...
2: Deixa un moment, A mi m'ha agradat, perquè jo he dit torreznos i el Méndez s'ha il·luminat.
4: Sí, jo també.
2: Llavors he dit llima i he dit...
4: Clar, bueno, la llima és llimona que li treu la grasa, no?
0: Bueno, i aleshores... estem matant uns plats...
4: Total.
0: Que hi ha sols... No ho sé.
4: Opino el mateix que tu.
2: Molt bé. Mel de tòfona, xili o matxa? L'empresa alemany presenta mel de la península Ibèrica amb ingredients d'alta gastronomia com la tòfona, el safrà
5: i el matxa.
2: Xili, de nou.
5: Xili.
2: Però aquesta és la teva versió dolça, xili.
4: Ai.
5: És xili con CH, no
2: i matxa.
3: Imatge.
2: Home, això sí, no? Pobre gent d'Alemanya.
0: Sí. Això encara.
3: Vale.
2: Vale, tenim dos encares.
3: Vale. Va,
2: tenim dos encares. Tenim el mel de tòfona, que és una altra cosa que hem salvat. L'ouec, no?
5: Sabia bé. L'ouec. Sabia bé.
4: Sí.
2: I l'última...
0: Serà contraste.
2: I ara passarem a un tema musical així molt, molt, molt ràpid. L'última, snacks de bagàs de cervesa.
5: De bagà?
2: Sabeu què és el bagàs?
5: No.
2: Ja, jo tampoc no ho sabia.
3: Vale.
2: Per això m'ho he hagut de buscar.
3: Vale.
2: El 85% del gra que s'utilitza per elaborar la cervesa, després de premsar-lo i de filtrar-lo, deixa un excedent, el que seria el marró del cafè.
3: Sí, sí, sí, vale. Sí.
2: D'acord? Doncs això en cervesa es diu bagàs en català. B-A-G-A-S, bagàs.
4: Però això no servia per espoliar?
2: Com la baba de caracol, per espoliar la cara. Sí. Tu no et poses la cervesa, Rina? No, no, no, no. No. En principi això es llença. En principi això es llença. I aquesta empresa ha dit, calla, no ho llencem, i presenten els bagacitos. M'encanten els temes dels naming, a mi me tiren loca. Bagacitos, que converteixen aquesta mena de marró, el bagàs aquest de la cervesa, en un ingredient del valor afegit. Molta fibra, 10 grams de proteïna per cada 100 grams,
4: oh, això
2: i es presenta també com
4: healthy.
2: Un exemple d'economia circular. Són snacks, com patates, no? Com chips, però del bagàs de la cervesa.
4: També funcionarà.
0: Sí.
2: Home, això funcionarà.
4: Sí.
2: És una manera de reaprofitar coses.
5: Reutilitzant-ho, sí. Total, eh?
0: Sí, ho donem,
5: sí,
0: per bo.
5: Sí, també.
2: Tu esto lo ves?
5: Eso sí, perfecto.
4: Sí, a més, si sí, té fibra i tot això...
0: Són cruixents, sí. I són cruixents i amb sal, segur que estan bones.
2: Bueno, és que si són cruixents amb sal és igual que
4: de vegades. Engreixen o no engreixen? Engreixen o no engreixen?
5: No,
3: això és per la gent que va al gimnàs.
2: A veure,
4: això...
2: Aviam, això és com tot.
4: Si t'anatipes,
2: poses 3 quilos
4: d'allò... No, jo ho dic per la gent aquesta, doncs, que
2: la gent
4: no
2: aquesta
4: vol menjar entre hores i no pot aguantar, doncs menja una mica. I si menja això i no engreixa i no, només és fibra...
5: No seria millor una chill i una cervesa, ja està. Una chill de sorriant. S'ha acabat.
2: Torres presenta unes patates fregides amb oli d'alvocat en lloc d'oli d'oliva.
4: Bueno, sí.
3: Bueno, mira.
4: Sí. Li dona un gustet.
2: Caldera a baixa temperatura, que assegura un resultat cruixent, probablement també salat, i distintiu. I distintiu. I acabaríem amb xocolates Torres i l'empresa Real Fooding, que llança la primera xocolata a Espanya endolcida exclusivament amb dàtil.
4: També. Pot ser bo.
2: Aquest sí,
3: potser és el que més m'agrada.
4: Potser perquè és la xocolata, no? I ens agrada la xocolata.
3: I el dàtil.
4: I l'altre també.
2: Ens queda parlar de mones, Robert. I jo m'he perdut de temps, ja no sé quan anem de temps. Digue'm quan portem de temps, Robert. 37. Doncs posem ara l'efecto pasillo. Anem a un clàssic, anem a aquest pan i mantequilla de l'efecto pasillo. Rebaixem ànims aquí a l'estudi, que m'han vingut com unes barets avui amb la història alimentària i del pizzaiolo, i acabem parlant de mones.

0: No hem calmat els ànims gens, al contrari. Jo crec que mentre sentíem Efecto Pasillo encara ens hem esvalutat una miqueta més del que estàvem abans. Món de mones, aquest. Va, parlem de mones, perquè ara marxarem de peron primaveral, marxarem de vacances de Setmana Santa. El programa torna el 13... el 14 d'abril, diria, que és dimarts, no ho sé. 13, 14, aquella setmana, no ho sé. No sé quin dia és, tu. 13, 14 de... Sí, avui fatal, No sé quin dia és, no sé quin dia és. Vull dir, una disbauxa, tot. I ja haurem fet la mona, que la mona és el dia 6, això sí que m'ho sé, el 6 d'abril. Feu mones? El Méndez segur, eh?
1: Però... per hacerlas?
2: Jo me la menjo.
1: O per comerlas?
0: La compreu, la mengeu, la feu, o sigui, la regaleu, sou padrins o padrines.
1: Normalment jo, por lo menos, las hago yo.
0: Tu les fas, eh?
1: Sobre todo para mi nietito. Para mi nieto se las hago yo. Pero la típica, no de chocolate, ni bolas, ni
3: mantequilla, nada. Mantequilla, fruta o...
2: El pastel.
3: El pastel, el mona.
2: Ay, es que yo sempre interpreto la mona, la figura.
1: Tú mola la figura. Pero bueno, sí. Es un chiquitito, pues se lo hacemos normal. Pero la próxima será de huevo. La de huevo.
0: Claro, la clàssica...
2: Sí, el que ha dicho antes.
4: O deshidratat, amb gust de xorixo.
0: Tu te la menges?
2: Jo sí.
0: No la fas?
2: No.
0: No la regales?
2: La regalava, ara ja no.
1: Claro.
0: Ara ja no, eh?
2: No. Quan tingui peques per casa, pues, tornaré a regalar, però ara
0: no. Fins quan es fa la mona? O sigui, protocolàriament, fins quan hauríem de regalar la mona als padrins i padrines?
3: Des del dijous fins al dimarts.
2: No, l'edat.
0: Ah, l'edat.
4: Fins als 18, no?
3: No,
2: sí, home,
1: comunió, quan tenen nòvio.
3: La comunió.
4: Fins a
3: la comunió.
0: Fins a la comunió.
3: Hi ha gent, però em sembla que la tradició és comunió.
0: Ui, com estan, per Déu, eh? La comunió.
3: Em sembla a mi que és comunió.
0: El Jonathan d'això ja entén. Perquè més mones, a dir, més ja no mones que el Jonathan no ha venut ningú aquí a la taula.
1: Bueno, es claro, yo hablo con mis hijas. Mis hijas no estuvieron hasta la comunión llevándole monas, ni su madrina, ni nada, ¿no?
3: O sea, siguen llevando...
1: Fueron antes, no, fue mucho antes se terminó.
3: Pues yo,
1: ya la vieron grandecita,
3: ¿eh?
1: Dijo, ya, ¿qué hacemos? Ya,
4: que hem de fer, ara, que hem de fer.
1: ¿Qué hacemos?
3: Es comunión.
0: Comunió. Bueno. I els descreguts que no... Què?
2: I el que no fa la comunió?
3: No ho sé.
2: No? Vols dir això, no?
3: N'hi ha gent que encara la regala. Jo tinc que encara fa el fillol 25 o 26 anys i li regalen. Que li agrada aquest any vol un satxe amb un ou blanc. Un satxe amb un ou blanc.
0: Bueno, passem del tema monigot, no? Del tema dibuix animat, de la figureta... Que...
3: Si no n'hi ha canalla, doncs sí, però si n'hi ha canalla, doncs ja busquen algú per la canalla.
4: Segui molt la tradició, sí. També, no?
1: Bueno, i quin sí, claro.
0: Però si no feu mona, aquell dia no compreu el dilluns de Pasqua un ou de xocolata, per exemple?
3: Una Sara.
0: Una Sara?
3: La Xini té cara de
0: Sara.
3: Això
0: sí, eh?
3: Tu t'agraden les Sares?
2: A mi, no.
3: No?
2: No.
3: Frita?
2: No. Xocolata, a mi m'agrada la xocolata.
0: No, la xocolata.
4: Jo la mona, la de fruita.
2: Jo soc xocolatera.
4: Jo la mona, la de fruita.
2: La de fruita.
4: Sí.
2: A mi els plomeros. I me'ls poso per aquí.
4: Sí, per fer després el mono.
1: El mono.
0: Què és el que més et demanen, Jonathan?
3: No, totes. Pastís de xocolata negra, la Sara, la de fruita. De fruita encara es fan, que és un bastant tradicional. El de mantega. I després hi ha combinacions. Mira, tinc un encàrrec d'omplir d'Oreo.
2: Què diu?
0: D'Oreo?
3: Sí. Titularé les Oreo amb una mica de nata, ficaré per dintre i després...
2: I de fas tu, que s'ha posat tant de moda?
3: De moment no m'han demanat.
2: Ui, jo no vull dir res ara per la ràdio.
4: No tenies idees.
3: La de Kinder sí que faig cada any dos o tres petitones, pastís, pa de pessic i Kinder. Ple de Kinder amb ous i les plomes. Però, bueno, normalment les de mantega i fruita i les Sares són les que em faig.
2: Home, jo a mi, si em parlen de mona, bec la Sara.
3: Sí,
2: no bec ni la de fruita ni aquestes. A mi la porten i dic, bueno, toca Sara. No m'agrada gaire, però, bueno, la menjo.
0: La Sara és la que porta ametlla pels cas...
2: Sí, i és de mantega.
4: Sí.
2: Per dintre, oi?
3: Sí, i va cremada. La part de sota va cremada.
0: Com amb rovell d'ou cremat.
3: Sí, sí, amb llema i la cremes, la deixes que es refredi, fiques mantega, tapes, mantega, tapes i forres d'ametlla filada torrada.
0: I puc posar una mica més de mantega perquè no...
2: És per això, a mi que costa.
0: Igual t'embafa, no? Tu, tanta mantega.
2: Sí.
0: Sí, oi? La xocolata, en canvi, no t'embafa.
2: Ah! A mi m'agrada la xocolata.
0: Sí?
2: Sí.
3: La xocolata negra també en faig.
2: Sí?
3: Pastís negre.
2: Com el satxe?
3: No, més sense negre, banyar. Que... És negre, és trufa negra. El satxe va banyat i aquesta no és com si fos una mantega, però de xocolata.
4: Vale.
3: Què fas? L'omples pa de pessic negre, la xocolata i decorat amb xocolata.
2: Un negrito.
0: Llavors, anem a donar quatre coses perquè la gent a casa... Aviam, si heu de comprar una monda, li compreu al Mendes. Però si no l'heu de comprar, que dieu, mira, jo a casa he de fer alguna cosa. Sí? L'any passat això va passar. Vam dir, ai, de la mona no va arribar. No, ara què? Ara no tenim tall, la tradició, la tradició. I vam acabar tunejant un pessic del Bonària, saps? Sí, què passa? Sí, ja ho sé. Jo, la de la truita de xurís del Mercadona, de vegades també tunejo pessics del, no de ser del Bonari o del... No, devia ser de l'Esclat. No? Una mica més de nivell? Bueno.
2: És igual, és igual.
0: Tu agafes el pastís aquell, pessic, l'obre...
2: Però és un moment, també, fer-lo, no?
3: Bueno,
0: aquell, per ella, tot és un moment.
2: Bueno...
0: Com hauríem de fer, per aquesta gent que, com jo, el que fem és tunejar coses perquè no tenim temps? Per exemple, la trufa, per decorar.
3: Home, la trufa ja és més complicada.
2: Sí, és que has anat a agafar...
0: Anem a fer-li, jo et dic com la vaig fer. Tu explica'm com es fa bé.
3: La trufa has de bullir la nata.
0: Dalt.
3: Quan està bullint, has de tirar la xocolata. Més xocolata que nata.
4: Sí.
3: La proporció és més xocolata que nata. La deixes refredar, llavors ja tens una trufa. La pots rebaixar-la amb nata muntada, amb un batidor de varilles, bats i...
4: O te la menges a cullerades.
0: No, màquina no en tenim a casa. No.
3: Ha de ser a mà, perquè amb la màquina baixaries la nata.
4: Sí.
3: La baixaria i quedaria allà destriat i no tindries. Però, bueno, així ràpid, pa de pessic, marmelada...
0: Ah, sí, màquina de batre sí que tinc. Llavors no...
3: No, batidor de varilles.
2: No.
0: Llavors ha de ser a mà,
4: Mà.
2: A mano.
0: Però el batidor de varilla sí, que
3: no,
0: serveix.
3: No, batidor
0: tampoc.
3: De varilla és de mà.
1: No, la mà, no la mà. No.
2: La mà?
0: Així, tu, així.
4: No? Un batidor.
2: No.
0: Si ja ho he entès, ja.
4: Cop de canell.
0: Ha de ser cop de canell, també,
4: sí,
0: però...
4: Sí, i tant.
3: Si no, la baixaràs. Si fiques la màquina, la baixaràs.
1: Y dices que hierve la nata, echas el chocolate, okay. Y al día siguiente ya está lista para poder... Ah, estupendo.
4: Ja pots fer les trufes.
1: Jo sempre l'he hecho montando, digo, mira.
3: Un poquito de vainilla, si quieres dar un sabor.
1: De gusto, de algo. Muy bien.
2: De huevo.
0: Llavors, si no tens màniga pastissera, agafes una bossa d'aquelles de congelar.
1: De Mercadona.
2: Li fas un curadet,
0: que també és del Mercadona, i li poses a tots allí, talles una mica la punta i fas el que bonament pots amb allò.
3: Sí, no.
0: Escolta'm.
3: Sí.
4: Que sí. Te'ls tens que pensar totes.
0: No?
4: Jo, per no tindre que pensar tant, a casa ja ni ho faig. Me'n vaig a veure el Mendes.
1: Sí.
4: Bueno, i va el meu pare.
1: Va son pare.
0: Ja, si heu de comprar mones, hi ha la del Mendes i hi ha pastisseries de Rubí estupendes i meravelloses. I a totes us faran mones meravelloses i estupendes.
4: I tant que sí.
0: Ja, i a mi va vingut al cap aquell primer pis de la Lionesa. Jo no sé si encara ho fan.
3: Sí.
2: Ai, me'n recordo, sí.
4: Sí.
2: Era com una exposició.
3: Sí.
2: Pujaves allà
3: sempre
2: i
3: fa,
2: tot.
3: Sempre.
0: Tal qual, perquè quan ets petit, el que va és el bitxo que hi ha a sobre.
3: Sí.
2: Clar. Per mi, la mona és el bitxo de dalt.
0: És el bitxo que hi va a sobre. Al final, el pastís...
2: Una casa.
0: Pot ser el que t'he dit jo, tunejat, que amb tot el respecte als del Mendes i als dels mestres pastissers de Rubí, el nen el que vol és allò que hi va a sobre.
2: I els ninotets que li ajuntis.
0: Efectivament. I si avui toca... Quin és el...
3: Stranger Things.
0: Stranger Things.
3: Les K-pops. El Nabubu.
0: Què és Nabubu?
3: És un...
1: Un enano.
0: Haig de buscar Nabubu. Què és Nabubu?
3: Està molt de moda. Han obert una botiga a Barcelona i... És un caos,
0: de Nabubu? El noi aquest, tu ets més jove que jo. Nabubu, què? Res?
4: No, diu que tampoc.
0: Tampoc li surt. Vale.
2: Però no és com un osito marró, ni blanc, i...
0: Nabubu.
2: Que sembla com un gremlin, però no és un gremlin.
0: Oh, quina cosa més lletja, per Déu!
2: A veure...
3: Pues aquest any l'escriu
2: ha fet... A veure si és el que m'imagino.
3: Això? Això és un Nabubu.
2: No era el que jo deia,
3: I hi ha de diferents colors i també està de moda aquest any.
0: Això és com per fora sembla un gos... I per dins un
4: pèl de gat.
0: Un guerrero de algo.
2: Sí.
4: I cara de mussol.
3: Futbol, les de futbol.
0: Home, les de futbol, sí.
3: Les nenes, els nens de futbol, del Barça, del Madrid... El
0: no, has fet Messis i has fet Aitanes a punta pala, no?
3: I he fet els cursos del
2: Madrid,
3: també.
2: I les nenes que et demanen?
0: Això és un nebubu, nen. Mira, mira, mira el nebubu. Si no el veieu, l'hauríeu de veure. www.radiorull.cat. És un...
1: D'on sale?
4: És molt lletja.
3: És coreano.
0: És una versió punky dels... Ara em sortirà.
3: Teletubbies.
4: Ah, vale.
0: Mira, tal, una versió Chucky d'un teletubbie.
2: Chucky, no, que és tot content. Mira les dentetes.
0: Amb aquestes dents, content. Jo no veig content aquí, el nebubu.
1: Le regalo eso a mi nieto y sale corriendo.
2: Te porta una floreta.
0: Mira. Porta una floreta, però no saps on te la vol posar, la floreta,
2: eh? A veure, eh? A veure.
0: Té una cara de maleta, el nebubu, que no hi ha qui l'aguanti. Per Déu. Bueno, que marxem, que sí, que desperem taula, que queden dos minuts i que avui no hem fet una tertúlia d'improperios tota, des del principi al final.
3: Ai, ai, ai.
0: De veritat, sort que l'Antoni ha posat una mica d'ordre, el Damiano,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sort que ell ha començat.
0: I ha posat una mica de prestigi a això que hem fet avui. Carlos, gràcies per venir.
1: A Emerito,
0: Chili, ens agrada totes les versions, les picants, totes les versions teves ens agraden, ja ho saps. Méndez, cuida't el canell, que, que ve,
4: sí,
0: que ve la cosa complicada.
4: Muñequera.
0: Blai Ferran, ens veiem ja després de Setmana Santa. Ai, avui
4: mateix,
0: desperem taula. Tornem dimarts o 13 o 14, que no me'n recordo. A les 12 ens anem explicant cosetes al perfil d'Instagram, el primer, segon i postres. A la taula la Mariona Álvarez, els fogons del Robert Fernández. Cuineu molt, mengeu bé i que tingueu molt bona setmana.
4: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Els agents rurals restringeixen l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. El Servei Meteorològic manté els avisos per calor principalment a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre va deixar màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, els 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. En successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un turisme al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà. Es va produir una forta topada frontolateral entre una moto i el cotxe. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès per efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en el mateix accident. D'altra banda, tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera a l'Alt Empordà sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà. L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10 quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es van desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius dels graes subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, on ambulància va assistir als 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un de menys greu i dues de lleus. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts a la tercera activitat del segon dia del Tot Tancat. Això és una mostra més de que en català hi ha productes de qualitat de qualsevol tipus. A les Portes de Troia, que són els següents en fer-ho, parlen d'història, ho fan en català, i a més, a res que t'interessi mínimament, i encara que no, també, el període històric o el fet històric que toquen, us en donareu compte que són molt entretinguts. Les Portes de Troia són un programa veterà, ha superat els 500 programes, ve de Ràdio Castellà. Avui tenim, dels tres integrants, tenim a l'Alberto i a l'Albert. Falta en Sergio, però tenim a un convidat d'excepció, com és en Patrick Urbano, que ara us el presentaran. És un programa que també es pot escoltar a més de 60 emissores gràcies a la coproducció que tenen amb la xarxa. I res, jo ja els hi cedeixo la paraula rapidíssimament, que heu vingut per ells, no per mi.
1: Moltes gràcies. Nosaltres farem un format del programa en directe. Bueno, un programa en directe se'ns gravarà, també el penjarem, etc. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, escoltar-nos a Spotify, iBooks, YouTube, on vulgueu. I res, començarem a tirar ja les músiques i si al final voleu punts de llibre, n'hem portat uns quants, si algú li fa gràcia, els tenim aquí, que els vam fer per al nostre programa 500. I res, vull dir que si voleu comentar alguna coseta després també estem superoberts a parlar amb vosaltres. Si algú tingués alguna pregunta al final del programa també estem oberts a contestar-la. Així que

Tots hem viscut l'escena. Un sopar a Nadal, una calçotada, la sobretaula de diumenge. Algú, generalment el teu cunyat, amb un gin tònic o una copa de vi a la mà, deixa anar una frase lapidària. No, és que a l'edat mitjana la gent no es dutxava mai i es morien als 30 anys. O la clàssica. Clar, els romans tenien una sala per vomitar i continuar menjant. Es deia el vomitorium. La nostra visió del passat està segrestada. No pels llibres d'història, sinó per Hollywood, per les novel·les victorianes i per quadres pintats segles després dels fets. Tenim un imaginari col·lectiu ple de víkings amb banyes, donzelles amb cinturons de castedat i emperadors romans baixant el polze per condemnar mort a gladiadors. Avui hem vingut a fer neteja. Són certs els tòpics que ens repetim com lloros? Quanta culpa té Mel Gibson posant faldilla als escocesos a la mitjana? O Ridley Scott bombardejant les piràmides? O els guionistes de 300, encara que es basi en una obra de ficció, enviant els espartans a la guerra en roba interior de cuir? Benvinguts al detector de mentides històriques. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia. Avui en directe des del Totancat a l'Espai de la Cata de Figueres. Moltíssimes gràcies per convidar-nos. Moltíssimes gràcies per venir a veure'ns de públic. Estem molt contents de ser aquí. Una trobada de creadors en català, que és molt important, i organitzar aquestes trobades per fer una mica de xarxa, conèixer-nos, no? Donar-li una mica més de veu a totes aquestes produccions de català, doncs és molt important per nosaltres. I avui, com ja ens ha presentat abans l'Albert, no som l'equip habitual, sinó que comptem amb el nostre capità de Gondor de confiança, que és en Patrick Urbano. Benvingut, Patrick.
1: Gràcies, què tal?
0: A l'Alberto Reche, que sí que és de l'equip habitual.
2: Bones. Alberto.
0: Jo mateix, l'Albert Abril, i el que sí que us presentaré és una miqueta en Patrick. En Patrick, estem molt contents que sigui aquí. Va venir a fer un parell de programes precisament sobre Tolkien. Els podeu escoltar a les nostres plataformes. Ell és director i guionista de televisió, guionista del programa Vanguardia, que, com bé sabeu, és un programa de referència i història també en català. És el presentador del Tres Vides, a 3CAT, i també del nou programa I tu què faries, a 2CAT. Sí, que està tenint bastanta embranzida, no? Un programa molt interessant.
2: I bé, a veure, no és el Quim Mandado, no? Que han portat els... Cadascú. Però per compensar, ves, el yin i el yang. Bueno, que han portat els nostres companys de Forquilla de Metal, però en aquest programa de cunyats va ser la nostra primera opció de referència.
1: Gràcies, suposo.
2: Estem molt contents de que estiguis aquí, Patrick.
3: Nosaltres
0: ho estem. Bé, molt bé.
1: Vinga, va, estimats, moltíssimes gràcies, Albert, Alberto, una abraçada ben grossa des d'aquí al Sergio, que em consta que està fent coses molt importants.
0: Molt importants.
1: Bé, avui la cosa va de cunyats. Tothom té un cunyat, per desgràcia, segurament. Segur que us han fet alguna vegada aquesta pregunta. Si tinguéssiu una màquina del temps, estimats Albert i Alberto, a quina època viatjaríeu?
0: Jo mateix?
2: Tu mateix.
0: He canviat molt aquesta resposta al llarg del temps. He anat a molts llocs...
2: Tenint una màquina del temps.
0: Últimament penso més en una Alemanya dels anys 20, alguna cosa així.
1: Per sort has dit dels anys 20, tio?
0: Sí. Bueno, ja passaven coses.
2: És una cosa que tens en comú amb Abascal.
1: Amb qui?
0: Jo crec que a la Pascal li agradaria més als anys 30, no? Una miqueta.
2: Bueno, però com comença?
0: Allà que es comença a coure una
2: miqueta. Comences a Itàlia.
0: No? Sí. És veritat.
1: No preguntaré.
0: Doncs això, jo crec que l'Alemanya dels anys 20 seria un moment interessant. Any 18-19, no? El final de la Primera Guerra Mundial, etc. Seria un moment interessant.
1: I per què? Per què?
0: O sigui, aquesta no me l'esperava. Ah. No, és broma. Penso que és un moment que estan passant moltes coses, no? Hi ha la Revolució Alemanya, que és una revolució que ningú en parla gaire. Mm. Penso que és un moment molt fort per al moviment obrer, que es demostra que la socialdemocràcia no és tan socialdemocràcia com ens esperàvem, no?
1: Sí. És més o menys el que passa ara, no? D'una forma
0: casualment, una miqueta. Sí, una miqueta.
2: Compte amb el que desitges, eh?
0: I
1: l'ou de la serp.
0: I s'havia inventat la penicilina.
2: Ja m'has aixafat la resposta.
0: Penicilina.
1: Què?
2: Ja m'has aixafat la resposta.
0: Per què?
2: Perquè saps que sempre dic això.
0: Alberto, quin és el...
2: Bueno, ja anava a dir que primera cosa, si jo tingués una màquina del temps no s'enteraria. I segon, el que contesto sempre, que m'és exactament igual, l'únic que demano és que, sisplau, hi hagi penicilina, que hi hagi ibuprofenos i paracetamols, perquè una cosa que se'ns oblida moltes vegades quan mitifiquem la història és que el passat és una merda.
1: El passat és una merda, primer titular de la jornada.
2: Vull dir, no som conscients perquè vivim en un món medicalitzat, no? Asèptic, higiènic, però... tothom que pensa, primer, si agafes una màquina del temps, perquè jo sempre he volgut anar a l'antic Egipte, perfectament, no series faraó, carinyo. Jo és que vull anar a l'antiga Roma. No series... Bueno, tu sí que series un patrici.
1: Gràcies.
2: Però segurament...
1: I els meus fills es diuen Claudi i Juli. Vull dir,
2: bueno, perquè... pues tu viatja al passat. Segurament tindríem unes dents horribles, tindríem malformacions. Penseu que qualsevol de vosaltres que hagi tingut més de 39 de febre i hagi hagut de prendre antibiòtics o antiinflamatoris heavies, ja no tumor, estaríeu morts o deformes. Ah. Llavors, dit això, si ho tingués una màquina del temps, tiraria cap endavant. Si
1: hòstia. Molt bé. Però I com tens seguretat que hi haurà alguna cosa al davant?
2: No ho sé, perquè jo sóc de lletres. Llavors això ho deixo per la gent que sàpiga del tema, però la meva resposta, que no és tan curta com jo pensava, és qualsevol època que tingui penicilina.
1: Fantàstic.
0: No, però espera, abans d'avançar.
1: Ah, d'acord, no, Patrick, per favor, és el vostre programa.
0: Patrick, i tu?
1: Hosti, clar, ara em quedo fatal, perquè jo diria l'imperi romà, clar. Saps? A mi m'agradaria molt haver avisat a Juli César, saps? Haver-li dit, tio, t'ho han dit 3 o 4 vegades, que no vagis, cony, saps? Vull dir que t'apunyalaran, o sigui, et coltallaran, nen.
2: Tu series el típic que tenia una màquina del temps, aniria a avisar a Hitler.
1: No. O sigui, mataria a Hitler, que és diferent.
2: Llavors mataries a Juli César.
1: Tio, no comparis Juli César amb Hitler ara. Vull dir, això és presentisme, eh?
0: Estem fent presentisme. No us barallau, sisplau.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcasts.

0: A veure, sigui on sigui, el que estem parlant aquí és de tòpics, dels tòpics de la història, que és amb el que es mouen, diguem-ne, tant els cunyats com l'extrema dreta, no? Vull dir que és una cosa que tenen en comú, i molts cunyats són d'extrema... En fi...
1: Recordeu també que tothom... Que això va funcionar en dos sentits. Si tu tens un cunyat, també ets el cunyat d'algú.
0: Duríssim. Duríssim, és cert, això, eh? és cert. Per què ens costa tant separar la realitat de la ficció?
2: A veure, jo penso que és sobretot perquè a vegades quan estudiem història, quan ens agrada sentir coses d'història o xerrades o pel·lícules inclús, ens esperem coses entretingudes. Esperem viure una aventura, esperem que se'ns faci una narració d'uns fets interessants, etc. I a vegades descobrim que la història al final és de tot menys interessant. Vull dir, en molts casos és avorrida. I quan un historiador et diu, tu li dius, oh, és que Juli César, no?
0: Sí.
2: O és que els faraons, o el que sigui, i un historiador li diu, no, és que no va ser exactament així. Tu prefereixes creure la teva fantasia, la teva narració, la teva història interessant que tu mateix, i altres coses t'han ajudat a crear-te. I jo penso que va una miqueta per aquí, no? Que preferim la història com a entreteniment, com a narració, que no pas la història real.
1: La història és un llibre d'autoajuda.
0: Val.
1: Llavors, és una mica... Potser és gent amb més gràcia que Pablo Coelho.
0: Per favor.
1: Però...
0: mira, Pablo Coelho està viu encara.
1: No ho sé, però ara penso que si tingués una màquina del temps...
0: Abans de Hitler o... Prou.
1: Home, a veure, la duda ofende.
0: No ho rieu, això, home.
1: Però sí que moltes vegades... A veure, la història és una ficció. Per molt que l'emmascarem amb objectivitat, amb cientifisme, al final la història és un relat. I llavors, com tots els relats, generen adhesions o rebuig. I molta gent busca en el passat, on la imatge que té del passat, on la imatge que s'ha construït del passat, una justificació. No? No és, si no, no seria casual que a la gent quan es divorcia es compra una Harley, s'apunta al gimnàs i es tatua i es fa fan dels vikings.
0: Sí, i la no? Sèrie, no, Ragnar Lothbrok, no?
1: Exacte, sí. No? Perquè projectem en el passat una sèrie d'idees del nostre present, no? I això, bueno, pues ja veurem que serà una de les constants del programa.
0: Ara que parlàvem d'això dels vikings i sobre quins fonaments s'aixequen els tòpics que tenim sobre el passat?
2: A veure, veurem que els fonaments aquests són molt profuns, però si anem a buscar els culpables més immediats, jo penso que estan en la cultura popular, no? El cinema, Hollywood, òbviament, les històries que ens expliquen sempre, els contes que sentim quan som petits, a les històries, a la música, als videojocs,
0: els
2: no, Patrick?
0: Els videojocs, clar, com Assassin's Creed o Age of Empires, no? Que, vulguis o no, ens generen una sèrie de tòpics, no? Per bé que... També són la porta d'entrada, suposo.
2: Sí. No, per descomptat.
0: Home, Age of Empires, qui l'ha jugat aquí? No, home, clar, veus,
2: per favor.
0: Gent que ve, fantàstic.
2: Bé, és el nostre públic.
0: Hem anat al lloc correcte. Sí. Estem al costat bo de la història. No.
1: I per què no jugueu al 3, no?
0: No, home, jo t'ho dic ràpid perquè és una castanya. Sí. Doneu-me exemples de pel·lícules que han fet mal.
2: Ràpidament pensem en Gladiator, no? Ràpidament pensem en la pel·lícula de 300, que tothom sap que està basada en una obra de ficció. No dic que siguin dolentes, sinó que fomenten els tòpics. Nosaltres som els primers en gaudir aquestes pel·lícules, però les hem de mirar amb una visió de que estem mirant una ficció històrica. Això també és important. Braveheart, El reino de los cielos, hi ha moltíssimes pel·lícules que fonamenten, no? aquests tòpics, aquestes idees preconcebudes que nosaltres tenim, i moltíssim, bueno, videojocs també, moltíssim, molta novel·la, no? Molta novel·la històrica. Jo he pensat també amb l'Alberto parlant de com fer el guió, a Ken Follett, no? Ha fet molt mal, però també és el que deia en Patrick, no? És una porta d'entrada a molta gent per interessar-se per la història, continuar llegint, etc.
1: Bueno, el gran problema és que quan tu consumeixes un producte audiovisual, ja no hi ha res a fer, no? Perquè quan tu llegeixes un llibre, cadascú llegeix el llibre a la seva manera. I s'imagina les coses de la seva manera i evoca, no, la seva experiència, els seus anells, el seu bagatge al llibre. I tu llegeixes la Ilíada i t'imagines Aquiles d'una manera i empatitzes amb aquest personatge, no sé què. Des del moment que veus la peli de Troia, Aquiles és Brad Pitt en pareo, sí. Rubio, guapo i musculoso. I a partir
0: d'aquí... Estic a favor jo d'això, eh?
1: I a partir d'aquí, tot el que no sigui això, no? Es fixa en la imatge i tot el que no sigui així és contrari, no? Helena de Troia és una actriu rossa,

0: blanqueta, i si de cop i volta la següent peli de l'Odissea, Helena de Troia, no és així, m'estan estafant.
1: Sí, sí, sí, no? Sí, sí.
0: I no entenem que al final el cinema el que fa és fixar una visió única del passat, no? Perquè el Reino de los Cielos diu que Jerusalem és així, o que les croades són així. M'és igual com te les has imaginat tu, m'és igual com hagis llegit, m'és igual a quins historiadors segueixis, si t'hagis fet la carrera d'història, a partir d'ara tens a Legolas allà amb el cabell curt fent de coses que fa Legolas.
1: Ah, però una cosa, m'esteu dient aleshores, Albert, Alberto, que Gerald Butler a 300 que fan d'espartans, m'esteu dient que eren 300 els que eren més de 300 espartans, m'esteu dient que no anaven despullats, m'esteu dient això?
0: Pues que és igual.
1: No, home, no és igual, queda molt bé en pantalla. No?
0: Home, clar, Gerard Butler queda bé sempre, vull dir, no, això no... Això no.
2: A veure, òbviament no anaven despullats, anava a guerra despullat. A veure, sí que és cert que s'havien donat casos d'algunes batalles que s'anava despullat.
1: No, no esperàveu que anessin per aquí, en aquest programa,
2: no,
1: però...
2: No, de fet, jo tampoc. Però, a més, també sabem que no eren 300. Només que hagueu investigat una miqueta sobre el tema, està més que demostrat que hi havia milers de grecs allà. Ah, òbviament 300 espartans, no? La guàrdia, no sé què, no sé quantos, que si tenim temps desenvoluparem.
1: Ja en parlarem, ja en parlarem.
0: Al final dona igual, si eren 300, si eren 305, si eren 290, si anaven amb cuir, si anaven amb cuir, perquè
2: bueno,
0: el que transmet, si el cuir sempre està bé, el que transmet, el problema és la ideologia que hi ha darrere.
1: Ah, amic!
0: Vull dir, a mi m'és igual si eren 300, el que no m'és igual és que es defensin unes idees de pàtria, de nació, de xenofòbia, de racisme, que no existien fa 2.500 anys.
1: D'acord, no?
0: I que és més problema perquè és més insidiós, perquè no són visibles. Podem discutir si el Coliseu a Gladiator tenia no sé quantes grades, o si els tigres, o si no sé què, no? Però ens mengem la idea judeocristiana del prota pensant en el més enllà i els seus protagonistes, quan si hagués estat un romà com cal, allò...
1: Sí, home.
0: No s'ho menjaven.
1: Tenien esclaus, poques lliçons d'aquesta gent.
0: Bueno,
1: tenien esclaus. Però totes aquestes històries són sempre culpa de Hollywood?
0: Bueno, Hollywood al final el que és el reflex o el punt final d'un procés que, lamento dir-ho, és culpa dels historiadors. No? Quan el segle XVIII...
1: És culpa vostra!
0: Bueno, dels historiadors que ja estan
2: morts. En general.
1: Dels que estan morts, val.
2: Bueno, i dels actuals també.
1: Ah, tots.
0: Però aquests estan morts per dins, encara.
2: O sigui, en general, els que estan morts.
0: Les Termòpiles, la batalla que perdimos todos. T'imagines?
1: La pau que ens vam donar.
0: Pérez Reverte fent com d'equidistant entre els perses i els espartans, no? I dient, bueno, a ver... Un gin toni, por favor. Bueno.
1: Mira, com Pérez Reverte. Comencem mirant cap a fora. Qui ens ha posat aquestes imatges tòpiques, aquests bueno, clixés històrics al cap, doncs, aleshores?
0: Partim de que la il·lustració, no? L'humanisme primer reivindica una visió com de recuperació del món romà, de final de l'edat mitjana. La il·lustració també busca com deixar davant... És a dir, estem creant un nou món racional, bo, i per tant la nostra visió del que és el present l'aboquem al passat, no? A partir coses que ha portat el segle XVIII, com la Il·lustració o la Revolució Francesa, no? Que és el germen dels estats liberals, el germen dels estats nació. Una vegada que això es crea, traspalten el passat, no? Com ara hem creat les nacions, i no pot ser un invent, no? Perquè me l'estimo molt, la meva terra, les nacions han existit sempre. I com han existit sempre, anem a volcar en el passat totes les nostres dèries polítiques. I, per tant, els grecs eren una nació, els romans eren una nació, si jo sóc blanc, els romans eren blancs, si jo sóc liberal, Juli César era liberal, si jo sóc conservador, Juli César era conservador, no? Llavors, el problema és que la nostra visió del present condiciona el passat, no? Per exemple, actualment comença a haver-hi cada vegada més estudis sobre el col·lapse de les civilitzacions.
1: Ah?
0: Per què? Hi ha una època on s'estudia molt el col·lapse de les civilitzacions, que és casualment als anys 70 del segle XX, que és quan hi ha la crisi del petroli i el món occidental se'n va a la merda. Llavors els arqueòlegs, els historiadors diuen, hòstia, anem a repensar com va caure l'imperi romà, com va caure el bronze final, què va passar amb els maies... Això, a l'època administració Clinton, que tot anava bé, va deixar d'interessar, i de cop i volta torna a haver-hi estudis sobre què passa quan arriba un canvi climàtic, quan s'ha de fer una transició energètica, oh, no? I de cop i volta comença a haver-hi cada vegada més estudis, no sobre l'auge de les civilitzacions, sinó sobre la caiguda de les civilitzacions.
1: Tot això que ens explica, explica l'Alberto, hi ha un concepte que utilitzeu els historiadors, no?, que crec que és el presentisme, no? És la idea del presentisme, que és aquesta idea d'estudiar el passat intentant ficar-li valors o, diguem-ne, del present. Això parlàvem abans de Gladiator, que jo de petit no ho sabia dir, deia Gladiator.
0: M'encanta molt.
1: Gladiator és una passada de nom, té més força.
0: Bueno, però hem de dir Gladiator.
1: Gladiator.
0: Que al final
1: Gladiator
0: és un terme en llatí i dic Gladiator. Exacte. Mal pronunciat en anglès tampoc.
1: Que si ho pensem... En aquesta pel·lícula, Marc Aureli és un personatge gaire demòcrata, que ha de retornar, ell i Maximus, no?, que han de retornar el poder al poble i tal. I no estan a favor de tirans com ara en Commodus. Per què?
0: Que era amic d'Epstein, segur.
1: Que era per fer-los com més simpàtics pel públic actual, suposo que menys els joves, que ara són tots de Vox. Però per la resta, vull dir, sí que la idea aquesta de intentem fer amable el passat perquè encaixi amb els nostres valors polítics i socials de l'actualitat. És això?
2: Sí.
1: Perfecte.
0: Bueno,
2: molt bé.
0: Per això el portem.
2: És que ens ho soluciona tot.
1: Això ho he estudiat.
0: Bueno, bàsicament el presentisme és això, és agafar un concepte del present i aplicar-ho al passat. Per exemple, agafeu una novel·la històrica ambientada a l'antic Egipte i els personatges pensen com un senyor capitalista d'Estats Units i fan negocis i pensen en el benefici i s'enamoren bojament de persones.
1: Vols dir que no existia l'amor abans?
0: Existia el desig, existia la passió, però l'amor és un concepte que apareix a l'edat mitjana. La nostra idea de l'amor romàntic és una cosa que, ho sento molt, és bastant moderna. Llavors, en aquest cas, i ara faré allò de... citaré Umberto Eco, que sempre mola molt.
1: Ah, molt bé. Sí, això dona punts.
0: Umberto Eco és un senyor que va escriure El nom de la rosa, no sé si el coneixeu. I quan ell va publicar el llibre, li van fer entrevistes. I en una de les entrevistes li van preguntar... Professor Eco, no? Que ell era professor catedràtic de semiologia a una universitat italiana, especialista en el segle XI, en Itàlia del segle XI-XII. I li van preguntar, per què vostè sent potser la màxima autoritat viva sobre la Itàlia del segle XI-XII, dels ambients intel·lectuals, monàstics del segle XI, ha ambientat la seva primera novel·la en un monestir a principis del segle XIV, no? 200 anys després del que vostè sap. I ell va dir, no, és que jo volia explicar una història que era impossible que els personatges pensessin com jo crec que han de pensar al segle XI, perquè aquesta manera de pensar no s'havia inventat.
1: Oh.
0: Perquè Guillem de Baskerville, que és una mena de trasunta de Sherlock Holmes, utilitza un mètode deductiu, fa d'investigador privat, no? I té una manera de pensar que és impossible abans de Guillem d'Ockham.
1: Que és el de la navalla, el que va fer la navalla.
0: Sí, que és
1: el forjador.
0: Sí, hi ha el vaquilla i Guillem d'Ockham. Llavors, fixeu-vos, no? Dic, és impossible que jo, sent un expert del segle XI, els personatges del segle XI pensessin de la manera que jo... Després hi ha gent que fa, fa sèries de novel·les sobre detectius privats de l'antiga Roma, no? Soc un senador romà que investigo com si fos...
1: Crims!
0: Falten 1.500 anys de que algú pensi, no?, de que siguin capaços de pensar com el teu personatge està fent, no? Llavors, això és el presentisme. O agafes Joc de Trons, que és fantasia però és medieval, i de cop i volta tots són capitalistes. I ens agrada perquè són famílies disfuncionals. O El León en Invierno, no?, aquella pel·li tan xula, on tu veus una família disfuncional americana que necessita psicoanàlisi, necessita anar al psicoanalista i deixar-se de tonteries. El presentisme és trasplantar al passat idees del present. Això, no, és que si ara estem així, llavors això, no? O sempre ha estat, el capitalisme sempre ha estat aquí.
1: O que Espanya sempre ha existit, no?
0: O Espanya, sí, això. La tabella tenia apuntada, Esperanza Aguirre...
1: Ja trigaven sortir Espanya, no?
0: Espanya és una nació con 3.000 anys d'història. Dius, bueno, pues era en tu casa.
1: Sí. L'emperador Adrià, no? Dient, hòstia, dir... Jesús!
0: Bueno, clar, aquest encara, però 1.000 anys abans.
1: 1.000 anys abans.
0: Vull dir, el senyor Fenici que va arribar a fundar Cádiz,
1: sí,
0: mi arma, ja era
2: espanyol.
1: La millor truita de patates a Cádiz, no?
0: No.
1: Com seria?
0: La millor truita de patates... a només 400 quilòmetres del centre de Madrid.
1: Efectivament. A veure, un altre element que ajuda a construir aquests tòpics és una idea molt instaurada, que és una mena, diguem-ne, com d'argonisme històric, no? Que diu que hem anat progressant sempre, no? Que sempre hem progressat, i és a dir, que el món d'ahir sempre era pitjor, era més trist, era més dur. Això és així?
2: A veure, amb aquesta idea, nosaltres sempre pensem sense voler en el progrés, no? Que sempre la història és lineal, cap amunt, i per tant, estem en el súmum. O sigui, nosaltres ara estem al punt àlgid de la intel·ligència humana, de
0: aquí,
2: la tecnologia...
0: Aquí on ens veieu, eh?
2: Sí, aquí, sí. aquí. I jo penso que és un altre d'aquests tòpics que són la base, o sigui, són les arrels de moltes dels clitxers aquests històrics que tenim. Avenç tecnològic no vol dir felicitat en augment, ni drets en augment, ni llibertat en augment, i a més també hem d'entendre que la humanitat no és un bloc. O sigui, no tota la història avança endavant per tothom, sinó que hi ha molts factors, la classe social, la geografia, el gènere, no? Són moltes idees que fan que, per molt que hi hagi molts avenços tecnològics, sí que ajudaran a certes persones a tirar endavant, però moltes altres les continuaran deixant enrere. Vull dir, això és una idea. O sigui, que nosaltres ara tinguem un iPhone no sé què a la butxaca no ens fa més lliures, no ens fa més feliços que un caçador-recol·lector de fa 10.000 anys d'història. No? Vull dir que són idees que ens hem de treure al cap. Que no necessàriament perquè la història vagi avançant i la tecnologia augmenti, la gent sigui més feliç ara que a l'antiguitat. Sí, perquè la felicitat tal com l'entenem ara també és molt diferent a com s'entenia fa milers o centenars o inclús dècades.
0: Vale. I més ara que Paulo Coelho no ha nascut. Ara de cop i volta la felicitat és una altra cosa.
1: Dèiem, estem cardats, ens estan tallant el cap, però Paulo Coelho no existeix.
0: Però Paulo Coelho no existeix, que això és potser la millor notícia que podria existir. Jorge Bucay, admiro a tu
1: Jorge
0: també.
1: Jorge Bucay. Mai...
0: Bueno, el gran problema és que aquest discurs del progrés és un discurs capitalista, no? El benefici, la riquesa...
1: És una mica comunista, l'Alberto.
0: Una mica. Bueno... ara no sé què contestar, però bueno, passarà. Ja t'ho truco.
2: Deixa que els fets... Perdona.
0: Aquest progrés històric és el que portarà l'imperialisme, el colonialisme, no? O sigui, Europa progressa, no? I per més que altres parts del món, es mereix invair altres parts del món, no? Si el govern de Venezuela no t'agrada, doncs el treus perquè tu saps més que...
1: Això no passa mai.
0: Llavors, el gran problema és que això és mentida. És mentida a nivell històric, però és veritat en un moment molt concret, que és la generació dels nostres pares. Sí que, evidentment, que van viure millor que les generacions anteriors, perquè joder, van viure en el món després de la Segona Guerra Mundial. Vull dir,
1: sí, el llistó estava baix, diguem-ne.
0: Però, per exemple, nosaltres som una generació que objectivament viurem pitjor que els nostres pares. Vull dir que aquesta idea de progrés que sembrava una veritat històrica no és veritat ni tan sols en els últims 50 anys.
1: Interessant.
0: Però sempre tenim aquesta idea, al final és una idea del és pur racisme, no? És la gent del passat sempre és més idiota que la gent del present perquè progressem i per tant jo sóc molt més vàlid, no? Si jo i això té una derivada molt inquietant, no? Si les meves condicions actuals són una merda perquè treballo molt, el meu cap m'explota, les meves relacions de parella són una merda, la meva vida no té sentit, hòstia, com a mínim no sóc un camperol medieval, no? Perquè si estic molt malament, aquest tio fa mil anys hauria d'estar molt pitjor que jo, no? Aquest darwinisme històric, no? Pensar que les coses evolucionen com si fossin Pokémon.
1: D'acord.
0: Però és que ni això... Perquè tu, objectivament, agafes un Raichu i agafes un Pikachu...
1: D'acord.
0: I a veure, jo no obriré una enquesta, però el Pikachu és molt millor que el Raichu.
1: El Pikachu és molt millor que el Raichu,
0: Raichu
1: amb això estem d'acord.
0: Raichu és Pikachu d'extra ràdio.
1: Hòstia, diu. Hòstia, diu.
0: De Raichu.
1: De Raichu. Tenim... Josep Figueres està just en l'associació de
0: bueno,
1: Raichu.
0: No, jo també, clar. Demano disculpes.
1: No, tu ets racista de Pokémons, ets fan d'alguns Pokémons. Aleshores...
0: Vaja,
1: gràcies, fill meu! Gràcies, Claudi.
0: Aquesta és la teva opinió. Veieu?
1: I molt bona, fill, molt bona. Ben fet.
0: Però convenim els dos en què Pichu...
1: Ah, Pichu no... En fi, aleshores som una mica paternalistes.
0: Ara remuntes això, va.
1: Som una mica paternalistes amb la gent del passat.
2: Extremament. De fet, nosaltres quan pensem en la pobra gent del passat, no, que vivien, que treballaven jornades molt llargues, que eren serfs, que eren vassalls, que vivien esclavitzats al camp, dèiem, pobrets. No? Pobra gent que vivia... Per què no s'alliberaven? No? Perquè creien en coses com el purgatori, no? Les indulgències... Pobrets, no? Els mirem amb el que comentava en Patrick, amb paternalisme. Eren com nens, els mirem com nens. No, eren així perquè no en sabien més. Clar, nosaltres els mirem amb una perspectiva històrica que entenem perfectament cada cop més, no? quin era el seu entorn, quines eren les seves lògiques de comportament, quina era la seva societat, i per nosaltres és molt fàcil dir que les indulgències eren mentida, no? Aquest pagament que es feia per anar menys temps al purgatori o inclús saltar-se'l. Però clar, en aquella època, si a nosaltres ens estan venent que has d'invertir diners perquè si no la inflació se't menja els teus estalvis, no? Pues, clar, també són coses que nosaltres ens estem creient, no estic dient que sigui mentida, però
1: sí, home,
2: que
1: però potser... Sí, plans de pensions, és el mateix.
2: Sí, que potser d'aquí un temps, no? Vull dir, els historiadors ens estaran mirant i ens diran, què feien aquests?
0: I que el coneixement pobrets, general d'una societat... Aquests? Que el coneixement general d'una societat avanci no vol dir que avanci d'una manera repartida entre el total dels individus. Com funcionen les proteïnes?
1: És una pregunta trampa?
0: O... Com funcionen les proteïnes? Quins coneixements...
1: Jo també... S'està tirant el rotllo, eh? S'està tirant el rotllo.
0: No? Com calcularíem l'àrea de, jo què sé, del Camp Nou? Home, hem progressat, no? No són com la gent imbècil de, jo què sé, de Manresa fa 5.000 anys que encara no tenien progrés. Fixeu-vos, no? És estúpid calcular el progrés d'una societat o el progrés de la qualitat de vida basant-ho en la intel·ligència personal de la gent del passat. No?
1: Això no ho havia posat al guió, el tio, eh?
2: No,
1: bueno,
2: no.
1: Això ho tenia ja allà ben guardat. En això que comentàvem d'aquest suposat progrés, sempre pensem que el passat eren uns salvatges que es decapitaven, que es torturaven, que pensava que estaves fotent imatges de tortures i de decapitacions, ja està el meu fill aquí, eh? Sembla com que el valor de la vida, d'alguna forma, no era el mateix que ara, no? La història és realment un procés de civilització on cada cop som menys violents o no?
2: Òbviament no, només cal veure la història de l'últim segle, no? Per exemple, o la història actual.
0: De l'última setmana.
2: De l'última setmana, correcte. A veure, potser sí que és menys probable que ara, si anem a una taverna, algú ens apunyali, és menys probable que passi això ara que al segle III, no? Però sí que és veritat que vivim en una societat on se'ns ha allunyat la violència. O sigui, la violència és una cosa aliena a nosaltres. S'ha industrialitzat la violència, s'ha centralitzat en l'estat la violència. Ara és una violència molt més freda, no? No només hi ha una violència física, que és la que ens imaginem del passat, sinó que hi ha altres tipus de violència. Una persona amb corbata, aprovant un decret, no?, o fent una votació, està condemnant a mort o està condemnant a viure menys anys amb moltes famílies, amb temes d'habitatge, no?, amb temes de canvi climàtic, vull dir...
1: També és molt comunista, eh, l'Albert. Vull dir, és... No, però sí, és cert. Vull dir, aleshores, és mentida aquesta idea que tenim, no?, de... És una imatge que ens muntem. Segurament el problema és que ens seguim mirant amb molta arrogància al passat fins a un punt una mica tòxic, especialment... Potser conveniu amb mi en el tema dels homes, en el tema de la masculinitat. La nostàlgia històrica acostuma a ser allò de abans sí que tenien valors, els romans eren homes de veritats, de veritat, els de 300 sí que, hòstia, aquests tenien collons.
0: Dos.
1: Com Frank...
0: Com Franco i Hitler.
1: Exacte.
0: Junts.
1: Entre els dos, exacte. Per què tendim a idealitzar un passat que realment no va succeir mai?
0: Bueno, perquè al final... En aquest cas concret de la masculinitat tòxica aplicada al passat és perquè, afortunadament, sí que hem progressat en drets civils, no? L'extensió de pràctiques que abans, en els últims 300-400 anys, no eren així. Perquè, per exemple, paradoxalment, era molt més lliure la dona del segle XIII que la dona del segle XVII.
1: Epa!
0: Però això ja és un tema per un altre programa. Clar, el gran problema és que transplantem les nostres idees polítiques al passat, no? I llavors, com tu ara... et sents qüestionat en la teva virilitat perquè, o sorpresa, les dones estan ocupant espais que tu abans tenies, enyores una època, no?, on això que has perdut creus que va existir, que no necessàriament va existir. Perquè, en el fons, el passat és un conte de fades. El passat és un país llunyà, no? Fa molt temps, en un lloc molt llunyà, no? Hi havia castells i fades i històries, i allà aboquem tota la nostra merda, i ens importa, al comú de la gent li importa zero com era la vida real al passat, o com era l'edat mitjana real, o com era l'antiguitat real. M'importa buscar les justificacions per les meves opinions polítiques actuals, no? I aquest és potser el gran problema, no? I això es veu, doncs, en qualsevol tema, eh? De racisme, de supremacisme, de masclisme... Transplantem en el passat les nostres idees i manipulem el passat en el que considerem oportú, i ho simplifiquem. No? Aquesta potser seria la màxima dels cunyats. No? Frases lapidàries, sentències lapidàries sobre el passat, que, bueno, com que són lapidàries, no són... costa molt rebatre, no? Perquè com apel·la en aquest sentit, no?, del presentisme, del progrés, de pontificar, costa molt si no tens els arguments històrics, no?, per contraposar exemples.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Tirem ja.
1: Sí, sí, d'acord.
0: Tirem ja, perquè se'ns acaba el temps.
2: Què era això?
0: Se'ns acaba el temps.
1: Tòpics històrics. Hi ha passats i civilitzacions bones i dolentes? Quines són?
0: Sí, evidentment. Nosaltres ja ha anat sortint, no?, al llarg de la conversa, i sobretot si vosaltres penseu en un passat, i penseu un passat bo, doncs pensem en l'antiguitat clàssica, no? Pensem en Roma, en Grècia, que era tot molt blanc, molt net, tothom amb túniques passejant tranquil·lament pel carrer. És un passat que tenim molt idealitzat, i en canvi, si pensem en un passat dolent, pensem en l'edat mitjana. Sí, l'edat mitjana, ara ho desenvoluparem una miqueta més, però és on hi ha més tòpic, bueno, un dels llocs on hi ha més tòpics, i on hem posat més imatges preconcebudes, etc, que pobra edat mitjana està bastant fotuda. També és veritat que l'edat mitjana té dues parts, no? Té una part molt bonica, que és l'edat mitjana dels castells, dels dracs, no? Bueno, una edat mitjana preciosa, dels unicorns, i en canvi llavors tenim l'edat mitjana bruta, violenta, la que dèiem abans a la introducció, que la gent vivia 30 anys, no?
1: Que et posen a les pel·lícules i a les sèries el filtre.
0: El filtre.
1: No, hi havia molt de color, no?
2: Bueno, perquè al final, en aquesta visió interessada del passat, no, hi ha dos grans grups. Les civilitzacions bones i les dolentes, no? Les èpoques de progrés i les èpoques d'endarreriment. Les civilitzacions positives i negatives. Un exemple molt evident. Tu te'n vas a Itàlia, qualsevol poble d'Itàlia, i vas a un taller mecànic, i és taller mecànic Il Foro di Roma. Mm. No? Te'n vas a Escòcia i és taller mecànic McConaughey. El cognom del tio. En canvi, no, perquè és que els nostres avantpassats eren senyors en faldilla, que es pintaven bruts i tal, no sé què. En canvi, qualsevol italià mig té la sensació de formar part d'una cultura mil·lenària i bona i positiva, no? Perquè en el fons, en aquest joc de manipular el passat, hi ha èpoques de progrés i èpoques de no progrés, no? Hi ha passat de primera i passat de segona. El passat romà és un passat de primera, bàsicament perquè Mussolini i els feixistes van fer molt bona feina reivindicant-lo, no?
1: Aquesta idea Mussolini va fer molt bona feina, és un titular que li traurem. Eh?
2: Reivindicant
0: sí, sí, sí.
2: Això,
0: farem un vídeo d'això.
1: Sí. Que acabi allà.
2: Això hi ha el Pino Puente.
1: Això hi ha el Pino Puente. Mare meva.
2: O sigui, el Pino el feia de puta mare.
1: Continuem. És a dir, els feixismes s'apropien del passat
2: perquè quan tu imagines Roma, imagines la Roma imperial, no? Un senyor sortint a un balcó, aixecant la mà, no? I saludant a legions i legions de stormtroopers, màquina. Allà en blanc, quadriculats, no? Que de cop i volta són toc ratis, no? I volen dracs, i l'ordre, i l'autoritat, i el poder, i lo blanc, no? I els braços aixecats, i els edificis de marbre. La Roma de Juli César era de fusta.
1: Sí, a veure, però després no...
2: Després sí, clar, bueno, clar, a la que llega Mussolini.
1: De sobte estic defensant els romans com si fóssim...
2: Estic
1: fent el que anem en contra del programa.
0: Eres el nostre cunyat.
2: Fixeu-vos, quan algú et diu, què sé, titular de no fa gaire, un dels germans Estopa s'apunta a l'UB perquè li agrada, és molt fan de l'antiguitat. No tinc zero dubtes que és un flipat de Roma. No?
1: Per què ho dius com si fos una cosa dolenta?
2: No, bueno, flipat de que et flipa, no? De que siguis... És qualificatiu, no? O sea, és descriptiu. Veus els romans com són? Però hi ha aquesta idea de que atribuïm al passat una sèrie, no? Què eren els romans? Eren eficients. Eren autoritaris, però posaven ordre, no? Posaven un idioma, una llei, tots iguals. Un esquirol podia anar de foron romà, des de Galícia fins a Turquia, sense trobar cap cas de corrupció. No? Eren eficients. I quan això arriba, quan això cau, ve la barbàrie. No? Fixeu-vos que aquest discurs s'agafa al segle XX, s'aposta pel cinema, als anys 20, als anys 30, i es busca aquesta idea, l'estandardització, no? L'uniforme romà és com l'uniforme de la CSS, no? És una identificació, és una autoritat. Llavors, clar, és impossible apropar-te a aquest passat, no? Després la gent... Hi ha, per exemple, la Maria Verge, que és fantàstica perquè és una mica troll, no? I quan dius, vale, és que la meitat dels... Tu arqueològicament mires i la meitat dels legionaris romans que havia al mur d'Adrià a Anglaterra eren negres.
1: M'ha agradat aquest silenci perquè la
2: de
1: gent
2: està... I de cop i volta,
1: com
2: pot, sí, pot haver-hi un romà moreno?
1: Ara, cada vegada que cardes una sèrie, cada vegada que una sèrie amb legionaris negres...
2: és que la quota,
1: Netflix,
2: la quota...
1: La quota
2: la que reps tu.
1: Efectivament.
2: Però,
1: que això tu, encara és més heavy quan el Senyor dels Anells hi ha nans que són negres o elfs que són negres, i això és un problema gravíssim. I és com, saps que els elfs no existeixen, no? Vull dir,
0: no t'ho preguntes.
1: Cosa duríssima d'explicar.
0: Per què n'hi ha un de negre, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Els senyors, aparentment, funcionals, que es queixen de que hi hagi una sireneta negra.
1: Ah, sí, sí.
2: Però no per un principi que diguis, és com viu al fons del mar, no li arriba la melanina i per això no pot tenir... No. Perquè, home, com pot no ser pal roja,
1: clar,
2: la sireneta.
1: Però Jesús era blanc, era blanc el tio.
2: Clar,
1: Jesús Crist era blanquet.
2: Pelazo.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: L'edat mitjana, què passa amb l'edat mitjana?
1: A veure, l'edat mitjana és la gran víctima. Necessitem un boc expiatori, no? Necessitem que l'edat mitjana sigui fosca perquè la nostra època, o les èpoques posteriors de l'edat mitjana, que el seu propi nom ja està castigat, no? Siguin lluminoses. Necessitem un passat, un boc expiatori on fotre-hi tota la merda allà, no? El filtre aquest gris, el fang, no? Carrers plens de merda pel carrer, i que és totes aquestes idees preconcebudes, no? Necessitem creure que aquesta gent era terrible, feia coses terribles, cremava bruixes, posaven cinturons de castedat a les seves dones quan anaven a la guerra. Necessitem creure això per oblidar-nos que els materials que es fan servir per construir els nostres mòbils s'han extret d'una mina del Congo i ho ha fet una persona en situació d'esclavitud.
2: Té mòbil, no és comunista.
0: No, tots tenim mòbil.
1: Vull dir que bueno, llavors ja el tema del tecnofeudalisme, no, Alberto?
2: Uf... Bueno, potser és aquesta idea, no? No sé si heu sentit el concepte, no fa gaire, del tecnofeudalisme. Estem avançant cap a un tecnofeudalisme, no? Perquè hi ha unes empreses tecnològiques privades, no? Que manen per sobre de l'Estat, no? I això és tornar al feudalisme. Dius, no, això és capitalisme. Vull dir, fixeu-vos que quan, per parlar del capitalisme tecnològic extrem, que és l'evolució dels últims 200 anys, no?, de com funciona el capitalisme, com és una cosa dolenta ja no pot ser capitalisme. Ha de ser tecnofeudalisme. No? Hi ha un llibre molt bonic, no recordo l'autora, però ella era la dona de l'ambaixador iranià, crec que era no sé on, a Anglaterra, i crec que el seu marit la pagava. El seu marit era un senyor horrible i ella patia mals tractes, no? I llavors ella va fugir i va fer la seva biografia. I aquella biografia es va titular i es va distribuir per tot el món amb el títol Mi senyor feudal. I dius, home, perdona, el teu ambaixador del segle XX potser tenia moltes coses, però no és un senyor feudal, no? Perquè automàticament atribuïm a certes èpoques del passat coses dolentes. Una cosa és negra, dolenta, bruta, és medieval. Regine Pernod diu que el París de Felip August, el París del 1180-1210, hi havia més banys públics que piscines municipals al París de la dècada de 1950.
0: Coi. Dada.
2: Dada. Aneu a Barcelona, teniu dos carrers que són banys nous i banys vells. Els banys nous són del 1100 i pico. Vull dir, aquesta idea, no? El que fot fàstic són les termes romanes. Que és que si alguna vegada heu fet caldo...
0: Hosti, tio. Allò no drena.
2: Vull dir, allà recomanaven que anessis a primera hora quan l'aigua era neta.
0: Això és així,
2: això és veritat. I els propis romans sabien de totes les malalties que portaven les termes romanes. En canvi, els banys medievals són molt més higiènics. Però fixeu-vos, si us diguessin, tenim una màquina del temps, què preferiu anar? A una terma romana o a un bany medieval?
0: Ah. Jo preferiria anar a fa 5 hores que no havia vingut aquí encara. Perquè m'esteu destrossant la vida. Sí, com sigui, hi ha tota una sèrie de tòpics.
1: Mai més vindrà, Alberto.
0: No, mai més vindrà.
2: No,
0: sé que és una trampa. Sí, com sigui, al final tots aquests tòpics el que juguen és a dir que nosaltres som els bons i els altres són els endarrerits. És a dir, al final és una lògica entre el nosaltres contra els ells, no? És l'alteritat aquesta, no?
1: O sigui, els tòpics són molt bona eina per construir aquesta idea de que, o sigui, per definir-te tu mateix necessites definir l'altre, no? I per ser tu el bo necessites que l'altre sigui el dolent. I llavors els tòpics són molt bona eina per fer això, no? De fet, avui ens estem matant a bones cites, eh? Josep Borrell...
2: Com
1: estàs, Josep Borrell?
0: Que ho està bé.
1: Algú sap com està Josep Borrell?
0: És el mateix mon pare.
2: A mi incontinència urinària, però bueno. Heu vist les fotos, no? No les heu vist?
0: A les termes romans... Va, parou.
1: Josep, hòstia, malament, eh?
0: Per favor.
1: Josep Borrell va dir fa uns anys que Europa és un jardí i la resta del món és una jungla.
0: Ah, cert.
1: Sí, l'alteritat.
2: Home, ell de jardins sap molt. Perquè és un capullo. No, vull dir, no, de flor, un capull.
0: Després t'ho explico,
2: fill.
0: Després parlem de tornar del cotxe, que t'he d'explicar moltes coses. Bé, amb això de l'alteritat, també hi ha el concepte aquest d'orientalisme, no? O el concepte aquest d'Orient, no? De que ho veiem molt, precisament, a 300, no?
1: Sí, perquè de fet, des de les conquestes d'Alexandre el Gran, fins a l'actualitat, que la civilització occidental, notis les cometes grans, veu des de certa superioritat la civilització oriental, no? I, per exemple, la pel·li de 300, el que dèiem, no? Es veu moltíssim, no només a la pel·lícula, sinó també a la novel·la gràfica, en què els espartans són gent que està musculada, no són gent forta...
2: Frank Miller,
1: que formen de manera amb una falange perfecta, no? Mentre que els perses, si llegiu la novel·la gràfica, es veu perfectament com són una turba,
0: sí, sí,
1: desordenada, amb persones... Bueno, si mireu la pel·lícula, no? Persones amb deformacions... xarxes mateix, no?, que porta tot de piercings, afeminats, hi ha persones que s'estan estirant els cabells al públic, em sap greu.
0: jo ho faria si pogués.
1: Però és això, no?, que la separació aquesta entre Orient i Occident comença llavors, continua també actualment, no?, vull dir, amb totes les campanyes del Pròxim Orient, no?, al final del segle XX, inclús actualment també, no?, aquesta idea que durant la Guerra Freda també l'enemic era el soviètic, robòtic, sense sentiments. Després, més tard, després de l'11S, l'enemic és l'àrab, no? Que és un terrorista, no? un fanàtic, etcètera. No? És aquesta idea una miqueta de Occident contra Orient. Occident és la llum, és la democràcia, és la llibertat. Orient és el fanatisme, l'exotisme, l'afaminament, no?, tota aquesta idea.
2: Bueno, jo crec que ja per acabar, perquè ja crec que estem acabant, anem, com dèiem, tot cunyat és el cunyat d'algú.
0: Tot cunyat és el cunyat d'algú.
2: Tot cunyat és el cunyat d'algú, no? El cunyat és un cunyat pel cunyat.
0: Efectivament.
2: Que diria Hobbes. El cunyat és un cunyat per l'home.
1: Molaria en llatí,
2: eh? Pues ja està, això és el Roma.
0: Sí, cognat.
2: Però podríem haver enfocat el problema completament diferent. Vull dir, els tòpics funcionen en dues maneres, no? Davant del cop, del tòpic negatiu, també tenim el tòpic positiu, que també és dolent. Vull dir, hi ha una altra visió d'Orient, que és la fascinació. És que vaig a Japó perquè és una cultura mil·lenària.
0: Oh! Sí.
2: Aquesta cosa, no? Aquesta fascinació. Sí. És que són molt espirituals.
0: Sí. He anat a l'Índia...
2: He anat a l'Índia, sí. I m'he trobat també.
0: He trobat ell mateix. Bé, doncs torna't a l'Índia.
2: No, clar, ets la Unió. Vull dir...
0: Deixa'm en pau. Sí. Sóc una ciutadana del món.
2: Ai,
0: del
2: món.
0: Això és mític. Sí. Què ponen tu DNI? No, és l'única vegada que es pot dir això.
2: A l'Índia, jo que sí que pondrà a l'Índia el teu DNI. Podríem haver fet el programa, per exemple, de l'altra banda, no? Per exemple, tot el revival que hi ha sobre... Que és una reacció, no?, aquesta visió tan conservadora de la història, no?, sobre les bruixes de l'edat mitjana, no?, les bruixes com si fossin feministes d'avantsala, o per exemple els càtars.
0: Ah, sí,
2: ens fascinen els càtars,
0: càtars
2: perquè eren pacifistes i vegans i macos, eren una secta rigorista intransigent que deien que el món l'ha creat el dimoni, que només ells tenen la veritat, que la resta del món ha de cremar-se i que ells s'autodominen com a perfectes.
0: Sí, el crucer...
2: O sigui...
0: Tenim l'últim càtar!
2: Ben cremats estan. Vull dir...
0: El Crusader Kings molen, els càtars. No sé si heu...
2: No, clar, però perquè és un producte del segle XXI.
1: Sí, sí. Mola.
2: I càtars...
0: Sí, hi ha un moment que apareixen els càtars.
2: Però actualment, no... Fem turisme, anem a visitar la cultura càtara, la cuina càtara, els castells càtars, eren gent pacifista, progressista... També són tòpics, no? També, repeteixo, tot cunyat té el seu cantó lluminós.
0: Sí, sí.
2: No? Llavors, la gran precaució d'això és que deixem la història tranquil·la, no? Que a vegades siguem molt conscients de què estem jugant. Quan justifiquem el present des del passat, estem manipulant.
0: Però aleshores Russell Crowe era bo o dolent, tio?
2: Russell Crowe... Com a actor o com a...
0: Com a actor és molt bo, tio. Com a actor és molt bo.
2: Sí, no, clar, és millor actor que gladiador.
0: Saps que ho anava a fer Mel Gibson?
2: Hòstia, m'hagués encantat que Mel Gibson fos gladiador i que, per lo que sea, la cadena del tigre... Saps el...
0: Pobre Mel Gibson, tio.
2: Bueno...
0: Vols afegir alguna cosa més?
1: No, que us convidem a repensar tots aquests tòpics, no? Repensar si Roma era blanca, si a l'edat mitjana tot el filtre és gris i brut, i us convidem, doncs, això, a estudiar una mica més tot això, a mirar-ho amb una altra mirada i a recomanar aquest programa.
0: Efectivament, ara.
1: Si en un àpat, si a la propera calçotada que feu teniu un cunyat, doncs digueu, escolta aquest programa.
2: Però sobretot no digueu, com diuen els de Porta de Troia, estàs equivocat. Recordeu que els cunyats poden estar equivocats, però són família. I són perillosos perquè hi ha molts. no?
0: I jo no tinc res en contra dels cunyats. Tinc un amic que és cunyat. Roma Victis! A les portes de Troia.
3: En Patrick Urbano.
4: Les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal, que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució. Els agents rurals restringeixen l'accés als espais naturals de Baronia, de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat, a més, el nivell 4 de risc extrem del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques. A més, s'activa el nivell 3 de risc alt a 294 municipis més de 33 comarques. Ahir els termòmetres van tornar a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. S'espera que avui ho tornin a fer especialment a l'interior de l'Ebre i a les terres de Ponent. En successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un turisme al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'Encerdà i Travessera d'Encerdà. Es va produir una forta topada frontolateral entre la moto i el vehicle. El conductor del cotxe de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès per efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. D'altra banda, tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada. Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des del 15 de juny, que va començar la temporada de bany. Més successos, tres persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà. L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan el vaixell, d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord, va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es van desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós i allà una ambulància va assistir als 7. Tres dels quals han ferides de diversa consideració, un en estat menys greu i dos més en estat lleu. Finalment, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. Així ho han avançat diversos mitjans locals i ho ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies al seu alcalde, Juan Ángel Martínez. La dona ha rebut la cornada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill alt a 294 municipis més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot al Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
3: En general ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
0: Gràcies, Marc. Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Còlera i Lloret de Mar.
0: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
2: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
2: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
0: I en esports, en futbol, a la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de cinc d'avui diumenge al camp del València i a les 9 l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques més.
2: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura que es preveu que es mantingui també demà dilluns afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees de la Serra de Mont-roig a la Noguera.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
2: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. Amb nombrosos punts de l'interior arribaran als 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i 35.
0: Aquestes temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres s'espera un descens notable dels termòmetres.
2: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre.
0: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
2: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar el servei als episodis de temperatures elevades, cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa ha estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
0: I com diem a les acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
2: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
5: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
6: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías les encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
7: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
8: Entonces una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
5: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
0: Balanç positiu de les platges per a gossos aquest estiu a casa nostra, però a les platges també tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
2: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la cala Rovellada de Còlera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
0: Deixem les platges, però continuem parlant de successos i lamentant males notícies. Un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'en Cerdà i Travessera d'en Cerdà.
2: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident i una dotació dels bombers, també van treballar en l'accident.
0: D'altra banda, una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte al matí en ser embestida per un toro als correbous d'Aina, Albacete. La dona ha rebut la coronada de l'animal quan es trobava fora de les barreres de protecció instal·lades pel recorregut dels correbous, corrent en direcció contrària als animals.
2: La víctima es trobava aquests dies amb els seus familiars en una pedania a la Serra del Segura. Un altre home de 60 anys ha resultat ferit en un braç en els mateixos correbous, però en un punt diferent del recorregut. El municipi de 577 habitants celebrava aquest cap de setmana les seves festes patronals.
0: I més successos, un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de saltar pel balcó. Els fets s'han produït aquest mateix matí pels voltants de 8:15 en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc.
2: En l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar-la amb l'arma blanca al seu company de pis, que es trobava en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus.
0: I finalment, 3 persones van resultar ferides la passada nit després d'enfonsar-se una embarcació a tocar de les Illes Formigues, al terme municipal de Palamós, al Baix Empordà.
2: L'avís de l'incident es va rebre pels voltants de les 10, quan un vaixell d'uns 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona del Freu de les Illes Formigues. Ràpidament es va desplaçar a la zona 4 dotacions de bombers amb efectius del GRAE subaquàtic i l'embarcació Sirius de salvament marítim. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós. Allà, una ambulància va assistir els 7 tripulants, 3 dels quals amb ferides de diversa consideració, un menys greu i 2 lleus.
0: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà el dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
2: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici de curs es desenvoluparà amb total normalitat. Que era l'Àries.
9: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. L'Ali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
10: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs avui te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
9: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
11: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
9: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
0: Obrint plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
2: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ha dit en una entrevista al diari Ara.
12: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament...

0: discrepància sobre la gestió de la crisi de Ceuta quan el conflicte hagi acabat.
1: Ha reconegut tensions entre els dos governs, no ha volgut acusar el Marroc sense proves i ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
2: El PP votó en contra de la redistribució i reubicació de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
0: Parlem ara de salut perquè la plaça Universitat de Barcelona acull avui diumenge una carpa que ofereix proves gratuïtes de capacitat pulmonar amb l'objectiu de conscienciar sobre les malalties respiratòries.
1: La prova anomenada espirometria mesura tot l'aire que és capaç d'expulsar una persona i s'utilitza per diagnosticar i fer seguiment de malalties com l'asma. Es tracta d'una iniciativa vinculada al Congrés Europeu Respiratori que acull fins dimecres la capital catalana. En el marc de la trobada s'ha presentat un estudi que detecta els pics de contaminació coincideixen amb més visites a urgències per asma.
0: D'altra banda, dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no se li dona la importància que té. Segons dades de la Societat Catalana de Pneumologia, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents.
1: A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir-ne, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. Ens ho explica des de Cugat Mèdia Sara Bella.
3: La pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia, Núria Grau, alerta que els trastorns del son són un problema de salut pública de primer ordre i que la qualitat del descans és una necessitat bàsica per la salut, al mateix nivell que una bona alimentació o l'activitat física. Apunta que l'estrès, els horaris irregulars i l'ús excessiu de pantalles, especialment abans d'anar a dormir, són alguns dels factors que més influeixen en la falta de son.
4: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son.
3: L'especialista afirma que per tal de poder dormir bé cal fer una preparació del son al llarg del dia. Insisteix en la necessitat de mantenir rutines regulars, exposar-se a la llum solar i fer exercici físic moderat.
5: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega. Del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
0: Seguim buscant informacions de proximitat. Anem ara fins a Tarragona perquè el comerç de la ciutat es reuneix aquest cap de setmana a la Rambla Nova en la quarta edició de la Fira Mostra't.
1: Hi ha expositors de diferents sectors i enguany s'estrena un espai per projectes solidaris de la ciutat. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: La Fira Mostra't està organitzada per l'Associació de Comerciants Via T de Tarragona. El petit comerç l'aprofita per donar a conèixer productes i articles de diferents sectors. Una de les novetats d'enguany és un espai solidari per promocionar la Fundació de Salut Mental de Tarragona Nord-Est, la de Famílies de Nens amb Càncer a Fanoc o l'Associació d'Epilèpsia Epilep. També hi ha un espai dedicat a l'emprenedoria local i un estant efímer que permet la participació de comerços durant un temps determinat. La presidenta de la Via T, Raquel Pizarro, ha explicat que l'oferta de la fira omple d'activitats la Rambla Nova.
7: És una trobada multisectorial que torna aquí, a la Rambla de Tarragona, i una proposta que combina comerç, serveis, restauració, música i activitats per als més petits i per tots els públics.
6: A més, els visitants troben una zona de descans, propostes gastronòmiques i un espai de jocs pels més petits.
0: I de Tarragona anem fins al Maresme perquè la Festa de la Verema d'Alella posa en valor la vinya i el territori. Des de divendres el municipi celebra una tradició mil·lenària i un dels trets més característics de la seva identitat. Des de Mataró Ràdio, Laura Cera.
8: Ho fa amb propostes vinculades al vi, la gastronomia i la cultura popular que s'allargaran fins dissabte. La Festa de la Verema és punt de trobada i un homenatge a la història d'aquesta població. Marc Almendro és l'alcalde d'Alella.
9: El que ens lliga és amb la importància per nosaltres del territori, amb la nostra identitat i cultura vitivinícola,

0: que de fet podríem tirar mil·lennis enrere, que aquest mateix indret doncs es fa justament això, que és cuidar el territori perquè creixi, collir una vegada a l'any aquest fruit tan meravellós que és el raïm i després produir-ne un dels millors vins.
1: Coincidint amb els dies centrals de la festa, ahir s'entregaven els 5ens Premis Verema, que enguany reconeixen la trajectòria de dues dones que estan al capdavant de dos grans projectes. Mireia Pujol Busquets, del celler Art Laietà, i Teresa Sardà, del celler Boquet d'Alella.
2: No existeixen denominacions d'origen tant a prop de ciutats com Barcelona i n'hem d'estar molt orgullosos i treballar-ho fort.
3: En una zona tan periurbana, on hi ha tanta pressió immobiliària, al final que existeixin encara aquests petits projectes, per mi és com ser l'último mohicano d'un territori on cada vegada hi ha menys vinya.
1: La Deu Alella és la més petita de Catalunya i una de les més antigues.
4: Obrim bloc cultural parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan uns situats com si es tractessin d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
6: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això, això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
5: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifaç i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
4: D'altra banda, aquest dissabte ha estat l'última nit que l'icònic Bar Yeah de l'avinguda Ramon Folc de Girona ha obert les portes. Després de 12 anys, la Lucía Roche i en Quim de Quintana han decidit abaixar la persiana d'un dels darrers bars musicals de la ciutat on es programaven concerts en directe.
5: Ho han fet tristos però satisfets de la feina feta i amb la tranquil·litat de tancar en el millor moment, asseguren. Rocha i de Quintana reconeixen que no és fàcil i critiquen que hi ha festivals d'estiu per sobre de les nostres possibilitats. I això afecta directament a les petites sales, han dit.
4: Les 2:22, és moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
4: Arrenquem parlant de futbol a la primera divisió masculina. El Barça juga un quart de cinc avui al camp del València.
5: És dubte Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid per 1-0 divendres al camp del Betis.
4: També avui, a les 9 de la nit, l'Espanyol rep el Sevilla.
5: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
8: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que pots imaginar pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguir objectius cada temporada i bueno, només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
4: A la Lliga F, el Barça va derrotar 0-4 al Sevilla en el partit disputat ahir a la nit a la capital andalusa.
5: Ho va fer amb gols de Burgs, Pina, Marta i Vicky. Tot i el marcador, l'entrenador del Barça, Pere Romeu, creu que no van fer un bon partit.
9: Que no ha sigut un partit d'un nivell super superat a part nostra, no ens hem acabat de trobar al mig del camp. És probablement la nostra font d'organització de l'equip, el nostre motor de l'equip. Avui no ens hem acabat de trobar. És veritat que el Sevilla ens ha tapat molts espais interiors i ens ha permès molt el desequilibri per fora encara, al final el seu partit és tan bo perquè rep moltes vegades perquè l'equip ho li permet, no? Així que crec que el nostre joc no ha sigut perfecte, però sí que ha sigut determinant i contundent a l'àrea rival.
5: Un Pere Romeu que també ha complert 100 partits a la banqueta blaugrana.
4: D'altra banda, el Badalona Women va guanyar 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la jornada.
5: El gol el va fer l'ex-espanyolista Maria Llompart al minut 88.
4: Tornem ara al futbol masculí. A la primera federació, el Nàstic va aconseguir ahir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena. Des de Tarragona Ràdio, Joan Mercader.
10: Empat a 0 del Nàstic de Tarragona en el seu primer partit a domicili. Ho ha fet a Cartagonova contra el Cartagena amb el resultat d'empat a 0 en un partit on els gran han estat molt forts defensivament i on, de nou, el porter Gai Callés ha estat el protagonista. En parlava l'entrenador Xisco Campos després de sumar un nou punt.
11: Una cosa, una màxima que tenim és que si no estem precisos, mos toca ajudar, mos toca multiplicar esforços, triplicar, quadriplicar, i l'equip ho ha fet. Per tant, a partir d'aquí, si mos toca competir i no estem fins, l'equip ho fa. No puc dir res més que donar-li l'enhorabona. Estic molt content amb el treball de tots. Evidentment, moltes coses a millorar, hem de fer autocrítica, perquè el pla de partit i l'intenció no era estar tan baixos, però el rival també juga.
10: Amb aquest empat, el Nàstic es manté invicte i suma 4 punts, i el que és més important, dues porteries a 0 per començar aquesta temporada. El pròxim partit serà el dia de la Diada Nacional de Catalunya, l'11S contra l'Algeciras al nou estadi Costa Daurada.
4: Ahir també va sumar 3 punts al Sant Andreu, guanyant per 2-0 a l'Àguiles, i avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45 de la tarda. Canviem ara d'esport. En bàsquet, el torneig de Sant Julià de Vilatorta, avui diumenge juguen 2 partits que es poden veure en directe a la xarxa Més. Des de la 1 del migdia, Penya Ulm, i a 6:45 de la tarda, Quitxanàs Manresa i Lerna Lleida. Coneguem l'última hora, però, del partit de la Penya en directe des de Sant Julià. Des de Ràdio Vic, Pepo Portet, bon dia.
12: Bon dia, doncs poc menys de 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart d'aquest partit que enfronta la Penya amb l'Ulm, i de moment avantatge pels verds i negres, 49-41, un partit amb moltíssimes alternatives, partit típic de pretemporada. La Penya, que ha arribat a perdre de 11, però amb un parcial de 18-3, ha arribat al descans amb avantatge, i com diem en aquests moments, 2 minuts a 51 per acabar el tercer quart, i guanya el conjunt de Dani Miret de 9 punts, 49-40.
4: Moltes gràcies, Pep. Continuarem pendents al llarg d'aquest informatiu del partit que es juga ara mateix a Sant Julià de Vilatorta. D'altra banda, com dèiem, aquest divendres l'Hernà Lleida va superar l'Ulm alemany per 100-66. Canviem d'esport. De nou, el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala aquest diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana.
5: Dissabte, el Barça va eliminar el Jaén als penals en semifinals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. El porter blaugrana, Didac, va aturar 3 penals. De la seva banda, el Pozo va superar el Palma Futsal.
4: És tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos.

0: continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Cronos, una pel·lícula sobre la caça a l'home després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. També arriba Eixam, que explica com un jove entra a una comunitat autogestionada, aïllada de tot. I Black Box, Vuelo 298, és un film de terror sobre una catàstrofe aèria provocada per forces sobrenaturals.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con coquería.
3: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: Y Puntal 4 para cero, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
3: ¿Qué cojones están pasando?
5: Puntal 4 para cero, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
1: El 17 d'agost del 2017, un atemptat a la Rambla de Barcelona va consternar el país sencer. Cronos és una pel·lícula protagonitzada, entre d'altres, per Enric Auqué, que explica l'operació que es va posar en marxa per capturar els responsables dels atacs. El film, basat en fets reals, parteix dels moments immediatament posteriors a l'atemptat i segueix les actuacions policials fins que es va trobar el darrer terrorista fugit.
6: Així ho compartiu tot?
7: Compartim el treball i els sofrits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden els nostres vides.
1: El protagonista de Xam és en Lluc, un home que ho ha perdut tot i a qui l'Alba li ofereix una sortida, integrar-se en un poblet aïllat on un grup de desheretats conviu en harmonia aparent. En Lluc s'agafa aquesta segona oportunitat, aprèn a viure sota les normes de la comunitat i fins i tot troba l'amor. Però el miratge s'esquerda i revela la perversió del sistema creat per l'Alba i els secrets foscos del seu origen.
8: Me llamo Jeremy Durham. Era pasajero del vuelo Vero 298. Lo que voy a enseñaros está pasando ahora mismo. Es real.
1: Black Box, Vuelo 298, explica com el vol que fa la ruta entre Nova Orleans i Seattle s'estavella i es converteix en el centre d'un misteri sobrenatural esgarrifós. El motiu de l'accident es desconeix fins que no es troben les gravacions entre les restes. El que els va passar als passatgers del vol 298 escapa totalment a la raó humana.

0: Sabies que...
1: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això, Protecció Civil manté alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 per perill molt alt a 294 municipis més.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la demarcació de Lleida. S'espera que es tornin a superar els 40 graus, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar.
6: En general, ha estat un matí molt assolellat a bona part de Catalunya. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem núvols més compactes al delta de l'Ebre, però al llarg del matí s'han anat trencant. A més, com que estem influenciats per aquesta dorsal africana, ens ha portat pols amb suspensió on ens deixa aquest cel una miqueta més brut. A aquestes hores de la jornada tenim l'arribada de bandes de núvols alts i prims per una banda per Ponent i també tenim la presència d'aquests núvols alts i prims a les comarques de Girona on deixen aquest cel una miqueta més tèrbol. Tot plegat amb unes temperatures que s'han enfilat molt ràpidament al llarg del matí i ja tenim valors que superen amb els creix els 35-36 graus a l'interior de Catalunya i esperem arribar a les immediates hores als 40-41 graus a llocs clàssics com el Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, també a la Catalunya central. La xafogor és ben intensa a la zona del litoral i prelitoral català, amb una tarda on tindrem el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens deixaran precipitacions.
3: Repassem ara altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la costa Brava i l'altre a la costa Daurada.
5: Un home de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Dos homes francesos van morir en platges a Colera i Lloret de Mar.
3: D'altra banda, el primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: D'altra banda, la consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho.
3: I en plana esportiva en futbol a la primera divisió, el Barça juga un quart de cinc al camp del València i també avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Duc i jo mateix, Adrià Tella. Diumenge de temperatures molt altes i de risc molt elevat d'incendi. Per això Protecció Civil manté en alerta els plans Infocat i Procicat. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 106 municipis de 17 comarques catalanes i el nivell 3 de perill molt alt a 294 municipis de 33 comarques.
5: En aquest context, el cos ha desplegat des d'aquest matí un operatiu especial de vigilància a peu i en helicòpter als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig, a la demarcació de Lleida, després de restringir-ne l'accés pel perill extrem d'incendi forestal. La mesura, que es preveu que es mantingui també demà dilluns, afecta 31.000 hectàrees de l'espai natural de la Baronia de Rialp, que s'estén per municipis de la Noguera, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i un àmbit de 720 hectàrees a la Serra de Mont-roig, a la Noguera.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
7: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, L'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor intensa, principalment aquesta tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
5: La temperatura màxima superarà de nou avui els 40 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre. A nombrosos punts de l'interior arribaran els 38 i 39 graus. A la costa es mouran entre els 30 i els 35.
3: Les temperatures excepcionalment altes i per sobre de la mitjana climàtica es mantindran fins dimarts i a partir de dimecres es preveu un descens notable dels termòmetres.
5: Ahir es van superar àmpliament els 40 graus en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. Vam tenir màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, 40,8 a Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, 40,4 a Lleida o els 40,3 a Vinebre, a Ribera d'Ebre.
3: Tot plegat quan arribem a la recta final de l'estiu. Moltes piscines municipals que encara no havien acomiadat la temporada ho fan avui diumenge després d'un estiu marcat per les altes temperatures, com diem, que han afavorit una major afluència de persones als equipaments.
5: La campanya va començar entre mitjans i finals de juny i s'ha consolidat com un dels principals recursos per combatre la calor. Paral·lelament, alguns ajuntaments opten per allargar progressivament el calendari de bany i ampliar els horaris d'obertura per adaptar-se el servei als episodis de temperatures elevades cada cop més freqüents pel canvi climàtic. A les piscines de Ponent, la nota negativa han estat els tancaments temporals de més d'una desena de piscines per la presència d'excrements a l'aigua.
3: I en aquestes acaballes de la temporada d'estiu, els usuaris de la platja Paragossos en fan un balanç positiu. Molts propietaris celebren que les mascotes també disposin d'un espai al litoral on poder refrescar-se i protegir-se de les altes temperatures.
5: De fet, la proposta atrau usuaris d'altres municipis com Barcelona i Granollers, que es desplacen fins a Badalona per la proximitat i la comoditat de l'espai. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Ana García d'Albéniz.
0: La zona habilitada per a gossos es troba a la platja dels Patins a Vela, a tocar de la piscina municipal Mireia Belmonte. L'àrea reservada per animals està degudament delimitada, consta de gairebé 1.000 metres quadrats i té capacitat per a una quarantena de gossos. La majoria d'usuaris que s'apropen fins a les instal·lacions destaquen sobretot la neteja, el civisme i el respecte entre persones i animals. Els propietaris es mostren satisfets amb el funcionament de la platja, especialment perquè permet als gossos banyar-se i remullar-se durant els episodis de calor.
8: Me parece estupendo, siempre y cuando lo respeto. Y esta está muy bien cuidada porque todo el que viene recoge sus cacas y cuida de sus perros. Porque a las mías le encanta el agua. No salen del agua, venimos y no salen del agua. Llevan todo el verano nadando.
9: Jo estic molt contenta i molt agraïda de que finalment tinguem un espai pels gossos, perquè durant molts anys no l'hem tingut.
10: Entonces es una zona que está bien habilitada, que está cerca del tren. Nosotros no somos de Badalona, somos de Barcelona y venimos desde Sants. Entonces, joder, esto nos viene muy bien.
0: Aquesta zona destinada als gossos es va posar en marxa a la platja dels Patins a Vela l'agost del 2022, inicialment de manera provisional. Actualment, l'espai continua funcionant durant la temporada d'estiu.
3: Bon balanç de la platja Paragossos aquest estiu, tot i això a les platges també hi tenim males notícies. Tres turistes van morir la passada tarda a la costa catalana, dos a la Costa Brava i l'altre a la Costa Daurada.
5: Un home de 45 anys i de nacionalitat anglesa va morir en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou. Volia arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. D'altra banda, un home de 69 anys i de nacionalitat francesa va morir mentre es banyava a la Cala Rovellada de Colera, a l'Alt Empordà, sense servei de vigilància. El tercer va ser un home de 78 anys, també de nacionalitat francesa, que va perdre la vida mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. Amb aquestes víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany.
3: També en successos, un motorista va morir la passada tarda en un xoc amb un cotxe al centre de Reus. L'accident va succeir a la cruïlla entre els carrers d'Encerdà i Travessera d'Encerdà.
5: Es va produir una forta topada front lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va ser atès pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, que van practicar-li maniobres de reanimació, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Reus, que s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident, i una dotació dels bombers també van treballar en l'accident.
3: El primer dia del curs escolar 26-27, que serà dimarts, estarà marcat per la continuïtat de les mobilitzacions dels docents. La vaga es confirma, però els serveis mínims estan garantits.
5: Tot i aquesta situació, algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat. Queralt Arias.
11: A partir de dimarts torna la rutina del curs escolar amb l'arrencada de les classes. No obstant això, si res no canvia, serà un primer dia marcat per la vaga del personal docent i laboral ja anunciada des de l'inici de l'estiu. Lali Ventura és directora de l'escola Joan Maragall de Ripoll.
12: En funció de l'alumnat i del professorat que hi hagi al centre, doncs hoy te farem una miqueta com de festa de benvinguda, per entendre'ns. Vull dir, el que no faríem seria un primer dia de curs amb tota normalitat, per respecte doncs, al professorat que s'adhereix a la vaga i a les famílies que també recolzen i ens ajuden a aconseguir tot el que volem.
11: Tot i la reunió d'aquest dijous entre els sindicats i la consellera Esther Niubó, la situació continua encallada i sense arribar a cap acord. Els sindicats asseguren que hi ha hagut avenços en alguns àmbits, però que encara no s'han solucionat les mancances estructurals. Gabriel Ramírez és portaveu de la Intersindical del Barcelonès.
13: I aquests problemes quins són? La manca de finançament, les ràtios excessives, una desconsideració dels treballadors i després tota una sèrie de problemes, com per exemple els problemes en l'ús del català, el que no tenim una educació immersiva efectiva.
11: Algunes escoles consideren que fer vaga el primer dia de curs no és el millor moment. Han enviat cartes a les famílies dient que, tot i que els mestres mantenen fermament el seu sentiment i que seguiran reivindicant millores en l'educació pública, consideren que fer-ho el primer dia de curs no és l'adequat pel gran moment de rellevància emocional i adaptativa per als infants i a les famílies. Per això, alguns centres han expressat que l'inici del curs es desenvoluparà amb total normalitat.
3: Comencen les escoles per als nens, s'acaba el període de vacances i per a molts de nosaltres això significa que ens hem de reincorporar a la feina. Després d'aquest període de descans, però, poden aparèixer diferents símptomes que ens poden dificultar aquesta reincorporació.
5: Símptomes com ara l'apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. Es tracta de la síndrome postvacacional. Els experts recomanen seguir alguns consells per fer que aquesta tornada sigui el més plàcida possible. Ens ho explica des de Cugat Media Sara Bella.
14: Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, encara que es parli de síndrome, no es tracta d'un diagnòstic formal, normalitzat i reconegut enlloc, però sí que ens permet explicar aquesta simptomatologia. Comenta que, sobretot, té a veure amb una dificultat d'adaptació a un canvi de context. Per intentar minimitzar aquesta simptomatologia, la doctora Carballo aconsella que es faci un retorn progressiu.
15: Mica en mica anar-nos adaptant de nou a les exigències i a les demandes de l'entorn laboral, també no acumular-nos moltíssima feina el primer dia i no tenir tot el primer dia ple de reunions, o sigui, fer-ho com progressiu, reincorporar hàbits, no?, que potser hem pogut recuperar durant les vacances, no?, espais de temps lliure, espais de lectura, espais de descans, no perdre'ls pel fet de perdre les vacances, sinó intentar reincorporar-los.
14: La psicòloga també puntualitza que per evitar l'aparició d'aquests símptomes cal haver fet una bona desconnexió durant el període de vacances, tant a nivell físic com també a nivell digital. En aquest últim cas ha de ser una desconnexió intencionada. Només així es pot aconseguir desconnectar del tot i tornar al màxim descansat possible.
3: Obrim plana política. La consellera d'Economia, Alícia Romero, reclama a Junts per Catalunya que sigui realista a l'hora de posar condicions per donar suport al nou model de finançament.
5: Junts reclama el concert econòmic a canvi del seu suport, una petició que, segons la consellera, no és viable perquè no trobaran el consens necessari per aprovar-ho. Romero ho ha dit en una entrevista al diari Ara.
16: En aquests moments no hi ha suports a Espanya per tenir, i al Congrés dels Diputats, per un concert econòmic. No hi és. És a dir, amb quins vots comptaria per aprovar això? Diu, no, la meva alternativa és el concert econòmic. Molt bé, però exactament amb qui comptaries per aprovar això? No hi ha suports. Per tant, hem d'intentar ser una mica realistes, no?, i ser una mica pragmàtics. I en aquests moments no hi ha suports per això, no crec que n'hi hagi, doncs anem a avançar amb un model de finançament que sí que els podria tenir. No? Un concert econòmic és molt complicat, no perquè el concert econòmic no és solidari i nosaltres el que volem és també ser solidaris amb el resta, amb restes del territori.
5: Els socialistes esperen que la tramitació pugui tancar-se al desembre i que el nou model entri en vigor l'1 de gener si aconsegueixen els suports necessaris.
3: D'altra banda, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha advertit al govern de Ceuta que l'Estat revelarà les seves discrepàncies sobre la gestió de la crisi al territori quan el conflicte hagi acabat.
5: Ha reconegut tensions entre els dos governs i no ha volgut acusar el Marroc sense proves. També ha rebutjat les devolucions immediates i indiscriminades.
17: El PP votó en contra de la redistribución y reubicación de los menores. Por tanto, es falso que ayudaran a Ceuta. Ceuta pedía esa reubicación. Juan Jesús Vivas pedía a su partido que votara a favor de y que apoyara esta modificación de la ley. Y el PP le dio la espalda. Es muy importante que el orden internacional se respete. No puede haber un ataque a la soberanía nacional, tampoco a nuestra realidad territorial. Y todo esto, lógicamente, se está analizando y se está investigando.
3: Fem un apunt de mobilitat perquè el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bonpastor de les línies L9 i L10 Nord de Barcelona reprendrà aquest dilluns després de les obres al Macropou de la línia que afectaven la circulació.
5: Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines de juliol i 2.386 a l'agost. Els treballs han estat executats pel Departament de Territori i s'enmarquen en l'obra del Macropou per la connexió dels ramals del tram nord amb el tram central de l'ELA 9-10.
18: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
3: Aquest dilluns arriba a les ràdios locals Rambla 54, un nou programa que vol posar el focus en les històries més properes i donar veu al territori. De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, 54 emissores locals compartiran entrevistes, reportatges i connexions en directe durant 54 minuts.
5: Al capdavant del programa hi ha Anna Murgadas Valldosera, que presenta i dirigeix aquest espai coral.
19: Rambla 54 és un magazín que engeguem aquest dilluns, que farem amb 54 ràdios de la xarxa, que són moltes, i totes elles ens explicaran històries del seu entorn. És un programa d'històries, no és un programa d'actualitat, i ens agradaria una mica, la sensació seria la d'estar sentats en un bar escoltant la conversa del costat, allò que et quedes atrapat en aquella conversa. Doncs són aquestes les històries que us volem explicar.
5: I el primer convidat de Rambla 54 serà l'actor Sergi López, que des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú es convertirà en el primer Rambler del programa.
3: Obrim bloc cultural i ho fem parlant de Castells. Valls i la Sagrada Família es van unir la passada tarda en una cita amb què la capital de l'Alt Camp va homenatjar Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller. La Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls van actuar a la Basílica oferint una imatge històrica en el marc de la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte.
5: El municipi va rememorar així l'admiració que Gaudí tenia pels castells, que havia manifestat que considerava una metàfora del treball col·lectiu. Segons l'artista, els vitralls dels sants que hi ha a la basílica estan situats com si es tractés d'un castell. Escoltem a l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, parlant sobre l'essència dels castells.
20: Per arribar amunt, necessitem els altres. Necessitem una base ferma, mans que ens sostinguin, confiança, equilibri i coratge. I és això. Això és fer castells. De fet, tocar el cel, fer-ho junts i amb l'esforç col·lectiu és l'autèntica essència dels castells. L'essència d'un tresor transmès de generació en generació pels castellers i castelleres de la nostra ciutat i del nostre país.
5: A tot plegat, cal sumar que Gaudí va mantenir una relació estreta amb l'escultor barroc Lluís Bonifàs i l'arquitecte César Martinell, tots dos nascuts a Valls.
3: Continuem parlant de cultura, anem fins a Tarragona, que la darrera nit va posar el punt final al FIT 2026, al Festival Internacional de Teatre de la Ciutat. Després de 4 dies carregats de bon teatre i altres propostes culturals d'allò més interessants, arribar des d'arreu de l'Estat, el festival ha baixat el teló i ho ha fet amb una nota d'excel·lent per part del públic assistent.
5: Aquest dissabte va ser dia de moltes emocions. Vermut a les Palmeres per celebrar el FIT i a la tarda espectacles al Magatzem, Casa Canals, el Celler de Vilaseca i el Teatre Tarragona, entre d'altres, sense oblidar-nos del sopar a la fresca, menú de pollastre i la festa final del festival. La companyia valenciana Pont Flotant era qui oferia l'espectacle de clausura amb una proposta arriscada en la qual, a més dels actors i actrius, hi van participar un seguit de ninos de roba que realment semblaven humans. La temàtica va ser l'adolescència i el món que l'envolta. Però una estona abans, el FIT es desplaçava a Vilaseca per viure l'estrena de Lulú, primera nit creada pel gran Roberto García Alonso i que amb una proposta de dansa espectacular enamorava a tot el públic present.
3: Anem ara fins a Sant Cugat. La Sala Rossinyol celebra aquest 2026 40 anys de trajectòria.
5: Quatre dècades després d'aquell 13 de maig de 1986 en què va obrir portes, la galeria s'ha consolidat com un dels grans referents artístics de Sant Cugat, amb més de 300 exposicions i gairebé 900 socis. Ignasi Cabanas, director i fundador de la galeria, recorda els inicis d'aquest projecte que va sorgir de manera espontània. Ens ho explica des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
1: Ignasi Cabanas mira enrere i recorda amb nostàlgia com va començar un projecte que 40 anys més tard ja és un referent a Sant Cugat. I ho és, diu, gràcies a la sensibilitat artística de la família. Assegura que el secret de l'èxit és fer la feina ben feta, triar pintors interessants i que agradin a la gent i també confiar una mica en l'Esperit Sant. Un dels qui va jugar un paper fonamental, diu, és el seu pare, Miquel Cabanas.
21: Sí, ell havia fet exposicions a molts llocs, no? Vull dir, abans d'estar nosaltres a la Caja Madrid, a la Caixa de Pensions, a la del Gall, una galeria que hi havia aquí a la plaça Monestir, que es deia la Sala del Gall, i havia fet moltes exposicions, però vam dir, bueno, si posem aquesta galeria tindrem més motiu encara per mostrar la seva obra, i va ser un èxit. Va ser un èxit perquè durant totes les exposicions que vam fer, va tindre una gran acollida.
1: Ignasi Cabanas explica que tot ha canviat molt al llarg dels anys, començant per l'estil de pintura, però lamenta que principalment qui s'ha carregat el tarannà de les galeries és la gent. En aquest sentit, assegura que les noves generacions no tenen sensibilitat i que només hi ha un petit percentatge que la manté.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Obrim plan esportiu parlant de futbol. A la primera divisió masculina, el Barça juga un quart de 5 al camp del València.
5: Es dubta Lamine Yamal, que s'ha entrenat al marge del grup. En canvi, l'últim fitxatge, Gabriel Jesús, podria debutar avui. El Barça té l'oportunitat de col·locar-se el líder en solitari de la Lliga després de la derrota del Real Madrid 1-0 divendres al camp del Betis.
3: També avui a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
5: Serà el partit número 100 de Manolo González a la banqueta.
3: A segona divisió, segona victòria consecutiva del Girona, que va derrotar 0-2 a l'Sporting de Gijón en el partit jugat al Molinón.
5: Amb gols d'Esprilla i del debutant Carles Pérez. El tècnic Quique Álvarez destacava la dificultat del rival.
22: Un partit molt difícil pel rival. Jo crec que el rival ens ha exigit moltíssim. Una vegada es vol, però el rival en aquest cas ens ha apretat molt. Ens ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar, i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols.
5: També a segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell juga demà dilluns a la nova Creu Alta contra el Còrdoba.
3: A primera federació, el Sant Andreu va aconseguir ahir la primera victòria a la categoria.
5: Els barcelonins van guanyar 2-0 a la Ligas de Can Dragó, amb gols d'Àlex Bermejo i Pablo Agudín.
3: D'altra banda, el Nàstic va aconseguir el primer punt fora de casa en empatar 0 a Cartagena.
5: Avui és el torn de l'Europa, que visita el camp de l'Alcorcón a 6:45.
3: Baixem a segona federació perquè el Reus Redis debuta a casa contra un rival complicat aquesta tarda, l'Osasuna B, que la temporada passada jugava a primera federació. Des de la nova ràdio, Aleix Pérez.
23: Després de diferents tests durant la pretemporada, arriba el moment d'inaugurar el segon curs del Reus Futbol Club Redis a la segona federació. Els Roig i Negres encaren aquest primer duel davant un rival de categoria, l'Osasuna Promeses, aquest diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi municipal. Més enllà del repte que suposa enfrontar-se a un filial d'un equip de primera divisió, els pamploniques arriben després de baixar de la primera federació i serà un dels candidats a lluitar per les posicions de play-off. Pel que fa al conjunt lausenc, suposarà el debut d'Edu Albacar en competició oficial.
24: M'agradaria que
2: el Reus fos un equip valent, un equip que proposa, que sigui molt protagonista en valor, sobretot, i que físicament pues, estiguen com a bous. Al final és una mica la meva forma de pensar traslladada des de la banqueta.
23: El partit es podrà seguir en directe a partir de 4:45 de la tarda a la transmissió del Reus en joc, tant a la nova ràdio de Reus com a reusdigital.cat i també al canal de YouTube.
3: També debuta aquesta tarda l'Olot i ho fa davant l'Ebre. Des d'Olot Televisió, Aniol Puigvert.
6: Comença la temporada de segona federació i l'Olot s'estrena en el grup 2 contra l'Ebre. El conjunt de Roger Vidal ha realitzat una pretemporada més que exigent contra equips de categories superiors i això els ha de servir per començar amb els 3 punts i amb bon peu aquesta temporada. Vidal explica que l'objectiu no ha de ser un altre que sumar la primera victòria a casa.
7: Estem preparats. S'ha treballat per poder afrontar la temporada amb garanties i sentim que estem preparats i volem començar amb victòria a casa i treballarem per això. Serà la dificultat del partit, però l'equip està creu amb la victòria.
6: L'Olot rebrà un rival complicat com és l'Ebre, que segons el tècnic Olotí té una manera de jugar molt directa i amb un davanter centre de referència. Tot i això, Vidal demana a l'afició que vingui en massa a l'estadi per ajudar l'equip a aconseguir el primer objectiu de la temporada.
3: També a segona ref ha debutat aquest migdia al Terrassa, que ho ha fet guanyant per 0-1 al camp del Calomotxa. Aquesta tarda, a part dels partits ja comentats, es juga l'Arnedo Manresa, també el Barbastro Girona B, el Logroñés Espanyol B i el Barça Atlètic Nàixera. Baixem fins a la tercera federació, que es va estrenar ahir i ho va fer amb el Badalona, que es va veure superat pel Martinenc per 2-1 en el partit, disputat, com dèiem, aquest dissabte a la tarda. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: Bon dia. El Badalona va ensopegar en la primera jornada de Lliga al camp del Martinenc, en un partit on el conjunt barceloní es va mostrar superior i va marxar al descans amb un gol d'avantatge marcat al minut 26 del maig. El porter del Badalona, Jaime, en dues grans intervencions va impedir un resultat més ampli a la mitja part. En el segon període, l'entrada del davanter escapulat Antoni Asso va dinamitzar el joc dels badalonins i van arribar diverses aproximacions per trobar l'empat. El mateix Asso va aprofitar una assistència de Josu per establir la igualada al marcador al minut 63. Però els de Genís en Pietro no van saber capgirar el marcador i el Martinenc, amb els canvis, va tornar a agafar el control del partit. Els locals van trobar la diana de la victòria al minut 94 amb un gol de Dani Suárez que va fer embogir el municipal del Guinardó. El Badalona haurà de canviar de xip aquest dimecres, ja que haurà d'afrontar partit de Copa Federació contra el Sestao al municipal de Sistrells.
3: Canviem d'esport. El Barça d'handbol ha guanyat la Supercopa Ibèrica en vèncer ahir l'Sporting Portuguès per 39-34 en la final disputada a Vigo. I el Barça i el Pozo Murcia jugaran la final de la Supercopa d'Espanya de futbol sala avui diumenge a 6:45 al Palau Blaugrana. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.

0: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.

0: quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Jico.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Xules, és un programa de coses xules.
0: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.
6: Toni, ja ho tenim tot a punt?
7: Jo sí.
6: Els micros?
7: Preparats.
6: Les notícies?
7: També.
6: I tu?
7: Jo què?
6: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
7: Home, ja era hora que em presentessis.
6: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
7: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
6: I tot allò que passa, Rubí.
7: Durant 3 hores.
6: De 9 a 12 del migdia.
7: Així que ja ho saps.
6: Tornem.
7: Torna al Rubí al dia.
8: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
6: Per saber què passa, per entendre què passa.
9: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanisca realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

Començarem el programa número 2546, corresponent avui diumenge 6 de setembre de 2026, tot escoltant a la Cobla Perpinyà amb la interpretació de la sardana Aplec de Germanor del mestre Josep Saderra.

per la Cobla Perpinyà hem pogut escoltar la sardana Aplec de Germanor del mestre Josep Saderra i Puigferrer. Agenda sardanista.

Començarem l'agenda sardanista d'avui diumenge amb el detall dels aplecs. A Argelers, a la Catalunya Nord, al Parc Municipal de Valmy, celebració del 51è aplec de la sardana. Seran sessions de matí a les 10 i tarda a les 4. I prendran part les cobles, la Flama de Farners i Nova Germanor. Al Vendrell, a la plaça Nova, celebració del 5è aplec de tardor. Serà amb sessió de matí a 11:15 i amb la participació de les cobles, la principal de la Bisbal i Juvenívola de Sabadell. A Berga, a la plaça de Viladomat, celebració del 45è aplec de la sardana, amb sessions de matí a les 12 i tarda a les 5. I prendran part les cobles Marinada, Lluís Oscobla i Berga Jove. A Montesquiu, a la Pèrgola, celebració del 2è aplec de la sardana serà a partir de les 4 de la tarda amb la participació de les cobles Mediterrània i Ciutat de Girona. I a Palamós, a la plaça de la Nau dels 50 metres, celebració del 57è aplec de la sardana serà a partir de les 5 de la tarda amb les cobles Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I pel que fa a les ballades de sardanes, ja han anunciades les següents. Aquest matí, a les 11, a Cruïlles, al monestir de Sant Miquel, amb la cobla, la principal de Banyoles. A 11:15, a Barcelona, a Ciutat Vella, al Pla de la Catedral, amb la cobla, la principal del Llobregat. A 12:15, a Barcelona, a Horta Guinardó, a la plaça d'Eivissa, amb la cobla Sabadell. A 11:45, a Guers, a la plaça de l'Església, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les Franqueses del Vallès, a Llerona, amb la cobla La Principal de Terrassa. A Sant Andreu de la Barca, a la plaça de la Font de la Roda, amb la cobla Mediterrània. A les 12 del migdia, a Corçà, a Mata Judaica, amb la cobla La Principal de Cassà. A Sant Quirze del Vallès, a la plaça de Sant Jaume, amb la cobla Canigó. A Madrid, al Parque del Retiro, a la Glorieta Font de la Sardana, amb música enregistrada. A 12:45, sardanes a Viladrau, a la plaça Major, amb la Lluís Oscobla. I a 1 del migdia, a Olot, al Firal, i a motiu de les festes d'altura, amb la cobla La Principal d'Olot. També a 1 del migdia hi ha sardanes a la Jonquera, al carrer Major, i també a 6:15 de la tarda, i prendrà part la cobla Vila de la Jonquera. A Montmaneu, a la plaça Major, amb la cobla La Nova Vallès. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la cobla Vents de Riella. A Sanaüja, a la plaça Major, amb la cobla 11 de setembre. A Sant Pau de Segúries, a 1 del migdia i a 5 de la tarda, amb la cobla Rosaleda. I a Gombrèn, a la plaça del Roser, amb la cobla Foment del Montgrí. A la tarda, a partir de 4:45, ballada de sardanes a Rabós, a la plaça d'en Pere i l'Anita, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 5 de la tarda, a Colomers, a la plaça de l'Església, amb la cobla Els Rossinyolets. A Vidreres, a la plaça de l'Església, amb la Salvatana. A Puigcerdà, a la pista poliesportiva de Vilallovent, amb la cobla La Moreneta. A 5:45, a Anglès, al parc de la Font del Canyo, amb la cobla La Principal de Cassà. A 6 de la tarda, a Santa Eugènia de Berga, a la plaça Major, amb la cobla Canigó. A Santa Coloma de Gramenet, a l'Escola Municipal de Música, Can Roig i Torres, concert amb la cobla Reu Jove. A 6:45 de la tarda, a Sant Sadurní d'Anoia, a la plaça de l'Ajuntament, ballada amb la cobla Maricel. A 6:45, a Sentmenat, a la plaça de la Vila, amb la Nova Vallès. A 6:45 també, al Vendrell, al Teatre Àngel Guimerà, concert amb la cobla Juvenívola de Sabadell. Al Masnou, a la plaça Ducata, ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa. A 7 de la tarda, a Cadaqués, al passeig amb la cobla Genissenca. A 7:45, a Juià, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la cobla Bisbal Jove. I a Calella, al passeig de Manuel Puigverd, amb la cobla La Principal del Llobregat. A 10 del vespre, a Sabadell, a la plaça de les Dones del Textil, ballada amb la cobla Juvenívola de Sabadell. I donem ara pas a la cobla La Principal de la Bisbal. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Francesc Picard i Oliveres, que porta per títol Escolta'ns.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, amb els tenores solistes Ferran Mias i Jordi Carreras, acabem d'escoltar la sardana Escolta'ns, de Francesc Picard i Oliveres. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns 7 de setembre s'anuncien sardanes a les 12 del migdia a Calaf, a la plaça de Barcelona 92, amb la cobla La Nova Vallès. A les Borges Blanques, a la plaça de l'1 d'octubre, amb la cobla Maricel. A la 1 del migdia, a Fondarella, a la plaça Major, amb la cobla Tàrrega. A Vidreres, al casino La Unió, concert vermut amb la cobla La Flama de Farners. A la tarda, a partir de les 4, a Santa Eulàlia de Riu Primer, a la Font Gran, amb la cobla Canigó. A les 5, a Sant Hipòlit de Voltregà, als Jardins del Pavelló, amb la Lluïsos Cobla. A les 6, a Llinars del Vallès, a la plaça dels Països Catalans, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Sabadell, a la plaça de les Dones del Textil, amb la cobla La Nova Vallès. A les 7 de la tarda, a Santa Coloma de Gramenet, als Jardins de Can Cisterer, amb la cobla Bisbal Jove. A Sant Sadurní d'Anoia, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Marinada. I a les 10 del vespre, a Olot, al claustre de l'antic convent del Carme, i a motiu de les festes d'altura, concert amb les cobles Montgrins i la Principal d'Olot. Per el dimarts 8 de setembre, festa dels Mares de Déu Trobades, s'anuncien sardanes a 11:15 del matí i a 12:15 a Berga, al Santuari de Caral, a motiu de la Gala del Caral, i prendrà part la cobla Pirineu. A les 12 del migdia i a les 5 de la tarda a Viladrau, a la plaça Major, amb la cobla Ciutat de Girona. A les 12 a les Borges Blanques, als Jardins del Terrall, amb la Bellpuig Cobla. A Sant Adrià del Besòs, a la plaça de l'Església, amb la

Cobla, ciutat de Terrassa. A Canillo, a Andorra, al Santuari de Meritxell, Diada de Meritxell, i prendrà part la Cobla La Moreneta. A la una de la migdia, a la Jonquera, al carrer Major, amb la Cobla Montgrins. A Guissona, a la plaça del Bisbe Benlloc, amb la Cobla Vents de Riega. A Seròs, a la plaça del Mestre Viladegut, amb la Cobla Tàrrega. A Puigcerdà, a la plaça dels Herois, amb la Cobla Ciutat de Manresa. A dos quarts de dues, a les Borges del Camp, a l'Hort del Dasca, amb la Cobla Reu Jove. A les 5 de la tarda, a Olot, a les Fonts de Sant Roc, tornaboda de les Festes d'Altura, i prendrà part la Cobla La Principal d'Olot. A les 6 de la tarda, a Montcada i Reixac, a la plaça de l'Església, amb la Cobla La Nova Vallès. A Trem, al Passeig del Bany, amb la Juvenible de Gramunt. A les Masies de Voltregà, als Jardins del Col·legi de la Mare de Déu de la Gleva, amb la Lluïsos Cobla. A dos quarts de 7 de la tarda, a Solsona, a la plaça Major, amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Sant Sadurní d'Anoia, a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. I a dos quarts de 8 de la tarda, a Viladecans, a la Rambla de Modolell, amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Per el dimecres 9 de setembre, ballades de sardanes a la una del migdia a Verdú, a la plaça Major, amb la Cobla Tàrrega. A dos quarts de 6 de la tarda, a Solsona, a la plaça del Consell Comarcal, concert amb la Cobla La Principal de la Bisbal. A les 6 de la tarda, a Barcelona, Sant Martí, a la plaça de Valentí, al Mirall, al Clot, ballada amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A les 7 de la tarda, a Sant Sadurní d'Anoia, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A dos quarts de 8, a Solsona, a la plaça Major, ballada doble amb les Cobles La Principal de la Bisbal i Juvenil Ciutat de Solsona. I a les 8 de la tarda, a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Lluïsos Cobla. I per al dijous 10 de setembre, vigília de la Diada, s'anuncien ballades de sardanes a un quart de 7 de la tarda a Sant Sadurní d'Anoia, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Cobla La Principal de la Bisbal. A dos quarts de 7, a Badalona, a la plaça de l'Alcalde Xifré, amb la Lluïsos Cobla. A tres quarts de 7 de la tarda, a Barcelona, Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, amb la Cobla Mediterrània. A les 7 de la tarda, a Centelles, a la plaça Major, amb la Cobla Montgrins. A Olesa de Montserrat, al Parc Municipal, amb la Vila d'Olesa. A Constantí, a l'Ajuntament, amb la Cobla Reu Jove. A Lleida, a la plaça de la Paeria, amb la Cobla Vents de Riella. A Calafell, a la Confraria de Pescadors, amb la Cobla La Principal del Llobregat. A dos quarts de 8 de la tarda, a Solsona, a la plaça Major, amb la Juvenil Ciutat de Solsona. A les 8 de la tarda, a la Garriga, al Passeig de la Garriga, al Patronat, celebració del 69è Aplec de la Sardana, i prendran part les Cobles Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Juvenívola de Sabadell. També a les 8 de la tarda, ballada de sardanes a Ripollet, a les pistes de l'Esbart, amb la Cobla Bisbal Jove. A dos quarts de 10 de la vespre, a Navarcles, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Lluïsos Cobla. A Balaguer, a la plaça de Cecília de Comenge, amb la Cobla Bellpuig Cobla. A Caldes de Montbui, a la plaça de l'1 d'Octubre, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. A les 10 del vespre, a Riudoms, a la plaça de l'Església, amb la Cobla Reu Jove. A Canet de Mar, a la Riera de Sant Domènec, amb la Cobla Contemporània. I a Caldes de Malavella, a la plaça de l'1 d'octubre de 2017, amb la Cobla La Flama de Farners. I tot seguit donem pas a la Cobla Ciutat de Girona. L'escoltarem interpretant la sardana del mestre Ricard Viladesau, que porta per títol El cornetí d'en Marcelí.

0: Per la Cobla Ciutat de Girona, amb en Marcelí Trias com a trompeta solista, acabem d'escoltar la sardana El cornetí d'en Marcelí, d'en Ricard, Viladesau i Caner.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 PM, Sardanes d'autor.

0: Sintonitzes ara i sempre.
1: Continuem amb l'agenda sardanista. Per al proper divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, s'anuncien ballades de sardanes a Rubí, a la plaça de l'11 de setembre, a 9:45 del matí, amb la cobla La Principal del Llobregat. També a 9:45 del matí, a Sarrià de Ter, a la plaça de Salvador Genís, amb la cobla La Principal de Porqueres. A les 10, a la Seu d'Urgell, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Ciutat de Manresa. A les 11, a Sant Julià de Ramis, a la plaça de la República, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Martorell, a la plaça de la Vila, amb la cobla Vila d'Olesa. A Salou, a la plaça del Carrilet, amb la cobla Reu Jove. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la Juvenible d'Agramunt. A Sant Andreu de la Barca, a la plaça de l'11 de setembre, amb la cobla Contemporània. A Vidreres, a la plaça de l'11 de setembre, concert amb la cobla Banda del Col·legi Santa Maria, de Blanes. Al Marroig, a la plaça de l'Església, celebració del 48è Aplec de la Sardana, amb sessions de matí a les 11 i tarda a 6:45, i prendrà part la cobla Miram Font. A Begues, a les 11 del migdia, ballada de sardanes a la plaça de l'Ajuntament amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A l'Ametlla del Vallès, al parc de Joan Plomer, amb la cobla Canigó. A Castellar del Vallès, a la plaça Catalunya, amb la Bell Puig Cobla. A Terrassa, a la plaça de l'11 de setembre, amb la ressò d'Ensaires del Penedès. A Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Flama de Farners. A Tordera, a la plaça de Lluís Companys, amb la Principal de Banyoles. A Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Xaloc. A Cadaqués, al Cap de Creus, amb la cobla Els Rossinyolets. A Santa Coloma de Gramenet, a la plaça de la Vila, amb la cobla Ciutat de Terrassa. A Sant Celoni, als Jardins de la Rectoria Vella, amb la cobla La Nova Vallès. A Trem, a la plaça del Doctor Pearson, amb la cobla Vents de Riella. A l'Hospitalet del Llobregat, a la plaça de Lluís Companys, amb la cobla La Principal del Llobregat. A Granollers, a la plaça de la Porxada, amb la cobla Ciutat de Granollers. A Molins de Rei, a la plaça del Palau, amb la cobla La Principal de Terrassa. A Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Tres Vents. A Santa Cristina d'Aro, a la plaça de Mossèn Baldira Reixac, amb la cobla Ciutat de Girona. A Sant Quirze de Besora, a la plaça del Bisaure, amb la cobla Canigó. A Llinars del Vallès, a les 6 de la tarda, a la plaça del Carit, la plaça de Santa Maria, amb la cobla La Principal de Cassà. A Piera, al Parc del Gall Mullat, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Gavà, a la plaça de Josep Tarradellas, amb la cobla Vila de la Jonquera. A Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla Bisbal Jove. A Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla La Principal del Rosselló. A Esplugues de Llobregat, al Parc de l'11 de setembre, a les 7 de la tarda, amb la cobla Baix Llobregat. A Sant Joan d'Espí, a la plaça de l'Ermita, amb la cobla La Nova Vallès. A 8:15 de la tarda, a Viladecans, a la plaça de la Vila, amb la cobla Sabadell. A Sitges, al Cap de la Vila, amb la cobla Maricel. A Sallent, a l'Ermita de Cornet, amb la cobla Súria. A Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, a les 8 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa. I també hi ha sardanes a les 9 del vespre a Tortosa, al casal Tortosí, amb la cobla Reu Jove, i a Bot, a les 9 del vespre, concert de sardanes, jotes i cançons de les Terres de l'Ebre, amb la cobla Miram Font. I tot seguit escoltarem la sardana del mestre Jordi Paulí, que porta per títol Somni de Llibertat. Ens la interpreta la cobla Bohèmia.

En interpretació de la Cobla Bohèmia hem pogut escoltar la sardana Somni de llibertat de Jordi Paulí i Safon. Acabarem aquesta llarga agenda sardanista d'avui amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar el proper dissabte 12 de setembre. A Torrefarrera, a les 11 del matí, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Vents de Riella. A les 12 del migdia, a Palamós, a l'ermita de Belllloc, amb la cobla Baix Empordà. A la 1 del migdia, a Bellpuig, a la plaça de Ramon Folc, al parc, amb la cobla Tàrrega. A Vilanova de Meià, a la plaça Major, amb la Lluïsos Cobla. A Barcelona, a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, celebració del 27è aplec de la sardana de Sant Andreu del Palomar. Serà a les 5 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat de Cornellà. A les 6 de la tarda, ballada de sardanes a la plaça Major de Saus, amb la cobla La Principal de Porqueres. A Granyena de Sagarra, a la plaça de Sant Pere, amb la cobla Vents de Riella. A 6:45 de la tarda, a Igualada, a la plaça de Calfont, amb la cobla Mediterrània. A l'Hospitalet del Llobregat, a la plaça del Mercat de Bellvitge, amb la Lluïsos Cobla. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadesses, a la plaça Major, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A les 7 de la tarda, a Mataró, a la plaça de Sant Anna, amb la cobla Ciutat de Granollers. A les 7 també, a Alfés, a la plaça de la Bassa, celebració del 5è aplec de la sardana. Hi prendran part les cobles La Principal del Llobregat i Mil·lenària. A Canet de Mar, a la Riera de Sant Domènec, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla Bisbal Jove. A 7:45, a Cunit, a la plaça de Sant Cristòfol, amb la cobla Contemporània. I a 9 del vespre, ballada de sardanes a Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Verdú a Sant Pere Claver és la sardana del mestre Josep Coll i Ligora que escoltarem tot seguit interpretada per la cobla Montgrins.

0: del mestre Josep Coll i Ligora i per la Cobla Montgrins acabem d'escoltar la seva sardana Verdú a Sant Pere Claver.
1: Notícies.

convocats els Premis Capital de la Sardana 2026 de Som Sardana. El lliurament dels guardons es farà en una gala presencial al Vendrell el dissabte 14 de novembre de 2026. Som Sardana convoca els Premis Capital de la Sardana 2026 amb l'objectiu de reconèixer la tasca de persones, entitats, iniciatives i projectes que contribueixen a la promoció i difusió de la sardana i la música per a cobla al llarg de l'any. El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 30 de setembre. El jurat, format pels membres de la Junta Executiva de Som Sardana, valorarà el conjunt de l'activitat sardanista desenvolupada durant l'any i també les propostes rebudes en aquesta convocatòria. A partir d'aquesta valoració, determinarà les candidatures finalistes i les persones o entitats guardonades en cadascuna de les modalitats. En els Premis Capital de la Sardana hi ha dues modalitats, les medalles al mèrit i els Premis Capital de la Sardana. Les medalles al mèrit són la medalla al mèrit sardanista i la medalla al mèrit musical. I pel que fa als Premis Capital de la Sardana, hi ha les següents categories: a l'entitat, a l'activitat, a la formació, a la comunicació i a l'impuls sardanista. També hi haurà els reconeixements d'aniversari, les quatre mencions territorials i el Premi Especial. El dia 21 d'octubre es faran públics els noms de les medalles al mèrit, els finalistes dels premis de cada categoria, els reconeixements d'aniversari i les quatre mencions territorials. El lliurament dels guardons es farà en una gala presencial al Vendrell, que ostenta la capitalitat de la Sardana, el dissabte 14 de novembre, moment en què també es coneixeran els guanyadors de les categories dels premis. I com a contrapunt musical escoltarem ara la sardana Els Comissaris de la Capital, del mestre Olivier Marquès i Nebot. Ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la cobla, la principal de la Bisbal, hem pogut escoltar la sardana Els comissaris de la capital, d'Olivier, Marquès i Nebot. Acabarem l'Ara i Sempre d'avui diumenge fent-vos evident que el cap de setmana del divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre tindrà lloc aquí a Rubí la celebració dels Tocs de Sant Roc, la festa de la cultura popular i tradicional catalana. I tot seguit escoltarem la sardana Bogeries Rubinenques, de Lluc Vicentini i Finet, interpretada per la cobla Juvenívola de Sabadell amb en Denis Rojo com a flabiol solista.

0: Per la cobla Juvenívola de Sabadell, amb en Denis Rojo com a flabiol solista, acabem d'escoltar la sardana Bogeries Rubinenques, de Lluc, Bizantini i Finet. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.
1: Ara i sempre, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Aquest migdia sobresurten els 40,2 graus del Montmell, els 40,1 del Pantà de Siurana i també de Torroja del Priorat, els 39,4 de Cardona o els 39,2 de l'Espluga de Francolí, segons les dades de l'estació de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que servirà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa aquest diumenge. Un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i ha acabat ferit crític després de caure pel balcó. Els fets s'han produït aquest diumenge al matí en un quart pis al número 162 de la Gran Via de les Corts Catalanes al districte de Sants Montjuïc, tal com han confirmat els Mossos. Segons les primeres informacions, en l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquesta nit també s'hi havia quedat a dormir la xicota d'un d'ells. Per causes que es desconeixen, l'agressor s'ha dirigit a l'habitació de la parella i ha començat a apunyalar amb una arma blanca al seu company de pis, que es troba en estat greu, i de retruc també ha atacat la noia amb ferides més lleus. I continuem amb notícies de les que no ens agrada donar, i és que la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la defunció en un missatge a X i ha ressaltat que Duran va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili a Mèxic.
0: Notícies en xarxa. Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
3: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: família, com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Ja saben que durant tot el mes de maig Rubí ha estrenat la primavera de tapes, aquesta ruta per primera vegada en el mes de maig, amb 40 establiments que oferien tapa i beguda per 4,5 euros. Nosaltres hem tingut l'honor de formar part del jurat especialitzat que ha pogut valorar i votar aquestes 40 tapes i que decidirà quina és la millor, les tres millors de la ruta. No ho sabem encara, de fet, qui ha guanyat. Sabem que qui més hi ha guanyat en aquesta ruta de tapes és Rubí, perquè ara no en té una, sinó dues. La del novembre, la que organitza l'Ajuntament, i també aquesta del mes de maig, que és una iniciativa del Gremi de Restauradors de la ciutat. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure a www.radiorubí.cat i veuríeu que darrere meu hi ha terrasses plenes. Aquest era l'objectiu de la ruta de tapes. Per tant, Xilimalla, objectiu aconseguit.
1: Totalment aconseguit. A més, es veu la gent contenta, que disfruta superbé.
0: El jurat s'ho ha passat molt bé en aquestes deliberacions. Ho hem suat, ho hem begut una mica. Ens hem cansat, hem rigut molt amb aquest riure de la Xili que ja sentiu. I us hem preparat quatre blocs de quatre jocs de tapes. Un cada dijous del mes de maig. Ara els podreu veure tots sencers, esperant el dia de l'entrega de premis, que és el 4 de juny. Espero que ho gaudiu tant com ho hem gaudit nosaltres. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres us prepara un especial primavera de tapes.

0: dijous avui, 7 de maig, avui comença la ruta d'etapes. Rubí estrena aquesta primavera d'etapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 etapes per 4,5 € cadascuna. El Blai Ferran i jo, el primer, segon i postres, formem part d'aquest jurat especialitzat que busca les 3 millors etapes de la ruta. Per això ens han donat aquest identificador i procedim ara a fer el que vosaltres probablement no podreu, que és tastar les 40 etapes. Potser no calia, però aquí el primer, segon i postres, quan es comença a fer alguna cosa, es fa fins al final. Per tant, per nosaltres això no és una ruta, és pràcticament un repte. Hem estat tota la setmana fent exercicis, tenim els braços perfectament entrenats per aixecar tapes, hem fet exercicis de deglució per poder tenir l'esòfag també preparat, mandibularment ens hem preparat també a tope per poder mastegar tot allò que estem a punt de tastar, portem roba còmoda, ampla, per si en cas doncs la cosa s'infla una miqueta, i el que ens proposem és no només tastar-les totes, sinó també valorar-les. Si ho farem bé o no, doncs això el temps ho acabarà dient. Recordeu que vosaltres, si ens voleu esmenar la plana, si voleu assegurar que la vostra etapa sigui la guanyadora, heu de votar, perquè també sou els consumidors i les consumidores les que trieu les 3 millors etapes del jurat popular, que sou vosaltres. I per això heu de signar o heu d'aconseguir que us segellin 5 segells de 5 establiments, i això us dona dret a votar les urnes que trobareu als 40 establiments que participen en aquesta primavera de tapes. Res, que anem a l'esport, que es veu que tanca d'hora i és la primera etapa que avui tastarem. Va, som-hi!
1: Pues estem a punt de fer la primera etapa i aquí tenim una llista, mira, veus, aquí, on farem totes les valoracions al jurat. Posarem el nom de l'establiment i després la valoració serà, segons la presentació, la relació qualitat-preu, el sabor, per descomptat, creativitat, la dificultat de cuina i el servei. De moment el servei sembla que va bé perquè el Víctor està a la cuina i està treballant a base de bé.
2: Ja ens ha arribat l'etapa, que és els ous estrellats de l'esport. I per ara valorem una coseta que ens han posat 3 ous perquè som 3 persones, 3 del jurat, que només hi van 2.
3: Molt bé, sí, l'altre deixes aquí al mig.
0: Genial,
3: gràcies.
0: Doncs això, que ens hem arribat fins al barrio Bar Cafeteria, aquí al carrer Torrent de l'Alba, ens proposen aquest brioix de còctel de marisc. Anem a fer un brindis, o què? El primer del dia? Sí? Va.
2: Sí, vinga.
0: Per la primavera de tapes, eh?
2: Per la primavera de tapes.
0: Vinga. La tapadera anem. Que fan un tàrtar de fuet. Encara no ens han servit, però aquestes senyores ja l'han tastat, la tapa, oi? Ja l'heu tastat, oi?
2: Sí, ja l'hem tastat.
0: Com et dius?
2: Marta.
0: Marta, què tal?
2: Molt bona.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Ets client habitual de la tapadera?
2: Pues no, la veritat és que no... Em sembla que és la primera vegada o la segona que vinc. No, vale. A les tapes.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt
2: sí,
0: bé,
2: sí.
0: Estupendo. És que nosaltres som jurat.
2: Ah, sí?
0: Sí, i les hem de tastar totes.
2: Ah, pues mira.
0: Llavors tenim com una cosa de que no sabem com ho farem. Llavors necessitem ajuda. Sí. Aquesta, quina nota li posaries?
2: De l'1 al 10 sí. O... 8.
0: Un 8?
2: Un
0: 8, sí, molt bé.
2: Bona.
0: Tu com et dius?
4: Núria.
0: Núria, què tal la tapa?
4: Bé, molt bé, sí.
0: Sí?
4: És la primera que fem, vull dir que no podem comparar encara.
0: Com la puntuaries? Ella ha dit un 8, la companya.
4: Bueno, jo un 8 potser potser una mica més baix, un 7, un 6, un 7, sí.
0: 6 i mig, deixem-ho. Un B alt, un B alt. Va, l'anem a tastar i a veure què.
2: Està bo.
0: Sí.
1: Som tots?
0: Dale,
1: vinga. Xaca xic.
0: Xum. A la barra de Sant Roc som ara. Xili.
2: A la barra de Sant Roc.
0: Jurat.
2: De jurat.
0: És la quarta. Coca de primavera, no? Em diuen d'això? Va, tastem. Què, senyores? Ens anirem trobant, eh? Trobo. Doncs
2: pues molt bé, molt interessant. Sí, sí.
0: Quina pinta té això?
2: Molt bona. Sí.
0: Tenen previst anar després...
5: Acabem de venir del gall.
0: Ahà.
2: Ara venim aquí, després anirem a la guitarra i quin és l'altre? A l'artesana.
6: El gall molt bo.
0: Sí?
6: A mi m'agrada molt. De fet, és el que ha guanyat els últims 3 anys.
0: Sí.
6: Sí.
0: Sí, ho sé.
6: Sempre li he posat molt bona nota perquè ho fa molt bo.
0: Molt bé. Doncs va, anem cap al gall, tu, nosaltres. Que aprofiti, senyores, de passar-ho bé. Hem vingut a l'Hostal del Gall. Clar, des de que el lidera el xef Robert Soria, l'Hostal del Gall ha guanyat les últimes 2 rutes d'etapa del novembre. Llavors no tenien jurat especialitzat, era només votació popular. Per tant, esperem grans coses del piquillo que ens oferiran aquí al Gall. Va, anem a tastar-lo.
1: Senyor Robert, vine, vine, aplana't una mica, cony. Tu, com pinta el tema de l'etapa de primavera? Què tal?
7: Esperem que pinti igual o millor que la de sempre. Jo el que vull és que estigui bona, que la gent li agradi, que vinguin, i animo tothom a provar totes les etapes possibles, de tot arreu.
1: Fantàstic, ho farem. Vinga, ara anem pel piquillo, que té una bona pinta.
7: Això espero.
0: Amb això arribem a la meitat de l'objectiu que tenim aquesta nit. Havíem de fer 10 etapes, de moment n'hem fet 5. Valoració, fins ara.
1: Fantàstica.
0: Content.
1: Contentíssim, molt bé, molt bé. La veritat és que sí, portem bones puntuacions perquè hi ha bon nivell.
0: I la gent ens està donant molt bones recomanacions, també, eh?
1: Sí, sí? Xili, he preguntat a algunes persones i també qui més, qui menys. Coincidim bastant amb les persones, no direm amb qui, esclar. Xili.
0: Xili,
2: digue'm, Xili.
0: Contenta?
2: Jo molt contenta. I la gent s'està abocant tant al públic, bueno, al poble, com tots els restauradors. Perfecte. Estem fent una ruta maca i és el primer dia, eh?
0: Som a la plaça Anselm Clavé. Això és un lloc estratègic d'aquesta ruta d'etapes perquè aquí trobem 3 locals. Tenim la madriguera, tenim la guitarra i tenim l'artesana, que són els 3 objectius que es planteja el jurat ara.
2: D'on ets, Pime?
8: Yo soy de Terrassa, mira. Pues lo veo una iniciativa bastante bonita. En Terrassa también tenemos algunas cositas así. Y bueno, como no, pues he venido aquí a mi... al sitio donde vengo siempre todos
2: los fines de semana.
8: Después de estudiar siempre vengo aquí. Entonces es el sitio donde he caído y voy a probar a ver qué tal las tapas.
0: Que si no brindem amb cervesa de la madriguera, no sé on ho hem de fer, no? Doncs vinga, va, salut.
2: Salut. No, salut.
0: A la guitarra que anem. Carn picada condimentada amb salsa brava i pasta farcida fregida i cruixent. Vinga. Doncs això, la carn picadeta, que vindrien a ser mandonguilles, amb coses cruixents i pa. M'agrada molt el tros de pa. Això que hi hagi tros de pa, a mi m'agrada. Ha vingut l'Alfred, del Gori, també.
9: Acabo d'arribar.
0: Que es veu que té enxufe. Té enxufe amb el jurat. Saps, l'Alfred?
2: No, però és el president.
0: Boníssim. Ai, que heu fet l'etapa? Sí, eh? Espera un moment. Com et dius?
10: Jordi.
0: Jordi, què tal?
10: Boníssima.
0: Sí?
10: Sí.
0: Me la recomanes?
10: Tant i tant. I tant que te la recomano.
0: És que nosaltres som el jurat. Especialitzat, diuen. No sé quina m'ha enredat. Llavors, de l'1 al 10, ajuda'ns a valorar l'etapa de l'artesana.
10: És que és la segona que faig. Un 8.
0: Un 8, un 8. Està molt bé. Quina és la primera que heu fet?
10: La de la xuxiteca.
0: I què tal?
10: Boníssima, també.
0: També,
10: amb salmó i això, és molt bona.
0: Hi havia bona quantitat de salmó?
10: Sí, sí, sí.
0: Sí, eh? Salmorejo de remolatxa, amb chutney de mango,
11: mango i
0: tàrtar de llagostins. En aquests moments són gairebé les 10 de la nit. Comencem a notar que la ruta és llarga. Comencem a notar que hi hem tastat 8 tapes, ens queden 2 per completar l'objectiu d'aquesta nit, i malgrat l'entrenament, malgrat els esforços de l'equip, malgrat que estem fent molta pinya, està costant. La veritat és que està costant. Sí? Tenim aquí el president del gremi, l'Alfred Martí. Alfred, què tal?
12: Molt bé, bona nit.
0: Content amb aquesta primera nit d'etapes?
12: Molt satisfet amb aquesta primera nit d'etapes, un èxit, la gent participa molt bé, estem molt contents de...

0: Seguit. Va, som-hi. És dijous de tapes a Rubí, per tant, el jurat especialitzat d'aquesta primavera de tapes es torna a posar en marxa. Hem après coses de la primera edició. La primera, portem motxilla. La motxilla és per aguantar l'aigua, que si no després ens pesa moltíssim. La segona, això s'havia de planificar, per tant, la Txili ens ha facilitat molt la feina, ens ha portat ja un programa d'actes meravellós i estupendo, que seguirem. Els objectius d'avui són Gastrobar Distinto, el Tinglado by Salting, Bar Don Quijote, Brasaranda, la Calle Burger, Cheito, Tacón Madre, l'11, el Masat i el Bar 88. I així haurem fet les 10 valoracions d'aquestes 10 tapes que avui toca tastar. Tenim privilegi també, hem vingut amb taxi, amb un taxi que conduïa ni més ni menys que el president del gremi, l'Alfred Martí, ha tingut a bé de conduir-nos, mai millor dit, fins aquí. Comencem els tastos, aquí darrere, al Gastrobar Distinto. Aquí al Distinto anem. Vinga, som-hi, Txili. ¿Com te llamas tu?
1: Txeu.
0: Txeu. Txeu?
1: Txeu.
0: Ah, escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el Distinto qué haces?
1: Nada.
0: ¿Cómo que nada?
1: Ayudar a mi hija.
0: ¿Cómo que nada?
1: Ayudar a mi hija.
0: Ayudar a tu hija.
2: Vale. Ya es mucho eso.
0: Tú cuando viste que Mari la tocaba en los fogones, esta chica va a estar cocinándome bien. ¿Cuándo te diste cuenta?
1: El primer bar que cogimos, pues le dije yo, barra tu cocina.
0: Segundo día de tapas, ¿os ha pedido mucha gente la tapa?
1: Han venido 11, al mediodía, todavía por la tarde no ha venido.
0: Hoy solo, ¿y el primer día, el jueves?
1: Una locura.
0: ¿Una locura?
1: Vinieron un montón.
2: Muy bien.
1: No lo esperábamos, no.
0: Vale, doncs ja està, ja tenim a taula el canaló melós de Quadratorio i Beixamel de Porto amb un toc primaveral. Canaló, canaló, ben gros.
3: Molt bo.
0: Bueno, que som nosaltres. Va, doncs el que dèiem, que tenim el privilegi, a més, que el president del gremi ens estigui portant en cotxe porta a porta, de tapa en tapa. Es pot fer a peu, però és cert que aquesta primavera de tapes ha previst diverses zones, diversos recorreguts, de manera que si voleu fer el centre trobareu oferta de tapes, però si veniu també aquí per la carretera de Terrassa també trobareu una miniruta o una oferta a mida de les vostres necessitats. Ara l'Alfred ens està portant cap al Salting. El Salting és un d'aquests locals on la gent gran i petita ve a saltar, ve a fer exercici, ve a passar-ho bé. També hi ha moltes festes d'aniversari. I si sou pares o mares, ja sabeu que és un d'aquells llocs on els nens salten i tu, si pots, tens 5 minuts per fer una cervesa. És la part gastronòmica d'aquests locals, que també són un oasi de pau per pares i mares. Què és exactament?
4: És una base de patates braves, una carxofa, pernil del país i a sobre un ou fregit.
0: Molt bé, té molt bona pinta, gràcies.
4: Sí, aprofiti.
2: Gràcies.
0: Hem desafiat el Google Maps, hem desafiat els llocs per aparcar, tenim el nostre xofer, l'Alfred, que va ja a buscar aparcament, i som a un carrer amb nom d'escriptor, Lope de Vega, i venim a un bar amb nom també de novel·la, El Quijote. Són ara 3:15 de la tarda i ens trobem gent ja fent la tapa del Don Quijote. Què tal? Com et dius?
5: Yolanda.
0: Yolanda, has venit a fer la tapa?
5: Sí, he venit a fer la tapa.
0: Sí, has vingut expressament a fer això?
5: Sí, perquè a més és que m'encanta la carn amb tomàquet d'aquí del Quijote, o sigui que venia expressament a fer-la.
0: Sí, mira, nosaltres som el jurat, diuen que especialitzat, pobra gent, no saben on s'han fotut. Llavors, hem de puntuar aquestes tapes, ara la tastarem, però per tu aquesta tapa del Quijote, de l'1 al 10...
5: Aquesta, no he provat la resta, eh?
0: No, aquesta.
5: Aquesta jo li donc un 9.5.
0: Un 9.5, la nota més alta que ens ha dit aquí la ciutadania que m'ha entrevistat.
6: Me parece estupenda, está muy rica.
0: Sí?
6: Sí.
0: ¿Habéis hecho alguna tapa más?
6: No, todavía no, es la primera.
0: És la primera. ¿Tenéis objetivos? ¿Us heu plantejat cap on anireu sortint d'aquí?
6: Anirem cap al centre del poble.
0: Cap al centre, eh?
6: Sí.
0: Tenen, però venen preparats... Puc? Germán, ensenya el que llevas la... Veus? Porten el fulletó amb la ruta de primavera de tapes. Venen preparadíssims.
6: Sí.
0: Eh? Tu com et dius?
7: Juan.
0: Juan, què tal la tapa?
7: Molt bé, molt bona.
0: Sí? Ets client habitual del Quijote?
7: Sí, de vegades vinc.
0: La ració? Bien, no?
7: Sí, està bé, molt bé. Molt bona, sí, és típica d'aquí.
0: Molt bé, doncs l'anem a tastar, Blai, sí? Va, som-hi.
3: Bueno, i ara estem al Don

0: Quijote, tal com ha dit la Marione, ho ha presentat des de l'exterior. Ja tenim aquí la tapa. Aquí tenim una carn, com has dit, xili, com has dit? Carn què?
1: Amb salsa Don Quijote.
0: Molt bé, carn amb salsa Don Quijote, que té molt bona pinta també. Amb
1: pa.
0: Dos llesquetes de pa perquè suquem. Home, després al final. Em podríem demanar una altra perquè són tres. Vale. Vinga, anem per feina?
1: Va,
0: anem per feina.
2: Així de fort s'ha d'estar per venir a un steakhouse com el Brasaranda, que és el local que ara de seguida ens ensenyarà la seva etapa. Som molt a propet de l'avinguda de l'Estatut, sí? I després anirem al Xeito, que està aquí baix. Va. Com es diu això, Xili? Pinxo? Aviam.
1: Aquest.
2: Aviam, què és, Xili?
1: Buqueta moruna, no porto les ulleres, però amb ceba caramelitzada i chimichurri.
2: Broqueta moruna, no porto les ulleres, però amb ceba caramelitzada i chimichurri. Que és que estem de ruta de tapes i ens hem trobat una institució de les tapes d'aquesta ciutat, que és la Vicky del Gómez, que a més va fer aquelles meravelloses declaracions com a venir el primer, segon i postres, que ens vam enamorar tots d'ella. Així és així, fantàstic. Vicky, què tal?
3: Bueno, esto de Vicky no, Katy, mejor.
2: Ah,
3: ¿no?
2: Katy! I això que hem anat d'aigua, Katy.
3: Bueno.
1: Ara començarem amb l'alcohol.
3: Amb alcohol.
2: Sí, ara sí.
1: Ara
2: Cati, va, no, no. Serio. Has va, tomado tapas o no?
3: Bueno, no, encara no. He començat ara amb unes amigues.
2: Què sí?
3: Sembla, tu?
2: I què, qual és el plan? Què locals teniu pensat?
3: Bueno, no, jo he vingut ara per aquí per fer una cerveseta, però no.
1: Mira, tens
3: no
1: el
3: pensava
1: teïto, tens
3: jo.
2: No,
3: de
2: no pensava.
3: No.
2: La Cati, que no es diu Vicky, diu que no s'ho pensava.
3: No, m'ho pensava.
1: L'han raptat,
3: oi? Sí, m'han raptat avui i m'han dit, va, anem a prendre una cerveseta i aquí estem.
4: Soc la Cristina.
2: Ella és la Cristina. I estàs fent cua aquí, a la calle?
4: Sí.
2: Sí?
4: Del Xeito.
2: Veniu del Xeito i feriu a la calle. Esteu fent ruta de tapes.
4: Sí.
2: Què tal?
4: El dijous passat, també.
2: També?
4: Home, tots.
2: És que nosaltres som el jurat especialitzat.
4: Ah, sí.
2: El dijous passat vam fer 10, aquesta setmana també n'hem de fer 10.
4: 10? No, nosaltres vam fer 4.
2: Sí?
4: I avui 3.
2: 3, hem dit. Molt bé. Les 3 d'avui són
4: a l'Aranda, al Xeito i la calle.
2: Molt bé. Què tal el Xeito?
4: Bé, molt bona.
2: Quina nota li posaries?
4: Mira, més bona perquè tenen dues opcions.
2: Ah.
4: La de tonyina, però més bona la de xoriço, sí.
2: La de xoriço, eh?
4: Molt bona.
2: Sí?
4: Molt bona.
2: Va, doncs, ja hem entrat a la calle Burger i ens hem trobat els tres clients més petits d'aquesta ruta de tapes. Diem que les tapes són per tothom, que no tenen edat i, de fet, ells ho demostren. A veure, com us dieu?
5: Pol.
2: Biel.
6: Pablo.
2: Pablo, del 25, del Barça i del Chelsea. Els agrada els esports. Està claríssim que els agrada. Heu begut tapa? Heu pres tapa?
6: Encara no.
2: Encara no?
6: No.
2: Vale. I quina demanareu?
6: Jo una hamburguesa.
2: Una hamburguesa, no? Perquè estem a la calle Burger. Llavors aquí em sembla que el nom ja ens ho va dient tot, no? A ver, Pablo, que yo veo que tú tienes ahí alegría. ¿Mamá cocina bien?
6: Muy bien.
2: Vale, ¿cuál es el plato estrella de mamá?
6: Me parece canelones o paella.
2: ¿Canelones o paella? Muy bien. ¿Es la madre ella? La madre está ahí orgullosísima, buen de hue patat, ¿eh? Vale, Pol, ¿y els teus? El teu plat preferit quin és?
7: La pizza.
2: La pizza? Fantàstic, estupendo. I tu, Biel?
8: El meu plat preferit, els llibrets.
2: Els llibrets, oh, que bonic. Macarrons i llibrets, que hi havia més bonic que això, macarrons i llibret. Passeu molt bé, això ho veureu dimarts a www.radioruí.cat, tot sencer. Sí? Apa, va, amb la família. Vinga, aquesta hamburgueseta que tenia els tres nens enamorats, anem a tastar-la també, perquè ells no hi... De bocado no, de dos, pim-pam. Ens està costant molt arribar fins al Xeito, però finalment hi hem arribat, eh? Venim gairebé tan empanats com l'empanada gallega, però venim a fer la tapa. Som-hi! Ara ho ha pillat.
9: Què deu fer, eh?
2: Xiqui! Doncs ens anem cap a Mèxic, ara, concretament. Aquí es presenten com Tacon Madre, Nachos, Tequila i Tacos i un poco de relajo. No pot fallar res. I ens ofereixen també una tapa. Ens diu, no los mires, mejor entra, i això fem. Entrar. Es comença a notar, hem passat l'equador d'aquesta segona nit de la primavera d'etapes, d'aquest joc d'etapes volum 2. Som al Tacón Madre. Ens anem a prendre aquest taco que ens han preparat, que la Diana ens ha preparat amb molt de carinyo, que de fet quan hem entrat ja el tenien a punt, i això sempre ajuda, perquè anem de fer 10 i anem justets de temps. Ja està.
5: Que bona pinta la té, eh?
2: Dove mangiare un piacere, així es presenta la cadena de restaurants La Tagliatella. Tenim un establiment aquí a la plaça Pearson, que també forma part d'aquesta primavera de tapes amb el seu, ja ho direm, panzerote fregit farcit de bolognesa coreana amb oli d'alfàbrega i alfàbrega i confitura de tomàquet. I el tastem ara mateix. Mira que allà hi ha la Marta i l'Anna, em sembla. Les patrocinadores de la tapa d'aquesta edició. Han provat la tapa, senyores?
7: Sí, sí. L'hem provada, molt bona.
2: Del 0 al 10?
7: Un 8.
2: Un 8. És de bon conformar, ella. A ella li agrada tot.
7: Vale. No, que jo suggereixo que per l'any que ve seria bé de posar el que és la tapa i després també el tipus servei. Perquè a tot arreu et donen el típic got de plàstic, amb el vi que sigui, però que no té aquest sabor. Vull dir, no és el mateix amb una copa que amb un got.
2: El ritual marca molt. Les estovalles blanques marquen molt. Sí o no?
7: Seria bé poder puntuar les dues coses.
2: Fem un brindis pel programa?
7: Vinga.
2: Va. Vostès mateixos.
7: Us vaig escoltar, eh?
2: Tapa de primavera. Vinga.
7: Això. Vinga, xin-xin.
10: Mireu, eh? És bo.
0: Vinga, recta final, va. Anem pel postres. Estem aquí a la plaça 11 de setembre, l'11 precisament, i que fa un plat, una tapa dolça. Fa una, en diríem, torradeta Santa Teresa. Bueno, una torrija, vale? I després d'aquí anirem al Sant Patrick's a fer una mica de còctel i així, recta final, i acabem per avui perquè ja ho tenim bé.
2: Les 10 i 5 minuts de la nit, aquest segon volum del joc de tapes arriba al seu final. Aquesta hora ja ve de gust seure una estona a una terrassa a prendre un còctel i unes crispetes, per què no? Per això acabem avui aquest volum 2 del joc de tapes al Sant Patrick's. Xili, com ha anat avui això?
11: Ha anat molt bé, però és cansino, eh? No, s'ha de dir amb aquestes paraules, és cansino. 10 és molt, molt. I avui sort que hem tingut un xòfer, perquè si no, fer-te una punta a l'altra és bastant complicat.
2: I hem d'agrair molt a l'Alfred, el president del gremi. Dir gràcies, Alfred, quan surts del cotxe, com si tinguessis xofer particular, ha estat una experiència meravellosa de fer, pobre. I sí, ha estat dur, però també ha estat molt divertit. Ara ho comentem a l'estudi, va.
0: Tercera setmana, continuem. Aquesta setmana una mica especial. Avui comencem al matí, són 11:45, i farem 4-5 establiments perquè per qüestions pues, personals, organització d'ells, l'etapa tarda-nit ells no ho fan al matí. Què farem? Passarem a recollir-les i després a la tarda amb les companyes, que ara al matí no hi són, lògicament, estan cadascuna d'elles, la Mariona i la Xili, els seus respectius treballs, i a la tarda pues, analitzarem, comprovarem, valorarem les tapes que haurem recollit aquest matí. Anem-hi? Vinga, anem-hi. Doncs bé, estem al primer dels restaurants dels establiments de la ruta matinal. Han vingut aquí la carretera Terrassa número 99, al Jardinet concretament. I què preparen el jardinet? Doncs un biquini de porc esqueixat a la catalana i all i oli. I bé, acabem d'arribar al Dic Bom. I ells ens preparen una sinfonia d'estiu. Són 4 tastets, 14 bombons, amb sabors totalment diferents uns dels altres. I estem a la rostisseria Casa Quico. La Casa Quico està al carrer Font del Ferro, número 55. I què ens han preparat? Ells, com a tapa, han preparat un calamar farcit de carn amb salsa i guarnició d'arròs. El celler del 22. Sí, sí, estem al celler del 22, al carrer Bòbila 22. Què ens han preparat de tapa? Doncs han preparat un meloset de porc amb salsa. Molt bé, i ja hem arribat a Cala Rut, que és l'última de les tapes matinals. Què ens prepara la Rut? Pues un esmorzar típic de la seva terra, de les Terres de l'Ebre. La mini clotxa de les Terres de l'Ebre. I bé, comencem ruta de tapes de tarda, ja estem preparats, la Xili, estem esperant a la companya, la Mariona, i anem a fer ja la primera etapa. Vale, vinga, va, anem per feina.
11: La primera parada és el Maset, aquí al, a la plaça 11 de setembre, i és una cresta japonesa a la planxa de carn i verdures. Té bona pinta. Ara estem al bar 88. Aquí al carrer Sant Sebastià. I provarem la tapeta aquesta, és un pa xinès farcit de carn. Mira, estem aquí al bar 88 i farem una petita entrevista a la Chao, que és la filla d'aquí del bar. I ens explicarà d'on és la procedència d'aquesta tapa, si la fan ells, i una mica d'explicació d'aquesta tapa.
12: Vale. Bueno, aquesta tapa es fa la meva mare, perquè ella et porta molta experiència de fer, això es diu pan chino o pao en xinès. Llavors portava una massa de farina i dintre portava carn i verdura. Bueno, això és proper de Xina i aquesta tapa és molt típic d'esmorzar de Xina.
11: Llavors, pao. Anem a menjar un pao.
0: Bueno, Xili, quantes en portem ja? Tres.
10: Aquesta és la tercera.
0: Portem mal ritme, avui, eh? No anem bé.
10: Anem tard.
0: Vinga, va, a on estem? Digue-ho tu, això.
10: Estem a la Piuna, al costat de la policia, on es fan els carnets.
0: Ens fotran dins.
10: A veure, quina
0: Vinga, és? Aquí tenim, què? Una brotxeta, va, busca. Quina brotxeta és?
11: Una brioqueta de carn rostida i verdures.
0: Vinga.
10: Esteu, eh? Ai, deu ser chimichurri, això.
0: Segurament.
10: Segurament. Allioli, no
0: una miqueta d'allioli, és possible, chimichurri.
10: Sí.
0: Bueno, vinga, va, anem a provar.
10: Sí.
0: Anem-hi? Vinga, va, fet.
10: La desmunto, eh?
0: Desmunta, desmunta. Vinga, jo serveixo el cava, de moment.
10: Jo parteixo.
11: Estem aquí a la Pàmpara i resulta que tenim un grupet de noies guapes de Rubí, eh? I ara ens diran com és la tapa d'aquí. Què em dieu?
13: Està boníssim el caneló.
14: Boníssima.
15: I la cervesa també.
14: I els ceps, sí. Boníssims.
16: Tot molt bo, tot molt bo.
17: Opino el mateix.
11: Sumo. Heu fet més tapes o no?
18: Encara no, estem
19: començant. Sí, jo estic a punt d'omplir-ho ja.
18: Allà sí.
11: Us agrada la iniciativa i com han anat totes aquestes tapes? A, que sigui a la primavera? Dieu-me el que opineu.
19: Està genial, perquè amb el bon temps tothom
18: sí,
19: surt al carrer.
18: Ve de gust.
19: Ve de gust sortir.
14: Es nota moltíssim l'ambient que hi ha al carrer.
18: Sí, sí, molt bé per ser poble.
14: Tothom té ja com que entra ganes d'estiu i la gent surt i l'ambient a Rubí és molt guai.
20: Està molt bé, està molt bé. Fonamentem molt el comerç local, o sigui, està superbé. Així provem restaurants que potser no haguéssim anat, així que molt bona iniciativa.
11: Ara, en aquests moments, estem a la Pàmpara.
0: I què ens prepara la Pàmpara? Doncs mira, un caneló melós de pollastre i bolets.
11: ¿Ens l'expliques?
21: Sí, esto es un canelón de pollo rostido con unas setas y un crujiente de parmesano.
11: No toca taula. Aquí hi ha tanta gent a la Pàmpara que hem hagut d'anar a un banc. Però aquí estem tranquil·lets.
2: Doncs res, que el jurat està ja al Buda fent un taco meravellós, que ja és, mira, ara són gairebé les 10 de la nit. Em porten 5 ells i jo m'acabo d'arribar perquè estic de baixa, no tocava avui, però mira, aquest taco amb el Blai i amb la Xili sí que ens el prendrem.
0: I tant que ens el prendrem, encara que ja sigui tard, estem cansats, ja en portem uns quants, no ve d'aquí. El taco que ens ofereix el Buda és uns tacos de birria de costella de porc. Anem a provar-la, vinga! Vinga!

0: És dijous avui, 28 de maig. És l'últim dia que tenen els rubinencs i les rubinenques per seguir la ruta de tapes del Gremi de Restauració. Ja sabeu, de Rubí, aquesta primavera de tapes que el jurat especialitzat està seguint fil per randa. Avui el jurat es troba amb dos grans inconvenients. El primer, el número de tapes. Avui n'hem de tastar 12. Per què? Doncs perquè la setmana passada vam fer el ronso i només en vam fer 8. Llavors, si feu l'operació matemàtica, que no és difícil perquè la faig bé fins i tot jo, trobareu que avui n'hem de tastar 12, i 12 són moltes. I l'altra dificultat que ens trobem és el temps. Avui ens han obsequiat amb una calor d'aquelles de festa major. Per tant, tenim aquella sensació de xafogó a sobre que ens dificultarà una mica caminar per la ciutat. Tot i així venim preparats, venim amb aigua, venim amb motxilla, venim amb tot i ens posem en marxa la cafeteria Rio Martil. Dediquem aquest joc de tapes volum 4 al Josep Ferran, el Prat del Blai, que avui fa 93 anys i ens ha regalat bombons. I és un amor. Ben bonic això de la cafeteria Martil. Mira, tenen endolls per carregar el mòbil, cosa que és molt interessant quan vas a una cafeteria. Ambient boníssim, l'aire condicionat, la veritat és que s'agraeix. I tastarem aquí un bagel de salmó fumat amb formatge cremós i ou. Que la Txell ja està demanant la tapa perquè avui hem d'anar molt per feina. Baixàvem aquesta rambla del ferrocarril i ja sentíem l'olor a brasa, que és característica d'aquest local que ara tastarem ara, el bar Ferrocarril, que tenen una tapa en aquesta primavera de tapes amb el que millor saben fer, que és aquesta brasa. Broquetes de carn a la brasa amb tot el sabor de què? De la brasa. Anem a tastar-les. Plaça Pearson, ens queden 4 locals d'aquesta plaça per fer. Ara ens posem a fer-ne 2 que, a més, rimen, que són el Fusión i el Fagón, que estan aquí, a banda i banda d'aquestes cases de la plaça Pearson.
1: Bienvenido, pase.
0: I ens ha arribat la tapa, que és aquesta fritada boliviana. Tenim una miqueta d'amanida, que això sempre fa baixar, i ens han portat una salseta picant.
2: Ai, hem de botar.
3: I aquestes cuines són molt fortes, tot això.
0: Som a dins del Fogón, aquest local peruà, especialitzats en pollastre a la brasa. De fet, tenen allà darrere teu, Blai, un forn. Tenen un forn tan bonic que si no ens veieu ens hauríeu de veure només per veure aquest forn.
4: I anem a provar la tapa, no, Txell?
5: Sí.
4: Sí?
5: Sí.
4: I saps com es diu?
5: Sí.
4: T'ho dic.
5: Com? Digue'm.
4: Xaufa, hosti, és que no porto ulleres, eh? Xaufa de pollastre. Anem-hi, provem. Vinga, va, Mariona.
0: Vale, cuéntame, chaufa, ¿qué significa esto y qué es, cómo habéis elaborado este arroz?
6: El arroz chaufa es un arroz, ¿vale?, flambeado al wok en salsa de soja con cebolla china, pollo, y esta es la combinación de la comida peruana con la china. Es la fusión y se llama chifa, y es por eso que tiene ese toque así del flambeado del wok.
0: Y nos has propuesto un poquito más picante, ¿esta salsa qué lleva?
6: Lleva unas hierbas que se llaman huacatae, que le da ese saborcito así de hierba, y lleva ají amarillo, que es un producto peruano que le da el picor, y es un picante agradable, o sea, no pica y sienta bien a la comida, no es como que se come todos los sabores, sino que te deja disfrutar.
0: Anem cap a Calpaquis, en aquest kebab bar, crec que ens tocaran tequeños, que és, ja sabeu que és una tapa d'origen veneçolà, que la provarem aquí a Calpaqui i arribarem més o menys a la meitat de la ruta d'avui.
7: Estem aquí en el kebab, al Calpaquis, vale? I prendrem uns tequeños amb salsa de iogurt. Aviam com seran. Mireu quina pinta.
0: Oh, crema!
8: Continuem a la plaça Pearson i ara estem al restaurant, concretament al Herbert's, on podrem degustar la seva tapa Tentación de Porcaditas. I aquest és l'últim establiment que fem aquí, després anem cap a la plaça del Doctor Guardiet i la plaça Catalunya.
0: I amb la tonteria ens hem arribat ja a l'Indocat. Només ens queden 4 tapes de les 40 que ens vam plantejar fa 4 setmanes. Aquí, a l'Indocat, ja ho sabeu, aquesta fusió Indonèsia-Catalunya. Com us ha anat això de les tapes?
9: Molt bé, ha anat molt bé, sí, sí.
0: Sí?
9: Sí, molt bé, molt bé.
0: La vostra proposta és una...
5: La proposta és el pinxito de pollastre amb salsa de cacauet.
0: I m'agradarà?
5: Home, i tant, segur.
0: Segur, eh?
5: Seguríssim.
0: És que ho diu amb aquesta seguretat que, esclar, segur que m'ha d'agradar. Va, anem a tastar-la.
5: Molt bé.
4: Vinga, som-hi. Recte final, ja ens queda menys. Sí, sí, recte final, recte final. Ens queda ara tres establiments, el Catalunya, que el tenim aquí, la Vermuteca, al darrere meu, i una mica més cap allà tenim la Bàmbola. I s'ha acabat. 40 establiments, 4 setmanes, 4 dijous. Vinga, noies, anem-hi.
7: Ja estem al Catalunya i anem a fer l'etapa d'aquí, que és el xixarrón, segons això, però l'etapa és molt més llarga. Aviam, què posa? Base de totopos, hummus i xixarrón.
0: Va, que arriba aquell moment emocionant que només ens en queden dues, Xili, dues! I haurem fet realitat el repte, 40 etapes en 4 dijous. Ens queda ara la vermuteria i la Bàmbola. Aquí la vermuteria prendrem... Espera, que no hi veig. Ara, la broqueta andalusa amb ceba cruixent i el ioli. Hi havia el ioli també al ferrocarril i ara una miqueta més allò per fer baixar. Jo no sé si ho aguantarem, això. Home, és que la setmana passada no la vam veure. Llavors, avui ens ha fet molta il·lusió tornar-la a trobar i és pràcticament part del jurat especialitzat,
9: ja. Ja quasi, sí.
0: Escolta'm, com ho has viscut últim dijous?
9: Estupendo. Estupendo, molta calor, no? Però estupendo.
0: Què heu fet avui?
9: Avui hem fet el pàmpara, el Buda... I ara anem cap a, no sé, suposo que cap qui vagi a l'església, algun altre trobarem per aquí.
0: Sí?
9: La Bàmbola o algun d'aquests.
0: Doncs
9: sí.
0: Allà a la Bàmbola també ens hi trobarem.
9: Sí,
0: sí, probablement, perquè nosaltres acabem la ruta de tapes a la Bàmbola. Ara és aquell moment emocionant, aquell moment que hem esperat, aquell moment que hem treballat durament durant 4 dijous. Ens queda una etapa, és l'etapa de la Bàmbola, però les nostres amigues, la Marta, la Núria, ens han dit que la Bàmbola potser no en queda d'etapa. I no podrem dir que hem tastat les 40 perquè només n'haurem tastat 39. Anem a mirar, a veure si la Bàmbola ens n'ha guardat una pel jurat. Que sí que en tenien, que tenien tapa pel jurat i ens han fet feliços perquè podem fer aquest 40 de 40 amb aquest panini de prosciutto, que ve a ser pan pernil, però a la italiana, a la Bàmbola. Va, tastem l'última tapa de la primavera de tapes.
7: Merci.
0: I amb això donem per acabat aquest especial de la primavera d'etapes. Hem acabat també el tast de les 40 etapes d'aquesta ruta, repte superaconseguit. Hem d'esperar el 4 de juny per saber quins són els guanyadors, tant del jurat especialitzat com del jurat popular. Per tant, a nosaltres només ens queda dir que esperem taula, que cuineu molt, que mengeu bé i que fins la setmana que ve.
10: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda sobresurten els 42,5 graus de Vinebre, els 40,8 de Torroja del Priorat i del Pantà de Riba-roja, els 40,6 graus dels Masroig, el 40,5 d'Ascó o els 40,4 de Cardona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. I aquest matí s'ha fet la clausura de l'exposició del Museu Termàlia de Caldes que explicava com s'ha dut a terme l'estudi sobre els beneficis mèdics de la balnoteràpia en pacients de càncer de mama amb supressió estrogènica. A banda de repassar-ne els resultats, avui l'Ajuntament ha exposat quins passos toca seguir a partir d'ara. Ens ho explica des de Ràdio Caldes, Àlex Marí.
2: Avui s'ha fet la presentació de la clausura de l'exposició Càlida del Museu Termàlia, que busca divulgar l'estudi de balneoteràpia contra el càncer que ha impulsat l'Ajuntament de Caldes de Montbui i ha realitzat l'Hospital del Mar Research Institute amb el suport de la Diputació de Barcelona. A banda de presentar els resultats, el consistori ha anunciat que activarà una exposició itinerant i que presentarà a la Generalitat Termasalut, un projecte pilot per incloure la teràpia al sistema sanitari català. Així ho ha explicat l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda.
3: Els següents passos és anar a presentar a la cartera de salut el que nosaltres hem valorat com un projecte pilot que enfoquem per 100 dones, que tindria un cost anual d'uns 180.000 euros i que creiem que no és desmesurat.
2: L'estudi s'ha realitzat en dones catalanes i l'objectiu és que els beneficis de la balneoteràpia es reconeguin científicament i pública.
1: Gràcies, Àlex. I d'altra banda, la professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. Nascuda a Barcelona el 1927, després de la Guerra Civil Espanyola, amb 12 anys es va exiliar a França i més tard, a causa de la Segona Guerra Mundial, es va traslladar a Mèxic, on es va acabar establint. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
4: Esto en este programa.

0: amics, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també, ja ho sabeu, a www.radiorubí.cat. I per si voleu veure, per si voleu escoltar els millors moments del programa, dels passats, lògicament, també trobareu la secció en el nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. Ara fa dies que no l'actualitzem, també us ho haig de dir, però tranquils, tranquil·les, que durant les pròximes setmanes tornarem a la càrrega. La cançó que hem triat per començar aquest programa d'avui, número 33, per cert, d'aquesta segona temporada, no és gratuïta. Avui ens posarem casc, ens posarem guants i, per més seguretat, potser fins i tot ens posarem un vestit d'aquests ignífugs. Sí, sí, si sou persones espavilades, haureu notat quin revol agafarem avui. Efectivament, avui parlarem de motor, de cotxes, de velocitat, de seguretat. No ens ho deixéssim pas, això. I live my life a quarter mile at a time. Visc la meva vida d'un quart de milla a la vegada, que vindria a ser una traducció més o menys aproximada. Això ho deia un dels personatges emblemàtics del cinema dedicat a les curses de cotxes, el gran Dominic Toretto. Cap afaitat, samarreta de tirants i músculs més que visibles, Vin Diesel ha encarnat aquest pilot torturat en una saga de 10 pel·lícules que, els que ens agrada el món del motor, hem gaudit des del començament fins al final. Tot i que al final la fantasia ha superat la realitat. Toretto representa moltes coses: lleialtat, compromís amb la identitat, però sobretot, passió pel motor. Una passió que en el seu cas li ve de família, i no sé si en el cas del nostre conversador d'avui també és així, ja ens ho explicarà. Però us adverteixo, però, que avui aspirarem olor de benzina, de roba de cremada, i descobrirem moltes coses de la ciutat de Rubí que molts, estic segur, que desconeixeu. Roberto Martín, benvingut al darrer programa de la temporada de Ràdio Rubí, La Gent Normal.
1: Hola, bona tarda.
0: Espero que sentir aquesta oloreta de roda cremada i de benzina. Tenim el Roberto Martín en tant que representant, en tant que vocal d'una associació que, de fet, ha vist la llum fa relativament poc, i és una associació que es diu Motor Rubí.
1: Motor Club Rubí.
0: I mira que portes la samarreta de Motor Club Rubí i sí. haig de dir malament el nom, Motor Club Rubí. Què és Motor Club Rubí, Roberto?
1: Doncs, a veure, Motor Club Rubí va néixer perquè, bueno, jo sóc una persona que m'agrada fer moltes coses, a part d'això faig moltes més coses relacionades amb el món del motor, i em va trucar un amic i em va dir: per què no muntem un club aquí a Rubí?
0: Un club de motor.
1: I jo, que no puc dir que no, doncs me'n vaig tirar a la piscina i...
0: Però a tu t'agrada, el món del motor?
1: Sí.
0: I ha nascut aquesta associació, que té com a, diguéssim, allò, quan es munten associacions i quan es munten saraus d'aquestes característiques, una mica hi ha aquesta, els punts fundacionals, no? La filosofia, els objectius, no? Què es busca exactament amb aquesta associació?
1: Es busca ser un club inclusiu, perquè hi ha clubs de clàssics que hi ha gent que no està encabida en aquest club. Hi ha clubs de motos, i nosaltres volem fer un club que sigui inclusiu.
0: Transversal, ara que està tan de moda, sí, aquesta paraula,
1: sí,
0: transversal.
1: Que pugui encabir totes les persones que li agraden el motor. D'igual el vehicle que tinguin un clàssic, tinguin un modern, tinguin un cotxe de curses, tinguin el que tinguin, una moto, però també volem donar a conèixer la part esportiva i donar valor a la part esportiva del món del motor, que hi ha gent que no coneix.
0: I això, d'això en parlàvem precisament quan estàvem aquí a micro tancat, de tota aquesta realitat que molts desconeixíem. Jo el primer m'hi poso, perquè he fet cara de sorprès quan el Roberto ho comentava, no? Tenim idealitzat una mica el món del motor, no? Els grans noms els grans noms de pilots de Fórmula 1, de ral·lis, de MotoGP, etc, etc. Tot el amb perdó de l'expressió, però tot el circ d'aquestes curses d'alt nivell. Però després hi ha tota una, hi ha tot una realitat paral·lela desconeguda. Explica'ns una miqueta aquestes realitats, perquè n'hi ha més d'una de realitat.
1: Sí. Lo primer és això, que l'automobilisme, qualsevol tipus d'automobilisme i motociclisme és un esport, que hi ha molta gent que es pensa que és anar allà a fer quatre curses i fer una mica del gamba. Qualsevol cursa d'aquestes que es fa en un kart, en un karting, vas allà i en 10 minuts surts d'allà suant la gota gorda.
0: Sí.
1: I això és el que no entén molta gent i molts ajuntaments, de que això és un esport. Uh-huh. El futbol és jugar en una pilota, a l'automobilisme, doncs és un cotxe, no? I el que passa és això, que està idealitzat el Carlos Sainz, el Loeb, però l'esport base es pot començar amb el teu cotxe de carrer. Tenim un campionat de slàloms, que és en un lloc tancat amb totes les mesures de la Federació Catalana d'Automobilisme, i són, ara hi ha un campionat que són 5 proves, em sembla, i té un cost de 100 euros.
0: Clar,
1: per cursar.
0: Això...
1: 90, clar, 100 euros.
0: Això és una de les dades que m'ha sorprès, no? És a dir, tu pots anar amb el teu cotxe de carrer a fer curses, no?
1: Sí.
0: A tu cuenta y riesgo, que diuen, en castellà, però aquí estaves parlant, no?, que hi ha mesures de seguretat, em parlaves d'un circuit, traçat amb cons, per tant, vull dir, són espais que són relativament segurs, vull dir que no has d'estampar el cotxe contra res. Però clar, això és una cosa que la majoria de gent no sap, i crec que, ara faré una brometa, crec que molta gent, a molts conductors, els aniria molt bé poder-se esbravar d'aquesta manera per després agafar el cotxe amb una mica més de tranquil·litat.
1: Sí. Això, o unes tandes en circuit, que no són cares tampoc, són 110 euros tot el dematí, des de les 9 fins a les 2. O sigui, i tens allà per cremar benzina i és en un circuit, el circuit de Calafat, a Castellolí, a on sigui, i això, aunque siguin unes tandes, també estàs fent esport.
0: Doncs, clar. No, ara m'he il·luminat, perquè més enllà de les teràpies psicològiques que haurien de seguir alguns conductors, jo crec que aquesta part més com més pràctica, no? De, perquè hi ha gent que viu el cotxe com si fos una cursa contínua. I això és, vull dir, és a vegades és una miqueta perillós, perquè et trobes alguns personatges a la carretera que tenen aquest neguit i aquesta ànsia com molt mal canalitzada, no?
1: Correcte, sí. Ja, és que hi ha molts pilots de curses que veus el seu cotxe de carrer i dius, amb això vas, de veritat? Perquè és un cotxe, a lo millor que té 30 anys. I no, és que jo... prefereixo córrer en un lloc tancat i amb totes les mesures que anar pel carrer fent el boig.
0: És aquell moment en el qual...
1: És una mica de fer teràpia i això també fer-lo entendre als nois. Aquí tenim un problema també a Covasolera, que moltes nits hi ha allí les curses il·legals, no?, que es diuen, i comencen allà a derrapar i això, i molts d'aquests nois no ho saben que poden fer això.
0: Clar, que poden fer això, evidentment, això té un cost, però té un cost relatiu, anem a dir-ho així, no? Sí. Perquè fèiem la comparativa, no? Tu te'n vas en un circuit de karts i estàs 10 minuts i pagues 25 euros,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Vull dir, el preu l'hora et surt car.
1: A 10 minuts.
0: Val? Sí. Clar, d'aquesta
1: manera...
0: Més
1: barat encara, més barat. Hi han curses de resistència en un circuit d'autocross, que fan també resistència, 3 hores de resistència, i això val, les 3 hores, 150 euros per equip. I pots fer un equip de 3 persones. Llavors, et surts a 50 euros.
0: A 50 euros, exacte.
1: Més barat que els cars.
0: El que passa que tu has de posar el cotxe.
1: Sí, però tampoc és tanta despesa, un cotxe. Un cotxe de ral·lis, si...
0: Què costa un cotxe? És a dir, a veure, anem a parlar, anem a fer-ho bé. Deixem-nos estar dels grans noms del... Perquè, clar, tots, quan parlem de ral·lis, tothom pensa en el campionat mundial de ral·lis, no?
1: Sí.
0: Jo em vaig quedar a l'època del... Com es deia aquell, que tenia un videojoc i tot. Ara no me'n recordaré. Colin McRae.
1: El Colin McRae.
0: Jo em vaig quedar a l'època del Colin McRae. Clar, això són els grans noms, i, són, i és com parlar de la Fórmula 1 de, o de la MotoGP, o és com parlar del Barça i del Madrid. Però per sota del Barça i del Madrid, doncs hi ha un Sabadell, posem per cas, però després hi ha tot aquest futbol base, no? I aquí potser estaríem parlant d'aquest motor base, no? Clar, jo agafo un cotxe, no?
1: Amb 3.000 euros, pues, tindrà un cotxe muntat. 3-4.000 euros.
0: Un cotxe muntat, què vol dir? És a dir, què vol dir tenir un cotxe muntat? És a dir, jo tinc el meu cotxe no, perquè és un cotxe familiar i no serveix per fer ral·lis, no sé que... Bueno, seria una modalitat molt friqui de ral·li. Però, per exemple, no? Un cotxe convencional, un Seat Ibiza.
1: Sí.
0: ¿Vale? Jo em compro un Seat Ibiza. Sí. O jo tinc un Seat Ibiza de fa, jo què sé, 5 anys, no? Si jo inverteixo 3-4.000 euros, jo puc tenir aquest cotxe preparat, entre cometes, per fer... Sí. I què implica tenir-lo preparat? És a dir, aquests 3 o 4.000 euros, què em faran els preparadors per...
1: Et fiquen les barres anti-vuelco, els dos buckets, els arnesos, els tiradors de l'extintor...

0: L'autocross què és exactament?
1: L'autocross és un circuit de terra.
0: De terra?
1: Sí.
0: Amb els seus diguéssim, amb els seus batxes...
1: No?
0: És totalment pla.
1: És pla. Uh-huh. És un circuit, com un circuit de motocross, però pla. Uh-huh. Aquí a Rubí teníem un, aquí a Can Oriol, i a l'any 89-90 feien cursa del campionat de Catalunya d'autocross, aquí a Rubí.
0: I això es va perdre?
1: Sí, sí, sí. I a Cuba Solera feien també slàloms, i a la Llana. A la Llana, el de la Llana no l'he vist jo, però el de Cuba Solera i l'autocross de Rubí, sí.
0: És una llàstima que es deixin perdre aquestes coses.
1: Ah.
0: I una altra cosa que m'ha activat el cervell era el desconnectador de bateria.
1: També.
0: Per què?
1: Perquè si el cotxe té un accident...
0: Volca.
1: La bateria pot fer un
0: curtcircuit.
1: Llavors, doncs, desconnecta la bateria i es para el cotxe. Uh-huh. O es queda el cotxe accelerat i estan les rodes, el cotxe allí volcat i les rodes girant o qualsevol cosa, doncs el públic o els pilots des de dintre ho poden tancar. Uh-huh. I desconnectar tot el cotxe.
0: Veieu, la de coses que es poden aprendre amb només 15 minuts parlant de motor, parlant de cotxes, parlant de ral·lis amb el Roberto Martín.

0: ens acompanya, al començament ens acompanyava. Avui he triat jo les cançons. Com que era l'últim programa, les he triat jo, les cançons. I totes tenen una certa, anem a dir-ho així, una certa relació amb el món del motor, de manera directa o de manera indirecta. La primera, la de la Sheryl Crow, evidentment, era l'entrada d'una de les pel·lícules, jo aniria a dir com més entranyables i més boniques, de la factoria Pixar, que va precisament sobre curses de cotxes. L'has vista tu, Cars?
1: Sí.
0: Què et sembla?
1: Bé. Mira, l'any passat vaig estar a Disney, també, i sí? Estava l'espectacle de Cars i tot, i com tinc el nen petit i això, doncs...
0: Jo és una pel·lícula que a mi sempre m'ha tret el món del motor, però és una pel·lícula que quan la vaig veure fa molts anys, i encara continuo pensant, i cada vegada que escolto aquesta cançó de la Sheryl Crow penso el mateix. És una de les és un dels openings de pel·lícula de Pixar més espectaculars, perquè comença amb aquesta cançó, comença amb aquesta baixada del camió i amb el circuit aquest de la IndyCar, no? I és una escena molt, doncs, molt curiosa i molt aconseguida en aquest sentit, no? I aquesta cançó de la nord-americana Halsey, que bàsicament es diu Gasoline, i evidentment doncs això té a veure temàticament amb el que estem parlant avui. Parlàvem de curses, parlàvem de la possibilitat que cadascú faci la seva, diguéssim, la seva cursa, o el ventall de possibilitats que tens amb el teu vehicle privat, no? Però vosaltres com a associació també us esteu movent per no només ser una associació i prou, sinó que, com tota bona associació,

0: Teniu la intenció d'organitzar coses, no?
1: Sí, sí, sí. La intenció és aquesta, és intentar recuperar un slàlom aquí a la ciutat. Uh-huh. Fer un slàlom com es feia antigament, com et dic, es va fer una a Covasolera i...
0: Perquè clar, què es necessita per fer un slàlom?
1: No, és fàcil, és... bueno, lo que t'he dit, conus i un espai...
0: Però clar,
1: un
0: necessites
1: espai,
0: un espai gran, gran, no? Per poder, diguéssim...
1: Clar.
0: I per poder assegurar el perímetre.
1: Sí, sí, sí. Un espai gran, conus i ja està. I pagar, l'assegurança a la Federació Catalana, i drets de calendari, drets de reglament, una ambulància...
0: Clar, perquè tot això, hi ha, diguéssim, hi ha tota una sèrie d'elements clar. Que van associats a tot això, no?
1: Clar, clar, clar. Sí, sí. Comissaris, comissaris esportius, comissaris tècnics, perquè els cotxes es verifiquen, que no tinguin trampes, que estigui bé, que estigui correcte, que...
0: Com es detecten les trampes als cotxes?
1: Bueno,
0: actualment, eh? És a dir, hem d'endollar... És com quan vas al mecànic, que t'endollen l'ordinadoret aquell, o va
1: no,
0: per una altra
1: no,
0: banda?
1: No. No, el que miren els tècnics és que, clar, en un slàlom pot anar bé... cotxes de carrer i cotxes de cursa.
0: Uh-huh.
1: Els buckets, els asientos, caduquen.
0: Què vol dir que caduquen?
1: Cada 5 anys caduquen i tens que canviar-lo i posar un altre nou.
0: Ah, sí?
1: Sí. Els arnesos també.
0: És com, jo què sé, com unes rodes que tenen una vida limitada.
1: Clar, clar, clar. La roba de pilot i els calçotets ignífugs, la samarreta ignífuga, el mono...
0: Un moment, espera. Clar, jo feia la cunyeta del vestit ignífug, però clar, no m'imaginava... Clar, tu has dit ara els calçotets ignífugs.
1: Clar, clar. Porten un calçotets com el de l'oeste, d'aquests
0: sí.
1: llargs, i això caduca. I la samarreta ignífuga, una samarreta també blanca ignífuga, i el mono, i...
0: Clar,
1: i això és
0: condició sine qua non per fer un slàlom o no?
1: No, no. La gent que porta cotxe de carrer, en un moment portant el casc, ja està.
0: Vale.
1: O sigui, tens que portar casc i guants, em sembla.
0: De totes maneres, segons quins cotxes, ara que els cotxes tendeixen a ser més aviat petitets, no? I baixets, segons quins cotxes, si et poses un casc,
1: no,
0: vas tocant el sostre, no?
1: Tocas. Sí, sí, sí, sí.
0: O baixes molt al seient clar. I clar, llavors sí que tens la sensació d'anar amb un cotxe de carreres.
1: Sí, sí.
0: O si no, clar, tens, vull dir, vas fotent cops de cap al sostre.
1: Sí, sí. Però quasi que tens que portar i guants.
0: Uh-huh.
1: És de carrer i és de curses, tens que portar tot.
0: Clar.
1: Tot l'equipament.
0: I
1: això tot caduca, clar. Cada 5 anys tens que fer la despesa de tornar a renovar tot.
0: Bueno, si no t'ho compres tot de cop, és com
1: clar.
0: Si anessis fent a termini,
1: sí.
0: Saps? Vull dir, mira,
1: sí,
0: aquest
1: sí.
0: any em toca canviar
1: el
0: els guants.
1: El que passa és que tot... Clar,
0: clar quan comences, ho comences tot de cop, sí, sí, clar.
1: Compres tot de cop, al cap de 5 anys, tot
0: clar.
1: De cop, un altre cop.
0: És que això és com quan canvies,
1: clar.
0: No sé, quan entres en una casa o et fan una instal·lació de casa, la instal·lació elèctrica, i canvies totes les bombetes, no?
1: Clar.
0: Llavors, és curiós perquè
1: es
0: comencen a fondre de manera seqüencial,
1: sí.
0: O sigui, i hi ha un moment que no penses, ostres, és que no acabo de parar mai de comprar bombetes,
1: sí.
0: I és precisament per això. Abans ho parlàvem, no? Catalunya... Des de fa molt de temps té una llarga tradició de motor, no?
1: Ara el que passa és que estem en una època que el campionat d'Espanya, la Federació Espanyola, està fotent molts bons campionats, i llavors hi ha molta gent que prefereix córrer el campionat d'Espanya que el campionat de Catalunya,
0: perquè hi ha campionat de Catalunya i campionat d'Espanya.
1: Sí.
0: Estem parlant de ral·lis, eh? Ara
1: de ral·lis, d'autocross, de karts, de circuits, de tot, menys de slàloms, hi ha campionat de Catalunya i d'Espanya.
0: Hi ha bona relació entre les dues federacions o no gaire?
1: Ara una mica millor. Amb l'antic president que havia era altra cosa i estaven discutides. Bueno, és que va haver una època que estaven discutides pel que costava la llicència. La llicència, si la feia la catalana, si la feia la espanyola, i tot això. Però ara sembla que ja torna un altre cop a anar tot bé.
0: Perquè, clar, per exemple, no? Tu vols participar... Jo vull participar en el campionat de Catalunya de ral·lis, no?
1: Sí.
0: què hauria de fer jo?
1: A veure, per...
0: A banda de tenir un cotxe preparat, clar, lògicament.
1: Si tens, o sea, si vols córrer això, sí. El primer que tindries que fer és buscar-te un club o una escuderia. Sense ser d'un club o una escuderia no pots participar a cap lloc.
0: A títol personal jo no puc participar.
1: Pots participar si et saques la llicència de concursant teva pròpia, que val 600 euros. Val. I a part, la llicència de pilot. O sea, que serien 1.000 euros. Però, si tu vols participar, busques una escuderia, són 40-50 euros o 30 euros el que cada escuderia cobra o cada club, i ja està. I després et pot treure la llicència o restringida o la total. Depèn del que corris. Si corres ratllis més curts, si corres slàloms, si corres ratllis llargs, doncs és una quantitat o una altra.
0: Perquè el canvi...
1: La restringida, que és per córrer slàloms i ratllis sprints, que són ratllis més curtets, són 140, me parece. 140-150 euros, em sembla. Uh-huh. I la gran són 450, que ja pots fer ratllis, pujades amb costa, com la de Villastrell, uh-huh. i això.
0: Perquè, clar, el campionat de ral·lis, per exemple, de Catalunya, no? Parlem de Catalunya, parlem de casa nostra... Quantes proves té?
1: Té una 7 o 8.
0: 7 o 8 proves. Sí. I que es fan una mica per diferents punts de la geografia catalana,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenim el Rally de Valls, tenim el Lloret, el 2000 Viratges, que és a Manresa, tenim el Rally Empordà, tenim després la Terra, que tenim Artés, tenim una altra Lleida, el Memorial Abel Puig, o sea, hi ha varis. Uh-huh. Hi ha varis.
0: Ara t'haig de fer una pregunta, Roberto, que me l'estava guardant ja fa molta estona i crec que l'haig de fer ja. Tu em fas de ral·lis o no?
1: No.
0: No?
1: No.
0: I jo... no et pica la curiositat o no?
1: Ara m'estic fent un cotxe per circuits.
0: Per circuits. Sí,
1: que és més barat i...
0: Circuits vol dir calafat i
1: correcte.
0: Coses d'aquestes,
1: correcte.
0: Eh?
1: Correcte, per fer tandes, que és una cosa barata, és això, 100 euros, 120... els pneumàtics i benzina i a córrer tot el del matí.
0: Vale, et dius que t'estàs preparant un cotxe, vale? Puc ser una mica tafaner, no? I bueno, contestes fins on vulguis, eh? Quin cotxe estàs preparant?
1: És un invento raro.
0: Bueno, un invento perquè... raro, deu ser un vull dir, no el deus haver muntat tu, el cotxe?
1: No.
0: Ah, vale. Poso unes rodes d'aquí, un xassis d'allà...
1: Jo estic en un programa també de ràdio, de motor.
0: Sí, i després en parlem, d'aquest programa.
1: I després
0: programa.
1: Vam fer una escuderia de ral·lis, vale. Que es diu Velocicat.
0: Velocicat.
1: Sí, i feien curses als circuits. Alquilaven Calafat i feien voltes allà a Calafat. I
0: amb els vostres cotxes?
1: Amb
0: el cotxe de...
1: No, amb cotxes de gent que venia allí a córrer.
0: Vale.
1: I això amb el company del programa de ràdio. I un dia, tafanejant en 1.000 anuncios, vaig veure que venien 5 cotxes anglesos.
0: 5 cotxes anglesos.
1: Sí, preparats, amb barres antivolcada i tot. I li vaig trucar i li vaig dir... Tavi, que mira el que venen, que això per fer allà curses a Calafat. I em va trucar el dia següent i em va dir... He comprat 5.
0: He comprat els 5.
1: Sí. I els va comprar i els va portar cap a cap. I aquests cotxes els va... Bueno, entre ell i jo i altra gent... Doncs els posaven a punt i els deixaven a gent per començar a córrer. Uh-huh. I fèiem com una mica d'escola. A nois joves els fèiem proves i això, i els deixaven el cotxe per començar a córrer. I això. I d'aquests en queda un que...
0: Perquè els altres han mort, ja, o què?
1: Perquè s'han anat venent i,
0: vale.
1: I uh-huh. això. I ara pues, queden un i la meitat de l'altre que s'ha passat al volant a l'esquerra i el té el company.
0: Ah, clar, perquè venien amb el volant a l'esquerra.
1: A la dreta.
0: Ai, a la dreta, perdó.
1: Clar, volant a la dreta.
0: Cotxes anglesos. Sí, clar, sí. No els havia volat ningú, aquests cotxes aquí.
1: No, però anaven molt bé, eh? Sí, sí. I bueno, feien un munt de curses. I aquest que tinc jo ha corregut aquí a Ullastrell, ara puja a Ullastrell i d'això. I
0: la base, la base, quina marca és?
1: O sigui, és un Ford Focus.
0: Un Ford Focus.
1: Sí. Es feia allà a Anglaterra una copa que es deia Focus Fun Cup. i eren tot focus.
0: Eren tot focus.
1: I en una de les curses, doncs, l'organitzador va dir, ah, per què no anem allà a Cartagena, allà a Espanya, i fem allí la festa, la cursa, i van venir, vindre per aquí els anglesos i van deixar els cotxes
0: aquí. Els cotxes els van deixar aquí.
1: Abandonats. Es van fotre la festa allà a Cartagena.
0: Ja no van ser capaces de tornar a casa.
1: I els van deixar ahí. I el del circuit de Cartagena, doncs, el va vendre, els 5 o 6 que havien.
0: Uh-huh. I aquest cotxe encara el teniu per fer coses d'aquestes? O ara ja és una mica d'aquest que t'estàs preparant tu, no?
1: El Focus que tinc jo el tenia el company a un local que tenia i el tenia que deixar i l'anava a fotre al desguàs. I me'l vaig quedar jo i ara l'estic pintant i això per fer curses, uh-huh. perquè va anar al desguàs aquest cotxe. Però va bé, no ha abandonat ninguna de les curses que ha fet, que va arribar de Cartagena, portava 3 anys abandonat allà al circuit, va vindre i va acabar les 6 hores de cursa.
0: Uh-huh. I aquest cotxe, per exemple, té el motor modificat? O...
1: No.
0: És el motor de sèrie, sí. No?
1: És que la gent es pensa que això, que un rally ja tens que córrer amb un cotxe que amb canvi seqüencial, amb un motor amb 300 cavalls, i no, es pot córrer. Era el que et deia, que amb 4.000 euros tu t'agafes un Focus, un Saxo, un Peugeot 206 i ja està.
0: Estem parlant de cotxes ja, fixeu-vos, estem parlant de cotxes ja veterans, en el sentit que el Focus, clar. Bueno, ara crec que crec que ja no es comercialitza el Focus tal.
1: És que el problema que tenim és que no hi ha cotxes, amb els cotxes nous quasi no es pot córrer amb ral·lis.
0: Per què?
1: Perquè tenen tanta seguretat que si el ESP, el no sé què, l'ABS, el control de tracció, el control
0: Necessiteu cotxes analògics.
1: I tens que anar traient tants sistemes de seguretat que és que és inviable.
0: Perquè, clar, és a dir, al final segurament surt molt més a compte comprar un o agafar un cotxe que tingui, ara per dir-te alguna cosa, per 10 anys... Sí. I anar-lo modificant a poquet a poquet.
1: I després el que valen, perquè ara sí es fa el volant rack, que es fa amb el Peugeot 208, però ja tens un cotxe que són 30.000 euros. Uh-huh. Clar, 30.000 euros a un noi amb 17 anys o 18, que amb 17 ja...
0: Perquè 16... Això t'anava a preguntar. Clar. Amb 16 anys, jo tinc un fill de 16 anys, no?
1: Ja pot córrer.
0: Podria córrer?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí. Tenim aquí a Catalunya, tenim el Jim Medrado, que és campió de Catalunya de ral·lis, o sea, d'Espanya, campió d'Espanya de ral·lis de terra. Uh-huh. I té 16 anys.
0: Ostres.
1: Bueno, ara té 18, va començar amb 13.
0: Llavors, això no es regula de cap manera? És a dir, no es regula de cap manera, vull dir, no té el carnet de conduir aquest noi?
1: No, però clar, com estan les carretes tancades... Un ral·li tens que anar... O sea,
0: sí, del punt A al punt B. Clar. Vull dir, no hi ha trànsit.
1: No hi ha trànsit. Doncs ella condueix ell, i quan hi ha trànsit, que d'aquell tram a un altre, condueix el copilot. I ja està.
0: Ah, veus?
1: Però amb 16 anys pot córrer a ral·lis.
0: Sempre s'aprenen coses noves en aquesta vida.
1: I hi ha un campionat, que és el campionat de Catalunya de promoció. Que això és amb cotxes de fins a 1.600... Mm-hmm. Llavors tens el Saxo, tens el Focus, tens el Peugeot 206, el 106, hi ha uns quants cotxes d'aquests que són econòmics, més o menys, comprar-los, perquè nosaltres compràvem el Focus amb 600-700 euros i tot el que és el kit que t'he dit abans de les barres antivolcades va que 3.000 euros, o sigui, 3.700 euros i tu fiques tu tot, ho tens. Mm-hmm. I ja tens un cotxe per córrer.
0: Això és molt, insisteixo que és molt interessant, perquè Catalunya, insisteixo que és una cantera, i de fet només cal veure, doncs, això, pilots de Fórmula 1, potser quedem més al marge, però tot el que són ral·lis i tot el que són motos, per exemple, sí que hi ha una trajectòria de gent d'aquí que, ostres, que ha arribat molt, molt amunt, no?
1: Sí.
0: I la tradició aquesta de... Per exemple, ara jo pensava, no?, en el rally, en el famós rally Costa Brava, Girona-Costa Brava, no? Sí. Aquest és una de les cites mítiques del calendari, no? Amb quina carretera et quedaries tu, Roberto, per fer un rally?
1: Bueno, jo per fer un rally, més que per fer un rally, per fer una pujada en costa, és Ullastrell. Jo era veí d'aquí de... Bueno, i ma mare viu allà a Can Mir, i Ullastrell és una carretera mítica d'aquí del poble. A part, aquí feien el rally de Rubí també de regularitat, els amics dels clàssics.
0: I... Perquè aquí a Rubí hi ha una altra associació,
1: sí,
0: és aquesta que comentaves ara, no? Els amics dels clàssics, no?
1: Correcte, que també fan curses d'una altra modalitat, que és regularitat.
0: I què vol dir això?
1: Això és fer un rally, però et marcat una mitjana. Llavors et diuen del punt quilomètric 0 a l'1 tens que anar a 50, de l'1 al 3 a 35, després canvies a 37. I tens que anar,
0: has de mantenir aquesta velocitat.
1: Tens que mantenir la velocitat aquesta i anar canviant de mitges i arriben, però al segon, que arriben, és més difícil que...
0: És molt més difícil del que sembla.
1: Correcte. Portant uns elements de mesura amb unes ondes a les rodes
0: I aquests són vehicles clàssics.
1: Sí.
0: I quan parlem de vehicles clàssics, a veure, que suposo que ningú es pensi que això és com el Rally de Sitges, eh? No? Vull dir
1: no,
0: que són vehicles pues, potser que tenen 20, 25, 30 anys, no?
1: O... Sí, uns 30.
0: Uh-huh.
1: Un mini, un 124, un 1430... Ara ja comencen a aparèixer els Saxos, que també ja tenen quasi 30 anys.
0: El Citroën AX.
1: Citroën AX, sí.
0: Bueno, la sèrie 1 i la sèrie 2 del Seat Ibiza, segurament,
1: sí.
0: No?
1: Sí,
0: o el Seat Panda, fins i tot.
1: Clar.
0: Sí, són... Jo no havia vist algun de Seat Panda tunejat amb barres d'aquestes antibolcades.
1: Carlos Sainz va començar amb un.
0: Va començar amb un Seat Panda.
1: Sí.
0: I fixa't on ha acabat.
1: Per això, que ja començar per sota. Els nois es pensen que ja tenen que córrer amb un Clio de 200 cavalls. I això, doncs, sí que val calés, clar. Tot el món et diu, no, és que és molt car. És molt car si vols anar a top, però...
0: Ah. Clar, és que per això és una mica forma part d'aquesta generació de la immediatesa, no? És a dir, de voler aspirar al màxim amb el mínim temps possible,
1: clar.
0: No? I no entendre que les coses a la vida tenen aquesta progressió, no?
1: Correcte.
0: De dir, ostres, no puc començar amb un cotxe de 30.000 euros.
1: I és això que dic dels slàloms. Amb 500, 600, 600 euros pots ser campió de Catalunya de slàloms. O sigui que no és...
0: Ser... I pots ser-ho amb el teu cotxe.
1: Amb el teu cotxe de carrer. I és campió de Catalunya.
0: Però llavors hi ha algun tipus, perquè clar, jo què sé, jo vinc amb el meu cotxe, no? Que té 90 cavalls, però si ve un al costat que en té 150,
1: clar,
0: llavors hi ha, diguéssim, com categories, no?
1: Hi ha categories, uh-huh. Sí.
0: Hi ha la categoria gasolina i dièsel, o això
1: també,
0: és...
1: També,
0: sí, no?
1: Sí.
0: Clar, tant posar-li traves al dièsel i tant estigmatitzar els motors dièsel...
1: També hi ha. Sí.
0: Molt bé, doncs, i des del Motor Club Rubí, més enllà d'això, quines hi ha alguna altra acció, hi ha alguna altra cosa que tingueu allò al cap per desenvolupar en els pròxims mesos o anys, ja posem ja.
1: El que volem fer és fer un club que faci caliu al poble.
0: Uh-huh.
1: També volem potenciar tot el que és el teixit industrial i donar a conèixer a tots els tallers que tenim, concessionaris i això, i fer una fira també, que puguin vindre allí i exposar els seus cotxes i fer una mica d'això, de donar a conèixer a tota la gent que hi ha aquí relacionada amb el món del motor, sigui del que sigui, recanvis, tallers, peces, concessionaris.
0: Quanta gent hi ha ara mateix al vostre club?
1: Ara som 22, em sembla, 22, 23. Hem començat al febrer,
0: uh-huh.
1: Perquè, bueno, portem des del 2024 batallant amb la paperassa, que
0: sempre,
1: està bé un
0: sempre,
1: lío.
0: Sempre és complicat, això.
1: Sí,
0: a vegades és més complicat això que no pas la pròpia operativa de...
1: Sí. Fer tota la paperassa d'esports de la Generalitat un any.
0: Tardant. Un any?
1: Un any.
0: Un any per constituir una associació...
1: Correcte.
0: Que... Sort...
1: Que et quedes pensant i dius, tantes associacions esportives hi ha en Catalunya per trigar un any, però bueno.
0: Després, i ara permeteu-me que faci una miqueta de broma, després ens estranyem que les obres públiques triguin tant a executar-se. si per fer una associació ens podem tirar un any paper rere paper, imagineu-vos si hem d'aixecar o si hem de foradar tres pisos sota terra per fer una estació de tren que porta 15 anys de, que porta 15 anys de retard.
1: I a part, abans podies anar a fer allà la paperassa, allí te la feien, ara no, ara tot és online i no poden ni preguntar.
0: Problemes d'aquest del nostre món.

0: Aquesta és una de les cançons mítiques de Deep Purple, Highway Star, una cançó que parla precisament de cotxes, de curses, de I love it, I need it, I bleed it. Res més a dir. Parlàvem amb Roberto i comentaves que tu també ets home de ràdio.
1: Sí.
0: I ara ets home de Twitch.
1: Sí.
0: Que és una versió, que és la, és una altra versió de ràdio, en el fons, eh? De fet, això que estem fent aquí ara és, podria ser un Twitch, tranquil·lament,
1: sí.
0: Perquè vull dir, ens veiem a través d'un monitor, els que esteu a casa doncs, també ens podeu escoltar per la FM, però també es podeu estar escoltant des del vostre ordinador i veure'ns, a més, com va l'experiència a Twitch? Explica'ns una miqueta això, perquè hi ha suc, aquí al darrere.
1: Sí, sí, sí. Jo faig un programa des de fa 15 anys, que es diu Cop de Gas, i vam començar a Cerdanyola Ràdio.
0: 15 anys, eh? Cuidado, eh? Que això es diu aviat, 15 anys de trajectòria, eh?
1: Sí, sí. I vam començar ja a Cerdanyola Ràdio, i durant... ja portàvem pensant de fer-lo en vídeo, fer una altra història, i quan el Covid va tancar aquesta temporada la ràdio,
0: Això es va servir per saltar el Twitch.
1: Sí, i el company doncs, va agafar un local i ho feien presencialment per Twitch.
0: O sigui, ho fèieu sí, allà en directe?
1: Sí, en un estudi, vam fer nosaltres el decorat i això, i fèiem...
0: Que bo!
1: I venien allí els convidats i fèiem el programa allà a Cerdanyola.
0: Us vau muntar com una mena d'estudi?
1: Sí, correcte. Uh-huh. Allà al local on arreglaven els cotxes, en un racó, doncs fèiem allà el programa.
0: Home, quin millor escenari que un lloc on arregles els cotxes, on tuneges, permeteu l'expressió, doncs que a més, això ho converteixes en plató de Twitch.
1: I això, doncs, ha mostrat una temporada fins que el company, doncs, ha marxat de Cerdanyola i ara ho tornem a fer per...
0: Online.
1: No? Online, sí. Uh-huh.
0: I l'experiència, què tal?
1: Bé, perquè...
0: Perquè amb 15 anys, home, vull dir, entenc que no heu esgotat els temes.
1: No, perquè...
0: Sempre hi ha coses.
1: Sí, sí, convidem a pilots, a organitzadors, a copilots, a gent de cursa d'aquí de Catalunya, que tothom, doncs, qui menys ens coneix, i, bueno, fem una mica d'això tots els dijous, de 9 a 10 de la nit,
0: Dijous, apunteu, no coincideix amb la gent normal, per tant no tenim aquí conflicte d'interessos.
1: Al començament sí que ho fèiem dimecres, eh?
0: Dimecres, sí. Veus? Doncs mira...
1: Això, vam canviar allà, dijous.
0: No us hem de barallar, Roberto, cap problema. Dijous de 9 a 10, ja ho sabeu.
1: Sí, ara sí que estem també de vacances nosaltres, que fem també com els nens del col·legi, i fem fins a setembre.
0: Molt bé.
1: Vacances, però portem això 15 temporades fent el programa.
0: Molt bé. I m'imagino que pel programa deu haver passat gent de tot tipus.
1: Sí, sí, sí. El president de la federació, organitzadors de quasi tots els clubs d'aquí de Catalunya, pilots, un munt de gent que mecànics, de tot.
0: Clar, perquè
1: fotògrafs.
0: Hi ha una part d'aquest món del rally, del motor, que, clar, s'idolatra molt la figura del pilot, no? Sí. Però, clar, després, darrere d'un pilot, hi ha molta gent.
1: Sí, sí, sí.
0: I ja no només, ja no insisteixo, que no estic parlant només dels grans noms, eh? Estic parlant, per exemple, d'aquestes curses del Campionat de Catalunya, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha la figura del mecànic.
1: Clar, i el copilot.
0: I el copilot. Tots tenim, evidentment, al cap un copilot que jo crec que passarà la història... més que fins i tot que el pilot aquí acompanyava, que és Luis Moya, amb la seva llibreta i la seva dicció accelerada amb aquell to gallec que el feia tan característic, no?
1: Aquest any tornen a córrer, Carlos i Luis Moya.
0: Tornen a córrer?
1: Sí, fan un rally a Astúries.
0: Ostres!
1: El rally Astúries Histórico.
0: Ostres!
1: I ho fan... Aquest any tornen...
0: Ells també són històrics, ja.
1: Sí, sí, sí.
0: Que fort.
1: I faran això, un rally, s'han convidat i fan un rally als dojo.
0: Clar, perquè el Carlos Sainz i el Luis Moya ara mateix ja deuen tenir una edat. Vull dir, deuen tenir prop dels 60, si no en tenen més.
1: Més. Carlos Sainz té 64, em sembla, o per allà anirà. I ahí està, el tio, el Dakar, allí...
0: Clar, jo, per exemple, no? Quan quan parlàvem de ral·lis, ara has tret el Dakar, no? Ostres, jo recordo de petit que sempre pensava, això del Dakar ha de ser molt maco. És com un mite, no? És com una fita, no? Per qualsevol pilot.
1: Sí. Ara també, així en plan mateix, tant tots els ralis que fan, que també costa 4 duros. 2.000 euros, que és el que et val un viatge, i faten un raid allà a Marruecos o per allà, amb pandas, amb cotxes així vells.
0: Això t'anava a dir.
1: Tinc amics que ho fan i s'ho passen allà superbé.
0: Jo recordo haver sentit alguna vegada una cursa d'aquest estil amb el Renault 4, també, amb el 4 Llaunes, el conegut popularment
1: fan,
0: com el 4 Llaunes.
1: Fan un munt de curses, això, amb el Panda, amb el 4L, amb els dos cavalls, luego hi ha una altra que és de tothom, o sigui, una altra que és només d'universitaris.
0: I això què necessites? És a dir, és que ara em pica molt la curiositat, perquè qualsevol dia d'aquest se'm gira la castanya i agafo un cotxe vell i me'n vaig a fer una aventura d'aquestes.
1: Un cotxe que no tingui més de 25 anys, normalment és el que demanen.
0: Que no tingui més,
1: o sigui,
0: de 25.
1: Que tingui més,
0: que
1: de, 25.
0: Tingui més de 25 anys.
1: Correcte. I res, pneumatis de terra i aixecar-lo una mica de suspensió, posar-la
0: els protectors de
1: sota i ja està.
0: I a córrer.
1: Sí, sí. Allà no et demanen ni vaques ni històries d'aquestes. I ja està. I a més, l'organització, moltes de les organitzacions es posen en el mecànic. O sigui que si et quedes per allà tirat, t'arreglen el cotxe...
0: Jo que estic en una etapa de la meva vida d'experimentar coses,
1: això és d'aquelles coses que
0: sempre m'ha picat molt la curiositat, i quan parles amb algú que n'entén, en sap i tal, doncs encara et punxa més la curiositat, no?
1: Sí, sí. No, es poden fer un munt de coses.
0: Recordeu, Twitch, ara m'imagino que els programes antics també queden sí, arxivats a Twitch, per tant...
1: Si no, tenim la pàgina web, que és copdegas.com, que... No, punt es.
0: Punt es.
1: Que allà tenim els de la ràdio.
0: Molt bé. Clar, sí, sí. Teniu aquí un històric important.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí arribem. Roberto Martín, membre del Motor Club Rubí, ara sí que ho he dit bé, ara m'he fixat en la samarreta. Moltes gràcies per estar aquí, agraït que hagis vingut, que ens hagis explicat doncs tot el que hi ha al darrere del Motor Club Rubí, i desitjar-vos doncs moltíssima sort i moltes alegries i molta benzina.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i això, fer una mica de caliu aquí al poble, i que ens segueixin per les xarxes socials, i ja està.
0: Doncs moltes gràcies. I a vosaltres, oïdors, oïdores, fins aquí la cingladura de la segona temporada de La Gent Normal. Ha estat un autèntic plaer compartir setmana rere setmana, des del mes de setembre del 2025, una hora de ràdio doncs per conversar amb gent interessant. Gent que ha vingut a explicar els seus projectes, els seus anhels, les seves pors, les pors dels altres, el seu dolor, la seva alegria. Hem tingut astròlegs, hem tingut escriptors, escriptores, editors, actors, el síndic de Greuges de Rubí. Hem parlat de rugby, hem parlat de bellesa, en B baixa, de geopolítica, de la dana, de fosses comunes i de ruptures emocionals. I en aquests 10 mesos han passat moltes coses al món, moltíssimes. I personalment a mi també me n'han passat moltes. Algunes bones, d'altres no tan bones. Però de tot el que ens passa a la vida, al final n'hem de mirar la part d'aprenentatge. Podríem pensar que res del que passa no és casual, que sí, però que prefereixo quedar-me amb el fet que tot el que ens passa és com si tornéssim a dins una aula i aprenguéssim alguna cosa. Sigui com sigui, i no m'allargaré més, si no ens desfà la calor de l'estiu, cosa complicada, el mes de setembre vinent, d'aquí un parell de mesos, tornarem a Ràdio Rubí. Per cert, gràcies a la direcció, gràcies als companys que fan que aquest programa sigui una realitat setmana rere setmana. No ens cansarem mai d'agrair-ho. Amb alguna novetat, segurament, perquè la vida si no és dinàmica, i canviant no és vida, perquè sense canvi no avancem. Gràcies per escoltar-nos, com deia el Carles Porta. Passeu un bon estiu, tingueu cura del sol, carregueu energia, que no ens n'adonarem i ja tornarem a ser davant dels micròfons. Una abraçada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Sobresurten especialment els 40,2 graus de Montmell, els 40,1 del Pantà de Siurana i de Torroja del Priorat, els 39,4 graus de Cardona o els 39,2 de l'Espluga de Francolí, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat, Procicat per calor intensa i davant l'extrem risc d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanava durant la passada tarda a la ciutadania que extremi la precaució.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. La professora i intèrpret Rosa Maria Duran ha mort aquest diumenge als 99 anys. Figura destacada de la comunitat catalana de l'exili a Mèxic, destaca que va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la defunció en un missatge a X i ha ressaltat que Duran va dedicar la seva vida a preservar i difondre la llengua, la cultura i la memòria de l'exili, així com a constituir ponts entre Catalunya i Mèxic. I d'altra banda, també us informem que el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor de la línia 9 i la 10 Nord es reprèn aquest dilluns després de les obres al macropou de la línia que afectaven la circulació. Els treballs, que s'han dividit en dues fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'han habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat. La mitjana de validacions diàries ha estat de 3.295 durant els dies feines del juliol i de 2.836 a l'agost. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
6: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
7: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
8: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
9: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
10: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
11: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Especialment sobresurten els 42,5 graus de Vinebre, els 40,8 de Torroja del Priorat i del Pantà de Riba-roja, els 40,6 del Mas Roig i els 40,5 d'Ascó. També ho fan els 40,4 de Cardona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. I és moment ara, per tant, per conèixer l'actualitat i la previsió del temps per les properes hores. Ens la porta Marc Jaureguizar.
2: Hem tornat a tenir un diumenge on les temperatures s'han disparat a les hores centrals del dia i és que hem tornat a superar aquesta barrera dels 40-41 graus a punts del Priorat o també de la Ribera d'Ebre. Una calor que s'ha extès al conjunt del país i aquest aixafogó que s'ha deixat notar una altra vegada a tot el litoral i prelitoral català. Hem tingut aparició de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però que no ens han deixat precipitacions. Demà dilluns començarem una nova setmana amb una jornada que es presenta radiant. Al matí, núvols baixos es deixaran veure en algunes viles costaneres de la Costa Brava, però en general serà una jornada molt estable, nuvolades de tarda al Pirineu sense ruixats i unes temperatures que demà a poc aniran tirant cap a baix. Fregarem els 40 graus, però repetim, la calor encara persistirà.
1: I tot això mentre es manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa i davant del risc extrem d'incendi forestal que serà avui especialment elevat i extens. Els agents rurals mantindran aquest dilluns a més les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es moderà el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran al nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I les piscines municipals de Lleida han acomiadat aquest diumenge la temporada de bany en un dia que la ciutat ha superat els 40 graus de temperatura. Unes 120 persones han aprofitat l'última jornada a la piscina de Cap Pont o almenys un parell de dies d'aquest estiu s'han assolit l'aforament màxim de 400 persones. Els usuaris consultats coincideixen a valorar positivament el servei, especialment durant els episodis de calor, però alguns lamenten que les instal·lacions tanquin quan encara fa molta calor i reclamen en què la temporada s'allargui alguns dies més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. La calorada excepcional de setembre no es desinfla i les màximes han tornat a superar els 40 graus a Catalunya per tercer dia consecutiu. La calor és especialment intensa aquest diumenge a punts de Ponent i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes s'han registrat a Vinebre amb 42,5 graus, Torroja del Priorat amb 42,3, Pantà de Riba-roja 40,8 i el Pantà de Siurana i el Mas Roig amb 40,6, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, Vinebre, amb 42,5 graus, ha tornat a igualar la temperatura més alta anotada en un mes de setembre en els registres de les estacions dels últims 20 anys. El primer rècord es va assolir aquest divendres i aquest diumenge s'ha repetit. I amb tot això, Protecció Civil manté en alerta per avui diumenge els plans Infocat i Procicat per calor intensa davant l'extrem risc d'incendi forestal especialment elevat i extens. Segrià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià són les 5 comarques amb el risc més alt per calor intensa. Els agents rurals, a més, mantindran aquest dilluns les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel risc d'incendi. Tot i que es modera el perill, un total de 79 municipis de 14 comarques estaran a nivell 4 del Pla Alfa pel risc extrem. A més, s'activa el nivell 3 per perill molt alt en 212 poblacions. I un accident múltiple a l'AP7 a Cambrils en direcció nord ha deixat 2 ferits, un de lleu i un altre de menys greu aquest diumenge a la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'ha produït un encalç entre 3 turismes i una furgoneta. Els serveis d'emergències han tallat la circulació mentre els bombers de la Generalitat feien els treballs d'excarceració. Al cap d'una estona s'ha pogut reobrir un carril, però la via acumula uns 4 quilòmetres de circulació lenta. D'altra banda, també s'ha registrat un altre accident a l'AP7 a l'altura de Massanet de la Selva, amb una furgoneta implicada. El vehicle s'ha retirat, però encara s'hi circula amb lentitud. I continuem parlant de mobilitat, i és que el servei de metro al tram entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, de l'ELA 9 i l'ELA 10 Nord, es reprèn aquest dilluns després de les obres al Macropou de la línia que afectaven la circulació. Els treballs, que s'han dividit en 2 fases, han permès millorar la seguretat, el confort i l'accessibilitat de la línia automàtica. Mentre ha durat el tall, s'ha habilitat un servei especial de bus alternatiu que ha cobert el tram afectat.
0: Notícies en xarxa.

0: Són les 11 de la nit.
1: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
2: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
3: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
4: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
5: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
0: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
2: Són en punt les 10 del vespre. Bona nit, benvinguts a la nit del Long Play on la música és la protagonista.
1: I'm so ashamed of it, but must admit.
2: Avui continuem amb el repàs de la llista oficial del Billboard Hot 100 americà dels Estats Units de l'any 1976, ara que en aquest 2026 les cançons de la llista compleixen 50 anys. I avui en aquest programa, en aquesta sisena part d'aquest repàs, finalitzarem ja les 100 millors cançons d'aquesta llista del Billboard. Fins les 11 en aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí.

Doncs hem iniciat aquesta nit d'una manera molt interessant de la mà d'aquesta gran formació, els Ohio Players, amb aquesta cançó Hot You Go, des del seu reeixit àlbum anomenat Contradiction, que va passar una setmaneta en el lloc número 1 de la llista Hot Soul Singles i va aconseguir el lloc número 18 en la llista del Billboard Hot 100 Singles al setembre de l'any 1976. Estem situats a la posició número 86 d'aquesta llista de 100 millors cançons d'aquells 76 del Billboard. I farem camí fins a les 11 aquí a la ràdio, a la 997 FM, des de Ràdio Rubí, per gaudir de cançons com aquestes.

Segona proposta de la nit, aquesta cançó The Boys Are Back in Town, els nois han tornat a la ciutat, és una cançó de la banda irlandesa, gran banda de hard rock, Thin Lizzy. Va ser llançada del 76 com el primer senzill del seu àlbum Heartbreak. La revista The Rolling Stones la considera la millor cançó de la banda, situada en el lloc número 272 de la llista de les 500 millors cançons de tots els temps. A la llista del Billboard del 76 la trobem a la posició número 87 dintre de les 100 millors cançons, ara que aquesta cançó ha complert 50 anys. I ara és el moment de la mà de la música de David Ruffin.

Et deia que t'allunyessis de l'amor. Walk Away From Love és una cançó gravada pel cantant nord-americà David Ruffin en el 75. El senzill va ser produït per Van McCoy i escrit per Charles Kipps, que va vendre 1 milió de còpies i va ser número 1 de la llista nord-americana de senzills del Rhythm and Blues durant una setmana a principis d'aquest 76. I la trobem situada a la posició número 88 de la llista dels 100 millors èxits del 76.

0: àlbum d'aquest cantant Phantom and Phantom. Una versió en viu de la cançó va ser llançada més tard en el seu àlbum multiplatí d'aquell any 76, anomenada Phantom Comes Alive, on va guanyar popularitat com una cançó exitosa, aconseguint el número 12 en el Billboard Hot 100 dels Estats Units. Es situa a la posició número 89 de la llista dels 100 millors èxits de l'any 1976 i ha sonat en sintonia de la 9-9-7 des del gran programa musical de la nit dels dimarts, Long Play.
1: Sunny. A Ràdio Rubí, Long Play.
2: Yesterday my life was filled with rain.
1: Un espai on la música és la protagonista. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Play, un espai on la música és la protagonista.

Els cors joves corren lliures, Young Hearts Run Free, una cançó disc escrita per David Crawford i gravada originalment per la cantant de soul nord-americana Candy Stanton en l'any 76. Es llançaven el seu àlbum del mateix títol i va passar una setmaneta en el número 1 de la llista USA Hot Soul Singles. També va aconseguir el número 20 a la llista Billboard Hot 100, també de singles. I la cançó es convertiria en una espècie de carta escrita

per Candy Stanton, donant consells als joves oïdors i dient-los que fugissin de les persones manipuladores i abusadores. La trobem situada a la posició número 90 de la llista dels 100 millors èxits del 76. I, malauradament, el passat divendres, ell se n'anava. El gran Neil Sedaka. El recordem amb aquesta cançó.

Doncs escoltant una de les seves cançons emblemàtiques juntament amb Kay O'Carroll, Breaking Up is Hard to Do, trencar és difícil, la va gravar dues vegades, al 62 i al 75. Per això es troba a la posició número 91 de la llista de l'any 76 dels 100 millors èxits del 1976. I com us deia, el passat divendres va morir per un xoc multiorgànic. El gran Neil Sedaka sempre recordat.

Diners i afecte, Money Honey és el títol del senzill internacional de 75 dels Bad City Rollers, estret del seu àlbum Rock and Roll Love Letter, i del Regne Unit portava per nom l'àlbum Dedication. Aquesta gravació de Power Pop es va publicar en els Estats Units com el senzill principal de l'àlbum el gener del 76, aconseguint el número 9 a la llista Hot 100 de la revista Billboard en aquell abril. I la trobem, aquesta cançoneta, doncs, a la posició número 92. Ens estem acostant al 100. En sintonia de la 9-9-7, Long Play.

Estem escoltant a la formació Parliament amb aquesta cançó Give Me Up The Funk, un tema que, com deia, inclòs en el seu àlbum Mothership Connection, que va ser el primer senzill de Parliament amb 1 milió de vendes, obtenint el disc d'or el 19 d'octubre de l'any 76. I la trobem a la posició número 93 d'aquesta llista del Hot 100 americà de l'any 1976, la que estem repassant aquí en els programes del Long Play. Avui estem fent la sisena part i darrere, ja que avui acabarem la llista. I ho estàs fent i escoltant en aquest, el teu programa.

0: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista. Well, now it takes more than a robin. Una selecció gourmet per paladars exquisits.
1: You know I love that organic cooking. I always ask for more.

Junk Folk Junkies, una cançó del 75 del gran Larry Groves, va romandre 15 setmanes en les llistes nord-americanes, aconseguint el lloc número 9 en el Billboard Hot 100, i es situa a la posició número 94 de les 100 millors cançons del 76, explicant doncs la història d'un home que porta una doble vida. Durant el dia presumeix de ser una persona que menja molt bé, però per la nit, ai, mare meva, es deixa portar pel menjar porqueria. Què hi farem?

A la posició 95 de la llista hi trobem aquest baladón, tractat de recuperar la sensació. És una cançó escrita per David Pomerantz, que es va convertir en un èxit de la mà del gran Barry Manilow en l'any 76, en l'àlbum del mateix nom del títol d'aquest senzill. A la llista general, però, aconseguia la posició número 10 del Billboard Hot 100 i el número 1 a la llista dels adults contemporanis, que recordeu que és la llista que es confecciona gràcies a les votacions que es feien a les estacions de ràdio nord-americanes.

Sonant des de la posició 96 de la llista a la cançó insígnia de la banda Kiss, que també sempre ha estat el número de tancament del grup en gairebé tots els seus concerts des d'aquell any 1976. Rock and roll all night, rock and roll tota la nit. Primer senzill del seu tercer àlbum d'estudi que portava per nom Greasy to Kill. I d'una banda de rock a una altra també important. La Steve Miller Band.

Ens situem a la posició 98 de la llista del Billboard del 76 i estem gaudint d'una cançó inclosa en l'àlbum d'aquell any anomenat Fly Like an Eagle. Agafa els diners i corre, Take the Money and Run, cançó gravada, com et deia, per l'Steve Miller Band, i es tracta sobre dos joves bandits, possiblement eren jovenets, i el detectiu que els persegueix va ser un dels senzills més exitosos produïts per l'Steve Miller Band a la dècada dels 70. A la llista general del Billboard aconseguia el lloc número 11 en aquell, com et deia, any 76.

sonant a la ràdio la banda The Who. Squeeze Books, aquesta cançó inclosa en el seu àlbum The Who by Numbers, escrita per Pete Townshend en la lletra carregada de dobles sentits sexuals. Va ser un èxit comercial aconseguint el lloc número 16 en el Billboard Hot 100 dels Estats Units i es situa a la posició 99 de la llista del Hot 100 americà.

I després de 6 programes hem arribat a la cançó número 100 de la llista del Billboard de l'any 76. Glen Campbell amb aquesta cançó, Country Boy, escrita per Dennis Lambert i Brian Potter i gravada pel cantant que et deia de música country nord-americana Glen Campbell. Es llançava a l'octubre del 75 com el segon i últim senzill de l'àlbum Bridgestone Cowboy. Va ser el cinquè número 1 de Campbell a la llista Easy Listening i va arribar a l'11 a principis del 76 en aquell Billboard Hot 100. I a la manca de 6 minuts perquè siguin les 11... acabarem el programa recordant una de les millors cançons, que a més va ser número 1, de l'any 1976.

0: Acaba el programa de millor manera que amb aquesta exitosa cançó en ritme número 1 del Billboard, 4 setmanes, l'agost del 76, Don't Go Breaking My Heart, No em trenquis el cor, un gran duet del músic britànic Elton John i la cantant també britànica Kiki Dee. Així acabem el repàs de la llista del Billboard Hot 100, però la setmana que ve, amics, tenim preparada el repàs de les cançons número 1 a Espanya, sempre segons la revista oficial de la cadena SER dels 40 principals. Però això serà la setmana vinent. Abraçada, està parlat Xavier Baltà produint Long Play, que descanseu, que passeu molt bona nit i, com sempre us dic, molt bona setmana i gràcies per estar a l'altre costat.
1: Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
2: És mitja nit.
3: Escoltes i cap.
4: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
5: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
4: Vine a una nova gravació directa

0: a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut, bon estirat. I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut. Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, que ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de l'això dels crims de guerra.
1: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
2: Pots fer la
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
1: Crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un històric determinat.

0: comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent.
1: Per què? Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent

per començar a introduir tot això. De què parlarem? Més paper. És agraïble. La història és parlar de la policia situada històrica. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades, omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, bales de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar.

0: armat, és un poble respectat.
1: Escolta, Zicà,
2: jo vull fer la carta al rei.

0: voleu donar.
1: Sumem al carro.
0: Jo fem dos partits. O per tot o per tot. Ara m'ho dic, no?
2: No el partit, no.
1: I, de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les

desarmar progressivament la corrupció per garantir el monopoli.

0: assassinar Didier
1: Robuchon. De cada error una lliçó.
0: Per exemple,
1: he tingut mals amics i també bons. Bueno, he parat l'orella qui no hauria, no. I he ignorat consells que valien or.

La cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en mans d'un sistema de moment complex.

0: 2015 a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb totes aquestes escoles que impedien el desenvolupament.
1: Caos entre cometes. Estan fent molt en sol.
0: Clar, sí, el caos està...

0: Hi havia... Tots sabíem que això passaria.
1: Sí, sí. Avui
0: no estic sent.
1: Bueno.
2: Dubtes amb...
0: I llavors,
3: una mirada això, diferent als videojocs. Per aprendre, pensar i somiar.
1: No, obris.
2: Rescolta't el programa.
1: Vale. Les meravelles. Estaves dient.
0: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Quan es redescobreix el terme en la il·lustració, és el que diem.
3: Passió pels videojocs. Generació digital. Amb Albert Murillo.
4: Els dimecres a les 10 de la nit. A ICAT.

0: eren gent de bé.
1: Moltes coses. I saber quan aquesta gent d'ordre...
0: Després veurem.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè...

0: Busca el calaix més fos de la teva habitació.
1: Garanties d'aquesta propietat privada, etcètera.
0: Per posar-te una
1: ordre feudal,
0: recepta.
1: Si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic,
0: tan fos com fosquis al món, talla com és aquest dia.
1: I en part, durant...

persones que fa 200 anys es queixaven de que els carrers et posaven pedra. No? És una constant històrica de queixar-te per coses, aparentment... No, però és molt interessant. Aquí sí que deies, no? Sí, i per fer... I jo, una de les coses.

0: com passarà d'això a ser el cos armat.
1: És, al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que deien, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones

política, tant liberals com ultrarrealistes o els aixecaments populars, va associar a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant a Espanya els debats de les Corts no es parlen de policia fins al final del segle. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com geladors, guàrdies,

0: Recte final del programa, una cançó de Sánchez parlant de Los Solidarios, els Anamis. Què té a veure això?
1: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels Cops. Però el que estàvem dient de...
2: Adéu, tu.
0: Perdó, però és que el pitjor és que els dies descansen els que graven.
2: No, però és que no sabem quan el gravarem. Aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
0: Quan el faràs?
1: No ho sé. Ha hagut amb una data per avui, també.
0: Sí, bastant. Però digues.
2: Mantenga-ho la
1: però bàsicament el que estem dient l'autonomia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba portant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que acaba guanyant més necessària. Però si es converteix en més necessària és perquè la societat industrial comença a aparèixer el proletariat i amb l'aparició del proletariat, sí, no per culpa del proletariat, però només amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, és necessari tenir un cos permanent que ens defineixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe industrial. Per això, quan parlem de l'història de la policia, estem parlant de la història de la policia
3: Però com hem anat comentant,
1: el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya.
3: Aquest sistema capitalista
1: té un enemic històric, que és el que va

0: Exactament.
1: Sí, però algun dels dos acaba guanyant.
0: Bueno, Kakaroto.
1: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec.
2: No vull barrejar
1: una cosa maca amb una que no ho és.
0: Caca.
1: Hola. Perdó.
0: Vale. Perdó, és que
2: sempre hi ha una capa més.

Exacte. I, per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser fingit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris, sí que va ser

0: seguretat privada o...
1: Escoltes, ICAT.
0: Necessiten que la societat, que la majoria social, no pugui intervenir en les bases materials com dius. Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. Per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de la propietat privada, cal un contracte separat de la societat.
2: I l'agafaves,
0: i que tenies gana, i agafaves menjar.

0: saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de raons.
1: Això és una cosa de facilitar la qualitat, no? Prendre consciència que hi ha gent infiltrada.

0: Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si voleu donar suport només cal que feu a través de Patreon i d'iVoox. I també t'esperem en un futur programa que no sé com farem sobre cossos policials específics. Així que, moltíssimes gràcies per estar aquí. Alberto, moltes gràcies. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Adrià. Ens esperem a la propera setmana amb un nou programa de les portes de l'Ordre.
1: A les portes de

0: quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora.
1: Així que...
0: DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et
1: podrà aturar. Yo lo que quería impartir, no sé si es justicia.